0: tothom té les seves opinions, pros, contres, reticències, dubtes, pors, no? Inconvenients tècnics, no? És que jo no puc, com serà més difícil, no sé, tot això, òbviament, s'ha de tenir en compte i com tots els sistemes hi ha pros i contres, eh? Per l'altra banda, tenim el front dins de l'Ajuntament, no? De com funcionem a l'Ajuntament i de tema polític, no? De si tenim més suport, si tenim menys, no? Que en aquest cas sí que tenim suport, però bueno, no és fàcil, això. I després hi ha el tema del tema tècnic, no? Del tot el sistema de posar els operaris que han de fer aquest servei de recollida de residus, no? Els escombriaires. Doncs que s'adaptin a aquest nou sistema que té, bueno, que té els seus hàndicaps o les seves dificultats, no? És molt més fàcil agafar un contenidor gros i abocar-lo en un camió que anar covellet per covellet recollint les bosses. Però també té molts avantatges i és aquí on ens agafem, no? Perquè volem augmentar el percentatge de reciclatge a la nostra vila. Volem que es faci menys resta, menys rebuig i s'augmenti tot el que separa, no? Tot el que podem aprofitar. Llavors, aquí estem. Hem de sortejar tots els esculls, tots els temes, els problemes tècnics que puguin sorgir i també socials i tirar endavant amb aquest sistema, que un cop estigui en dansa, no dubto que anirà molt bé.
1: Has començat tu aquest projecte o una altra persona?
0: No, jo com he dit, només fa 2 anys que sóc aquí, per tant, el porta a porta que es va implantar el 2011 i el 2015 jo no hi era, i ho van fer les persones que hi havia a l'àrea de medi ambient d'aquell moment, que segur, el meu cap hi era segur, que és el Jordi Simó, que és el que ho va posar en marxa, però no sé si l'ajudava algú, que segur que sí, perquè hi ha molta feina a darrere d'una implantació com aquesta. Ara nosaltres som quatre a Medi Ambient i que estiguem pendents del tema dels residus som tres persones, el Jordi Simó, el Ricard Argemí i jo mateixa.
1: Per què vau voler implementar aquest projecte?
0: Doncs una mica pel que hem comentat abans, que a Arenys de Mar només tenim un 50% de recollida selectiva de residus, que vol dir que només es separa bé el 50% dels residus, la resta de residus es posen barrejats a la fracció resta. Però nosaltres sabem que aquests residus, la majoria, es poden reciclar. La majoria d'aquests residus que van a la fracció resta o rebuig poden ser reciclats perquè són plàstics, perquè són paper, perquè són orgànica, perquè són vidre. Llavors, nosaltres sabem que en lloc d'un 50% podríem estar reciclant un 80-85%, anant molt, molt a l'optimisme, no? Per tant, què vol dir això? Que tenim molt marge de millora, de passar d'un 50 a un 80%. Que ens quedem al 70-75, no passa res, perfecte. Haurem millorat moltíssim, però que sapiguem que la fracció resta normalment és o correspon entre un 10 i un 20% de tot el que genera. Vol dir que tota la resta de coses que traiem a la resta estan mal tirades allà. Les estem perdent perquè les portem a la incineradora de Mataró a cremar i les portem a un altre ajuntament, potser les porten en un abocador, no? Un abocador de residus. Tant la incineradora com l'abocador tenen molts impactes ambientals, val? Són perjudicials per la salut i pel medi ambient. Per tant, com menys fracció resta portem a la incineradora de Mataró o a un abocador, molt millor, val?
1: Ens pots dir algunes recomanacions a la gent per reciclar millor?
0: Doncs, bueno, al final és un canvi d'hàbits, un petit canvi d'hàbits. Jo estic acostumada a barrejar-ho tot en un cubell gran que tinc a la cuina. Doncs en lloc de tenir un cubell gran, ho divideixo en 5 cubellets o bossetes i quan tinc restes de menjar ho tiro a l'orgànica, quan tinc restes de plàstic d'algun embolcall ho tiro al plàstic, quan tinc ampolles de vidre trec el tap que normalment és de suro, que va a l'orgànica, i ho tiro al vidre. Si tinc pots de llegums, que són de vidre, el tap, que és metàl·lic, el tiro al plàstic, al contenidor groc, perquè el contenidor groc són envasos lleugers, plàstics i metàl·lics. Per tant, tot el que és metall va allà també. Llaunes, el tap dels llegums, el paper d'alumini, etc. Què més? Si tenim problemes amb recordar certs materials a on van, doncs li podem demanar a algú, per exemple, si tens un net o si tens o si tu mateix t'agrada molt fer alguna composició a l'ordinador, doncs et busques imatges de cada residu que no saps on va i et fas una xuleta i te la tens allà plastificada a la cuina. O si no, li preguntes al teu amic això on va, o ens truques a l'Ajuntament. Però bueno, que no vindrà d'una petita cosa que no saps on tirar. En general és un canvi d'hàbits de dir, ostres, doncs mira, en lloc de tirar-ho tot al mateix lloc, doncs tinc cinc opcions i realment són molt fàcils, són molt intuïtives, menys alguna cosa que sí que dubtem, no? Que segurament si dubtem és perquè va al rebuig, un raspall de dents gastat, una gilet, el tèxtil sanitari, no? Tot això que, jo què sé, el del maquillatge, el fil dental, una gasa, la pols d'escombrar, un plat trencat, una joguina trencadíssima que no la podem, que és petita i que no la podem portar a la deixalleria perquè no podrà utilitzar ningú, no? Doncs això, si no té unes piles o no té una bateria, que això ja és deixalleria, eh? O no té... No és un pot de pintura, que això és deixalleria. Tot el que sigui tòxic, residu especial, no? És deixalleria. O un CD, o un... No? Totes aquestes coses que dius, ostres, això potser és com una cosa especial, no? Això és deixalleria. Però tot l'altre que és inert o que dius, mira, és que no sé on va, això és rebuig, vale? Però tota la resta, que sí que sabem en general que és el que més produïm, sí que sabem on va, es pot separar. Això ho hem de tenir claríssim. I res, un cop ho tens clar, ja et surt sol. És que jo no hi penso quan ho faig. Ja em surt així. I em semblaria molt raro tirar l'orgànica al mateix lloc que estic tirant tota la resta de coses. És que no m'entra al cap a mi, perquè, clar, com més anys fa que fas uns hàbits, més et sorprèn, no?, que hi hagi gent que encara no ho tingui assimilat, no? Per tant, és qüestió de motivar-se i de dir, mira, ho faré per... Si no ho faig per mi, ho faré per el planeta o per a l'animal preferit que tinc en ment, o ho faré pel meu gos o ho faré pels meus nets, no? pel futur d'aquesta societat, i ja està. I és qüestió de posar-li ganes, com a tot. També recomanacions pel porta a porta, tenir sempre com a l'abast el calendari del porta a porta, no, d'avui què toca, per planejar ja una mica també en funció de què compro, com m'organitzo, no, la setmana, i llavors l'imant, tenir-lo a la nevera ben visible, no? I si no, tindrem una aplicació de residus pel mòbil, que llavors allà es podrà consultar sempre que es vulgui, i com que la gent porta normalment el mòbil a sobre, doncs què toca, quines fraccions toquen treure cada dia, no? També, a més, aquesta aplicació et dirà, doncs, on estan les àrees d'emergència, per si aquell dia has tingut un problema i no has pogut atendre el porta-porta, o el dia anterior que tocava la fracció que tu has acumulat, doncs no vas poder, doncs poder, amb la targeta que repartirem a cada domicili, a cada casa, doncs tu pots anar amb la teva targeta en l'àrea d'emergència que estigui en aquell moment, no? I per això, doncs, és interessant, doncs, també tenir el calendari de les àrees d'emergència al mòbil per a aquests casos, al mòbil o a casa en un fulletó. Què més? Doncs, bueno, això, no? A part d'organitzar-te una mica en funció de la setmana, qualsevol dubte que pugui sorgir, o sobretot consultar-lo sempre. No, si tens algun problema, sempre dir-lo que no puc atendre això, o que no puc fer no sé quin aspecte del porta a porta no el puc fer. Doncs trucar, comunicar, explicar el perquè. Nosaltres estem aquí per això, sobretot.
1: Quins efectes positius té la cicla d'Arenys de Mar?
0: Doncs aviat les cases que més reciclin tindran un petit descompte de la taxa de residus, que no sé si ho sabeu, però cada llar i cada negoci, vale? Cada botiga, cada restaurant, etc., doncs paga uns impostos perquè l'Ajuntament li ofereix un sistema de recollida de residus, val? Llavors, aquest sistema de recollida, que hi ha uns camions, uns escombriaires i uns posteriors tractaments dels residus, que els residus se'ls emporten a unes plantes de reciclatge a tractar, no? A reciclar, i els que són de fracció resta a tractar. Doncs tot això té un cost, val? Llavors, l'Ajuntament recapta aquests diners amb uns impostos. Com més reciclem, menys fracció resta generarem, i per tant el nostre cost total d'aquest sistema de recollida serà més petit, i per tant els impostos que haurem de recaptar podran baixar. No pagarem tants impostos, val? Això no s'aconsegueix d'un dia per l'altre, és un procés, un procediment, no? Que primer s'ha d'instaurar el sistema, instal·lar, adaptar-se, la gent que canvi els hàbits, i quan a poc la gent s'hi va sumant en aquest nou sistema i es van fent bé les coses, doncs veiem els fruits, vale? Això per una banda, el sistema econòmic, no? Com hi ha una millora econòmica com més es recicli, sobretot perquè cada any, cada cop, la fracció resta costarà més diners tractar-la, i hauríem de pujar cada any els impostos, i això és el que no volem, val? I la segona cosa és, òbviament, doncs reciclar el que fa és generar menys residus, i per tant menys impacte ambiental a nivell, potser no ho veureu a nivell de poble, però sí que es veurà a nivell de l'entorn. L'entorn, doncs, com més conscienciada està la societat, la població, menys incivisme, i més contribueix en el sistema de recollida de residus i recicla, no? I ho fa com toca, doncs tindrem un entorn més net, tindrem un mar més net, generarem menys CO2, o sigui, contribuirem menys al canvi climàtic perquè no haurem de cremar tanta fracció resta, no? Al final, tot suma, i nosaltres som els grans beneficiats, perquè està en joc la nostra salut.
1: I fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies, Jordina, per al teu temps.
2: Després d'aquesta entrevista, escoltarem la tercera cançó.

0: I ara és el moment de la Martina, que ens presenta el debat. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui al debat parlarem del tema d'aquesta setmana, que és el reciclatge i el medi ambient. Comencem? Vosaltres recicleu a casa? Clàudia.
0: Jo reciclo des de ben petita. Jo, des de que he nascut, sempre els meus pares m'han dit de reciclar, de, no sé, de no contaminar, de tirar tota la brossa que toca, de tirar totes les brosses que toquen.
2: Pep?
3: Sí, jo també reciclo a casa juntament amb els meus pares i els meus germans perquè és important pel medi ambient.
1: Evan?
4: Jo també reciclo a casa perquè des de petit em van ensenyar a reciclar on cal.
1: Ali?
5: Sí, jo també reciclo a mi casa junt amb els meus pares i el meu germà, ja que li estem fent un favor al planeta.
1: Quants anys porteu reciclant? Ali?
5: Jo porto 3 anys reciclant i...
1: Clàudia?
0: Jo, com ja ho he dit abans, porto des de ben petita reciclant perquè trobo que és el necessari pel planeta.
1: Pep?
3: És que no els conto molt els anys i... Bueno, diria que són 5, crec.
1: Evan?
4: Jo portaria aproximadament uns 4 anys.
1: Vale. Què en penseu del porta a porta, Ali?
5: Jo penso que beneficia molt Arenys, ja que actualment hi ha molta gent que no recicla bé i beneficia molt.
1: Clàudia?
0: Jo trobo que està molt bé perquè si, per exemple, no tens un contenidor davant de casa, només l'has de deixar a la teva porta i te'l venen a recollir. I si tens algun problema de caminar o de, no sé, que et costi caminar i no el tens davant, pues, el contenidor no el tens davant, doncs jo crec que et facilita més la feina.
1: Pep?
3: Jo penso igual que l'Ali i la Clàudia, és molt important per les que ja ho ha dit la Clàudia i l'Ali. Ja
1: no. Evan?
4: Jo penso igual que l'Ali, que és important tot això de contenidors i això.
1: Vale. A vosaltres us agrada reciclar? Ali?
5: Sí, a mi m'agrada molt reciclar, ja que és divertit i cada cosa va al seu lloc.
1: Si us fa difícil reciclar, i per què? Evan?
4: No és difícil perquè tenim que posar les coses on calen, els continguts on calen, i doncs és ràpid i això.
1: Vale. Clàudia?
0: No, mira, no em sembla difícil perquè tu vas acumulant brossa en cada contenidor o a cada paperera i quan ja has acabat, o sigui, quan ja està plena, només l'has de portar. O esperar que arribi el dia que et vinguin a buscar o envasos o rebuig o paper o vidre.
1: Ens podeu donar alguna recomanació per reciclar millor, Ali?
5: Sí, no tenir mandra, perquè moltes vegades tenim mandra de tirar la brossa o baixar, però és que al final ens beneficia a nosaltres, també.
1: Creieu que val la pena reciclar i

0: Per què, Clàudia?
1: Jo crec que sí que val la pena, perquè actualment hi ha bastanta contaminació, es fa més gran la contaminació global i creiem que això s'ha d'acabar.
0: Per què creieu que serveix reciclar al final, Pep?
2: Perquè al final de tot sempre estem donant un pas endavant pel medi ambient.
0: Vale. I fins aquí el debat. Gràcies per respondre a les preguntes.
1: Després d'aquest debat tan interessant, escoltarem una altra cançó.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera en música.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

0: Això ha sigut tot per avui. Ha estat un plaer estar amb tots vosaltres i moltes gràcies per escoltar-nos. Us deixem amb l'última cançó.
1: Adéu!
2: Que vagi bé.
3: Fins la setmana vinent.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Un programa cultural però no elitista, perquè la cultura és trobada però també conflicte.
0: Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
1: Benvinguts, benvingudes i benvingudis a una nova entrega de Plec i Drames. Aquí som una setmana més i, a més, avui estic molt bé envoltat. Abans que res, donar les gràcies a totes les persones que ens sentiu, ens escolteu setmana rere setmana. Recordar que ens podeu seguir des de la sintonia de Ràdio Arenys 91.2 en directe i després també des de YouTube. Pels de YouTube, Facebook o qualsevol altra plataforma ja ens estareu posant cara. Ja veieu que avui torno a estar acompanyat de col·laboradora. Benvinguda, Júlia, de nou.
2: Hola. Que guai tornar aquí, eh?
1: Farem la secció de Pulsió i Gest, divulgació artística, per tant, no us despegueu de la ràdio, i després també entrevistarem. De fet, des que vam començar el programa, el passat 5 de març, hem fet aplec al voltant del fotoperiodisme, la literatura, la dramatúrgia, la música i la gestió cultural. Però avui ens recreem al voltant del nostre perfil més eixerit, més trendy, estètic, fashionista i, per què no dir-ho, divertit i sassy, per parlar de moda.

0: Us sona la cançó que acabem d'escoltar? Bé, és Suddenly I See, de Kata... Perdoneu, K.T. Tunstall, però per molts i moltes significa sobretot l'obertura a un univers que ja té 20 anys a sobre, la seqüència inicial de The Devil Wears Prada, eh? La comèdia dramàtica dirigida per David Frankel i protagonitzada per Meryl Streep i Anne Hathaway, que farà tot just 20 anys aquest any, ja sabeu que s'ha tret la segona part. Bé, aquesta manera de viure la moda té molt a veure amb la consolidació de l'alta cultura del segle XIX, moment en què vestits, joies i altres ornaments comencen a ser signats per noms propis molt potents, podríem dir. És a dir, a ser concebuts com dissenys originals i peces d'artesania elevada. És aquí quan podem començar a dibuixar una trobada clara entre art i moda. Per la nostra generació, concebre la moda i l'art com conceptes agermanats no resulta gaire difícil. De fet, fàcilment lliguem aquesta idea a una de les seves defensores més reconegudes de l'imaginari popular. Sí, sí, parlem de Gossip Girl, una sèrie nord-americana reconegudíssima, estrenada l'any 2007 i basada en les novel·les de Cicely Bones Yexer. I, evidentment, una de les seves protagonistes més icòniques no podria ser una altra que la Blair Waldorf.
1: Fashion is the most powerful art there is. It's movement, design, and architecture all in one. It shows the world who we are and who we'd like to be. Just like your scarf suggests that you'd like to sell used cars.
2: Vanessa gave me this scarf.
0: Ja heu sentit a la Blair Waldorf, la moda és l'art més poderós, sens dubte. És moviment, disseny i arquitectura a la vegada. La consolidació, però, de l'alta costura al voltant del segle XIX és allò, és el moment on podem dibuixar una trobada entre art i moda. Sí, l'alta costura, allò que el selecte i elitista món de la moda distingueix com a couture.
3: Couture.
4: Is it couture?
3: It's couture.
4: It doesn't look like couture.
3: It's couture, honey. Look at the tag. It's couture.
0: Aquí tenim un meme que es va fer molt popular a principis d'any de la Lisa Rinna, una actriu i estrella de realities que en una catifa vermella va fer aquestes declaracions davant l'escepticisme d'un periodista en dubtar si la seva aparença era la pròpia de l'alta costura. El vídeo original dura uns segons més, però el fragment que es va popularitzar, com estava dient a xarxes, va ser el crit de Lisa Rinna dient «És alta costura, Cari, és alta costura». I possiblement fos perquè defineix a la perfecció aquesta natura dicotòmica tan pròpia de la moda. Tothom vol pertànyer, tot i ésser un món cruel i costós. Aquesta manera de viure, la moda, té molt a veure amb la consolidació de l'alta costura al segle XIX, com dèiem, moment en què vestits, joies i altres ornaments comencen a ser obres pròpies. És a dir, patentades com a dissenys originals o productes d'artesanalitat elevada. Allò que ens permet dibuixar una trobada entre art i moda, i és a partir d'aquest moment quan els abillaments, atuendo en castellà o outfit en anglès, els vestits, comencen a ser associats amb una experiència de luxe i a l'alçada de l'art. Unicitat, autoria i estudi de la noblesa dels seus materials, així com l'estudi de la finalitat estètica, són els paràmetres que ens permeten parlar d'art quan parlem de moda. És precisament en aquest context que la punta catalana també, i especialment la producció vinculada a Arenys de Mar, quilòmetre zero, producte de proximitat, esdevé un exemple molt clar d'aquesta trobada entre art i moda. Les puntes, brodats i ornaments textils deixen de ser únicament elements funcionals o decoratius per convertir-se també en expressions de refinament, autoria i distinció social. De fet, gran part del conjunt de peces conservades al Museu Marès de la Punta, daten d'aquest període. Ja podeu venir aquí a Arenys a visitar-lo per veure colls, ventalls, volants, tovalloles de combrejar o capes que evidencien aquesta sofisticació tècnica i artística d'aquests productes artesanals. A través d'aquests objectes podem observar com la moda comença a incorporar els mateixos valors que tradicionalment s'associaven a l'art: unicitat, noblesa de materials i estudi formal i valor estètic. Més enllà del segle XIX, però avui, la continuïtat d'aquest delí o aquesta tendència al luxe i la necessitat de produir contingut audiovisual en català ens ho posa present una influencer que es diu Maria Vallespí a la seva entrevista a VilaWeb que data del 2023. Anem a sentir què ens diu la Maria.
5: El meu tret distintiu és que sóc una creadora de contingut de moda i de bellesa i que ho faig en català. Perquè hi havia molts creadors de contingut en català, afortunadament, i pel meu gust encara n'hi ha molt pocs, però n'hi han, però tots eren com d'una manera molt definida. Tots eren una mica semblants. I a mi m'agrada haver sortit d'això i haver estat fent una cosa que fins ara no s'havia fet, que és crear moda, parlar de marques cares, parlar de maquillatge, de coses cares, de coses glamuroses, de coses de luxury, de luxe, i fer-ho en català. Això és algo que no s'havia fet, ara s'està començant a fer i jo estic molt contenta de, diguéssim, capitanejar-ho. A vegades jo em al·lucino perquè m'escriuen una marca, som tal, no sé què, volem que treballis amb nosaltres. I quan ja està tota la campanya iniciada, quasi està a punt de firmar el contracte, ja tinc el que volen que comuniqui i tot, de cop és, ah, però ho ha de fer en castellà. I penso, a veure, quina credibilitat teniu vosaltres com a agència o com a marca si no heu estudiat absolutament res el perfil amb el que aneu a treballar. I se m'han tancat portes i marques amb campanyes molt, molt grans, molt ben pagades, han caigut perquè volien que fes contingut en castellà. Però jo crec que no tindria sentit que jo ara de cop canviés i no ho faré perquè una marca m'exigeixi per un contracte o perquè sigui no.
0: Per una altra banda, un altre influenciador de moda català, l'Àlex Grimà, ens fa una introducció al mercat de la moda a Catalunya. Qui patrocina les desfilades de moda? Qui els otorga cobertura mediàtica? I analitza quins vestigis es poden identificar al mercat actual del segle XIX. Us sonen Gavier, Javier Guijarro, Guimaguas, Luis de Javier o Paloma Wall? Aurem Baix, possiblement? Anem a sentir què ens diu.
2: Aquestes quatre persones són com els quatre grans pilars que té la indústria de la moda catalana. A mi m'agradaria afegir una filla de Guimaguas i Paloma Wall, que és Aurem Biaix. És una firma de moda nascuda a Barcelona per dues noies que no estan formades en el món de la moda. Una va estudiar Belles Arts i l'altra ve més del món de rodatges, cinema, treballava al departament de sastreria del Liceu, i realment les barbaritats que fan, o sigui, junten com aquesta idea més romàntica i les siluetes del segle XIX, però les transformen a un codi 100% contemporani. Unes obres d'art que flipareu. L'última desfilada d'Aurem Biaix ha comptat amb el suport d'Apple. És surrealista, però... O sigui, surrealista en el bon sentit de... Mai diries que una marca de roba tan emergent com Aurem Biaix comptaria amb el suport d'Apple. Doncs el té. Però la penúltima, la desfilada es va fer a Trent. Què és Trent? És una de les botigues més novedoses que hi ha actualment a Barcelona. En què es basa? A part de tenir una arquitectura espectacular, que la relaciono molt amb la botiga de Guimaguas, perquè les dues tenen una arquitectura molt marcada i que la defineix, i tu quan entres en aquesta botiga saps que estàs o a Trent o a Guimaguas. El concepte de Trent, ells seleccionen de cada temporada de l'última setmana de la moda les millors peces de les col·leccions que es presenten a Milà, a París, a Nova York, i ho porta perquè ens puguem vestir nosaltres d'aquestes marques. Quin és el fet distintiu? Que no només pots comprar, sinó que pots llogar aquestes peces de roba. I
0: això ens parla de poder comprar roba, ens parla dels llocs, dels indrets, de les marques més populars de la moda catalana actualment. La veritat és que recomano molt que el seguiu. Es diu Àlex Grimà, @AlexGrimà, xarxes. Bé, que possiblement, ara que parlem de xarxes, una de les petjades, un dels senyals del segle XIX que encara roman a dia d'avui, sigui el concepte de modernet o moderneta, catalanet o catalaneta, no? Que és aquest concepte estètic que s'ha expandit de manera universal, quasi bé. Què entenem per ser un modernet catalanet? És un paral·lelisme banal? Es pot emmirallar amb el flaner de la modernitat? Les al·lèrgiques al pol·len ens ho aclaren amb molt bon rotllo de la mà del seu tema Poeta Modernet.

Sabem que el modernisme va sorgir en un moment de profundes transformacions socials i tecnològiques, influenciat per la revolució industrial i pels avanços científics. La intel·ligència artificial, la urgència climàtica, les pandèmies i l'empenta cap a un escenari de crisi geopolítica, o si no voleu dir crisi geopolítica, un escenari incert, semblen conduir-nos cap a un nou paradigma força equiparable al de la revolució industrial. Jo no vull ser alarmista, però el modernisme del segle XIX va tenir un impacte significatiu a Europa i a Catalunya, i va ser el reflex de la nova societat industrial emergent, amb un fort enfocament en la modernització de l'art, la ciència, l'educació i la llengua. Però jo hi veig un paral·lelisme molt gran en aquest moment. Si el modernisme va ser l'expressió cultural de la revolució industrial, potser aquest nou imaginari de modernet català és, amb totes les seves contradiccions, l'estètica emocional de l'era digital. Per afrontar els melons que hem obert aquesta introducció, avui fem aplec amb en Eric Rufete, un modista emergent del Maresme mataroní que actualment viu a Madrid i que només té 25 anys.

0: Doncs benvinguts i benvingudes a Pulsió i Gest. Abans d'entrar-hi, dir-te que m'ha agradat molt l'entrevista, em moro de ganes, de veritat, t'ho dic de tot cor, de veure la col·lecció. Tant de bo, no sé, algun dia portar alguna cosa teva, sí, em fascinaria.
1: Clar, que ens faríem, encantaria portar aquí samarretes d'Eric Rufete.
2: Ai, ojalà.
0: 100%. I jo avui aquí, a la secció, us convido a tancar els ulls i a imaginar. Així que, endavant. Tens 10 anys, són les 12 del migdia i estàs a classe. Mires per la finestra i observes el món exterior i te n'adones que els arbres han florit, el sol s'eleva i brilla molt fort. De cop, un cop suau, al braç, estrany, lliscant, un avió de paper fet amb apunts de matemàtiques. L'obres, hi ha una nota. Et gires, una mirada còmplice. I aquí comença alguna cosa, alguna història. Què hi escriuries a dins d'aquest avió? Ja podeu obrir els ulls. I escoltem la cançó Self Control, d'en Frank Ocean.

0: Doncs hi ha una cosa curiosa, i és que, bueno, acabem d'escoltar un self-control que no és en Frank Ocean, però jo avui us volia parlar d'en Frank Ocean, que està molt bé aquesta cançó, a mi m'encanta, de fet feia molt que no l'escoltava, no l'escoltava, però bé, jo us volia parlar d'en Frank Ocean perquè és un cantant que m'agrada molt, que ha tret molt poca música, i hi ha una cosa curiosa, i és que en la seva cançó, també anomenada self-control, avui podeu escoltar-la a casa, us animo molt, i passa una cosa curiosa.
1: No, no era aquesta la cançó. M'he equivocat, doncs m'he equivocat.
0: No et preocupis, però és que a mi m'agrada perquè aquesta feia molt que no l'escoltava.
2: Aquesta és l'original, la Self Control.
0: Per tant, jo crec que en Frank Ocean li deu molt
2: li
0: aquesta cançó.
2: Li ret homenatge, clar.
0: Clar, clar, clar. Però, parlant de la d'en Frank Ocean, s'us quedarà aquest nom gravat, jo un dia, navegant per les profunditats d'internet, vaig trobar que molta gent ha entès Keep a Place for Me com a Paper Planes for Me. És a dir, guarda'm un lloc per mi, s'entenia, per part de l'audiència, com a avions de paper per mi. Era una frase que no hi era, en aquesta cançó no estava, òbviament, però que encaixava perfectament. Perquè avui us vull parlar d'avions de paper. Hem començat la secció per aquí. Perquè parlem del gest de fer-ne un. Un gest que amaga tota una intenció. Comencem parlant de l'art de l'origami. Suposo que sabeu què és, coneixeu l'origami, veritat,
2: no ho feu. Papiroflèxia.
0: Sí, és un bon sinònim, exacte. I el tema és que té un origen japonès, és un tipus d'art japonès que a nivell etimològic té molt a veure, o sigui, s'entén molt bé perquè oro vol dir doblegar i kami vol dir paper. Per tant, l'origami és l'art de donar forma al paper. A mi em ve al cap una imatge molt simple, que és la idea de crear mons a partir del paper. I aquí entra el testimoni que us porto avui, la Bela, una nena que també s'ho passa molt bé jugant amb paper i amb la seva imaginació.
3: Algun cop has fet algun avió de paper?
4: Sí, moltes vegades.
3: I què és el que t'agrada de fer avions a tu?
4: Que em distreu molt i quan estic com avorrida, doncs, com dic, m'avorreixo, agafo un paper i llavors em distreu i faig avions de paper o faig postals o faig com uns ordinadors o mòbils.
3: En paper?
4: Només en paper. I si vull que quedi com més real els mòbils, m'agafo la cola i enganxo doble perquè em quedi com amb més textura.
3: O sigui, t'agrada manipular el paper,
4: sí,
3: fer-lo gruixut, doblegar-ho...
4: I quan dibuixo, a vegades faig tanco els ulls i faig algun gravat. I després obro els ulls i tinc d'inventar-me algú amb això. I un dia, quan tenia com 5 anys, em va sortir com un gravat. I després ho vaig convertir en un elefant. I un dia una tortuga, un altre... una cosa molt rara. És que m'agrada molt fer coses d'aquelles.
3: Ets un artista, eh? Que guai, m'ha encantat això que has dit, eh? Que maco.
0: Doncs aquesta és la Bela. És que promet, serà una artista, té tan sols 7 anyets i és la meva cosina petita, me l'estimo amb tot el meu cor. I ahir al vespre vaig fer-li aquesta pregunta, la inicial, no? Si havia fet algun cop un avió de paper, però després, com m'heu escoltat, va començar a explicar-me com imagina el traç i com el transforma. I aquesta mirada, per molt que sigui innocent, parla del gest artístic més pur, que és l'acte de donar forma, no? L'acte de donar forma i transformar. I la Bela és que s'ha passat moltes tardes transformant papers d'inaquatres a tots colors. I a mig camí entre l'origami i el petit testimoni que acabem de sentir, es troba una melodia que estic segura que molts de vosaltres coneixereu i que associeu a la vostra infància, a una memòria... Mare meva, no tinc veu, és que m'emociona tant. Bueno, a una memòria compartida, mare meva, a una memòria compartida, Art Attack.

0: ¿Conocíeu aquesta cançó?
1: Me lo da todo, ¿eh? Sí. Ahora mismo, arte a lo grande.
0: Literal.
1: Me encanta.
0: Us transporta, veritat.
1: Sí, sí.
0: Els 2000, aquella època. Doncs sí, es tracta d'un programa que es va emetre a Disney Channel. Es va estrenar a Espanya l'any 1998, o sigui, ja fa bastant, la veritat. I un dels seus mítics presentadors va ser en Jordi Cruz, no el cuiner, el presentador, que la gent es confon. I el que us deia, per qui vam néixer els 2000, doncs Art Attack forma part del nostre imaginari. I és que avui posem el focus en el pas del format bidimensional al format tridimensional. Penso que el nostre convidat d'avui fa un gest meravellós també, donar forma a la tela i vestir el volum, a través de la moda, com comentaves, la confecció, el patronatge i l'artesania, perquè treballa des d'un

0: estava explicant una història que no sabem si va ser ficció o no. I ara, per acabar, us he portat un avió de paper. M'heu vist a l'inici confeccionant-lo, també.
1: La història de ficció era aquella que hem tancat els ulls i érem a classe, no?
0: Exacte. Val. Que us havíeu d'imaginar, doncs, que algú us tirava de cop, us llançava un avió i us havia escrit una nota.
2: Clar.
1: Ah, clar.
2: Me lo imagino porque no me pasa. No me ha pasado.
0: Es la típica historia como a tú no te de, amor, en la de amor.
2: Bueno, a mí me ponían en el papel. ¿Hay chisme? Claro. Entonces...
0: Y ahí estabas, ¿no?
2: Ahí estaba el primero.
0: Qué divertido. Doncs bé, tenim aquí un avió de paper per cadascun de vosaltres.
1: El de l'Eric és rosa, el meu és taronja.
0: I el meu és blau. Això no està, no està, no està fet a l'atzar. Òbviament, això
1: òbviament
0: està calculadíssim.
1: Està planificadíssim.
0: I la idea és que us he portat aquest avió de paper amb una intenció. I és que vull que cadascú de nosaltres escrigui un desig o alguna cosa que vulgueu que prengui forma. Perquè vull que fem volar per aquesta sala avions, moda, art i desitjos. Així que us he portat un boli també. Mira-te.
1: Oh, moltes gràcies, sí. Júlia.
0: Inspireu-vos, desitgeu molt i que maco compartir espais com aquests i persones com tu.
1: Ai, que xulo. Tenim un racó per l'esperança.
0: Sempre.
1: Un aeroport de desitjos. A veure.
0: Quina metàfora més maca.

0: Jo ja he escrit el meu.
1: Jo també.
2: Jo també.
0: I què fem? Ho diem o no?
2: Voleu compartir-ho?
0: Abans de tirar-los, no? Abans de fer-los volar o què?
1: Sí, pelant,
0: Val.
2: Vale.
0: Qui comença, Júlia?
2: Voleu que comenci i que acabi el nostre convidat?
0: Sí, sí.
2: Vale. Jo he posat, és una mica nyonyo,
1: Ah, bueno.
2: I és el que m'ha sortit i mira que ho porto. Jo ho podria haver pensat una mica, però, bueno, crec que surt de dins. Així que art i amor, compartir espais macos amb gent amb molta llum com aquest.
1: Ay. Oh, ahora me dejas en súper mal lugar. ¿Lo puedo cambiar o algo?
0: Inventa-t'ho.
1: Claro.
0: Jo he posat condicions dignes pels joves i trobar recer i calma.
1: Wow, y yo tan yoísta. En plan, esto es
0: que has puesto.
1: Yo he puesto que mi colección coja forma.
0: Ah, bueno, está muy bien.
1: Claro, es que es
0: lo que estoy pasando. Es que tú eres profesional, tú vens aquí a hablar del teu projecte.
2: Claro que sí.
1: Claro, no, ay, jo, pero me encanta.
2: Però ja sabeu, això pot ser una espècie d'acte que podeu fer vosaltres. Si teniu un desig, feu volar avions. Vinga, va.
1: Wow, qué bien hechos. ¿Cómo ha planeado?
0: Doncs aquest moment és èpic per, ara sí, acomiadar-se de la plec. Volem acabar aquesta entrega amb un missatge positiu, i és que tothom té un potencial a dins que potser pot comunicar al món a través de la roba i dels diferents estils i estètiques que pot trobar, ja sigui a xarxes o a la col·lecció d'un artista emergent. Si és a la segona, millor que millor. Ja sabeu, recolzeu els artistes que comencen a la moda, al disseny gràfic i a on sigui. Ja sabeu que nosaltres sempre estem recolzant-los aquí a Plequidrames. Aquest programa, això sí, és dedicat a en Joan Bosch, que és el nostre tècnic, i avui ha tingut especialment moltíssima paciència. Moltíssimes gràcies, Joan. I us deixem amb la última cançó, que la tenim a punt, és d'una artista maresmenca i porta a terme justament el que venim reivindicant tot el programa. La cultura pop digital, el luxe contemporani, la feminitat performativa. Aquesta no és una altra que Hakaranda, de la maresmenca Batgial. Gaudiu. Gaudiu.

0: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes.
2: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Molt benvingudes i molt benvinguts una setmana més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat al teatre musical, on cada setmana escoltem unes quantes cançons que tenen una temàtica en comú. Des d'ara i fins a les 10, aquí al 91.2 de l'FM, us estarem acompanyant l'Isaac Albarracín a les Vies del So i aquí aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent. De vegades, només cal escoltar els primers segons d'una cançó o d'una música per endevinar de quina es tracta. A continuació escoltarem uns quants segons d'una música, que no la posarem sencera, perquè el nostre programa no és un programa de música clàssica, sinó que és un programa de teatre musical, però pareu bé l'orella i només escoltant aquesta música descobrireu la temàtica del programa d'avui.

Sí, efectivament, avui ens n'anem de casori. I ens hem ben pentinat i posat ben guapos i ben elegants, tant l'Isaac com jo, per anar-nos-en de casament. Avui repassarem alguns musicals que contenen enllaços matrimonials, casaments, noces, bodes, o com ho vulgueu anomenar. Avui el programa va de musicals amb casaments. No podrem veure'ls tots, perquè tenim el temps que tenim, però hem fet una selecció que esperem que us agradi. I potser, potser, més endavant, tornarem a anar de casori en algun altre programa. Qui més qui menys ha anat a algun casament al llarg de la seva vida. Bé com a nuvi, bé com a núvia, bé com a padrí de la núvia, com a testimoni, com a pare de la núvia, com a mare del nuvi, o senzillament com a convidat en qualitat d'amic, familiar, col·lega o company de feina. Això d'anar als casaments hi ha gent que els encanta i d'altres, en canvi, tot el contrari, ho detesten. De totes maneres, us agradi o no anar als casaments, avui us prometem un programa d'allò més entretingut i divertit. Els casaments, en definitiva, són una festa, com el nostre programa, una festa per celebrar la unió de dues persones que s'estimen. Els casaments es poden celebrar de manera clàssica i tradicional per l'Església, com Déu mana, però també de manera laica fora de l'àmbit religiós. I fins i tot hi ha qui es casa en un casino de Las Vegas, fent submarinisme o tirant-se en parapent. Hi ha gent per tot, però no deixa de ser una cerimònia, un convit i una festa per reunir-se amb els éssers estimats, gaudir de la vida i brindar pel futur d'aquesta unió. I sense més dilació, comencem ja amb un musical, la trama del qual gira al voltant d'un casament. Sí, senyors, un casament. És un musical molt conegut, que de ben segur coneixeu molt bé, perquè potser l'he pogut veure en directe, ja que s'ha representat en diverses ocasions, tant a Madrid com a Barcelona. Crec que actualment encara es pot veure a la Gran Via de Madrid. I és un d'aquells musicals que sovint estan en cartellera a Londres i a Broadway, que si heu tingut la sort d'anar-hi, doncs potser també l'heu vist allà. Potser també el coneixeu per la pel·lícula, perquè hi ha una pel·lícula, i la pel·lícula fins i tot té una seqüela. Sí, sí, estic parlant d'això que està sonant. A veure, puja una mica la música. Doncs sí, estic parlant de Mamma Mia, un jukebox creat a partir de les cançons del grup suec ABBA. Els musicals jukebox seran els protagonistes d'un parell de programes que ja estem preparant de cara al 2025. Però ara parlem de Mamma Mia. Mamma Mia és un musical ambientat en una illa grega fictícia on hi viuen la dona, una mare soltera, que regenta una taverna sempre plena de turistes amb la seva filla Sophie, que aviat es casarà amb el seu promès Sky. La Sophie vol esbrinar qui és el seu pare biològic, qüestió de la qual la seva mare no en vol parlar mai, perquè li agradaria que fos ell qui l'acompanyés fins a l'altar. Un dia, buscant i buscant, troba un diari antic de la seva mare i descobreix que aquells dies que ella va ser engendrada, la seva mare mantenia relacions amb tres nois diferents. Ella no es talla un pèl i es posa en contacte amb aquests tres nois, ara ja tres homes fets i drets, i els convida al seu casament fent-se passar per la seva mare. Ells accepten i es presenten a l'illa uns dies abans de l'enllaç, temps que la Sophie aprofitarà per investigar quin dels tres és el seu pare biològic i, per tant, qui l'haurà d'acompanyar fins a l'altar el dia del seu casament. Mamma Mia és una comèdia molt divertida i entretinguda, amb molts embolics i molt mals entesos, que acaba amb un apoteòsic final feliç, amenitzada tot ella amb les cançons d'ABBA. Del musical original de Londres, que es va estrenar el 1999, ara n'escoltarem la cançó en què un dels tres homes que han vingut convidats al casament aprofita la vinentesa i li demana a la dona, la mare de la núvia, que es casi amb ell. La dona s'ho pensa i finalment acaba dient que sí, tot cantant I do, I do, I do, I do, I do, és a dir, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que s'hi casarà. I així arribem al final del musical amb un casament totalment inesperat.

Els casaments tradicionals, els que celebra la gran majoria de gent, tenen una sèrie de rituals. De primer hi ha una cerimònia, però abans d'aquesta també hi pot haver, i acostuma a haver, el comiat de solter o de soltera. Però anem a la cerimònia. Anem a la cerimònia. De primer hi ha una cerimònia que pot ser religiosa en una església, ermita o basílica, o que pot ser laica, al jutjat, a l'ajuntament, en un jardí a l'aire lliure, en una finca o en una illa del Pacífic, segons el pressupost de cadascú. Després els nuvis se'n van a fer el reportatge fotogràfic, mentre els convidats i convidades ja van cap al lloc on es fa la festa i el tiberi. Més tard arriben els nuvis i ja comença l'àpat. I vull fer un parèntesis. Quan dic nuvis, em refereixo a un nuvi i una núvia, a dos nuvis o a dues núvies, ja que, afortunadament, al país en què vivim, des de l'any 2005, també es poden casar dues persones del mateix sexe. Tanquem el parèntesis? Doncs comença l'àpat, i vinga a menjar, i més menjar, i vinga a beure, i més beure, el primer plat, el segon plat, ara un brindis, ara un altre brindis, ara un altre plat, ara un altre brindis, ara arriba el pastís de noces amb les figuretes dels nuvis al capdamunt, ara un altre brindis i ara un parlament, i un altre brindis i un altre parlament, i després de tants de brindis i de tants de parlaments i de tant de menjar i beure, comença el ball. I amb el ball, la festa. I amb la festa hi ha qui contracta un DJ, hi ha qui fa venir un músic o un cantant, i fins i tot hi ha qui contracta una petita o gran orquestra. El protagonista de la cançó que escoltarem ara a continuació és un cantant de casaments de poca munta, a qui contracten per anar a amenitzar les festes post-Tiberi. En Robbie Hart és el protagonista del musical The Wedding Singer, el cantant de bodes, estrenat a Broadway l'any 2006 i que és una versió musical de la pel·lícula del mateix nom, The Wedding Singer, de 1998, que aquí, coses d'aquelles que passen amb els títols, es va titular El Chico Ideal i que està protagonitzada per l'Adam Sandler i la Drew Barrymore. En Robbie, aquest cantant de bodes, quan comença el musical, està a punt de casar-se, però la seva promesa el deixa pel plantat a l'altar. D'altra banda, la Júlia, que és una de les cambreres del convit del seu casament, i el casament de la qual ell havia d'anar a actuar al cap d'uns dies, imagineu-vos com és aquest argument, ho deixa aquell mateix dia, aquesta noia, la cambrera, també ho deixa amb el seu promès, perquè se n'adona que no és com ella es pensava que era. Tot plegat farà que en Robbie i la Júlia es coneguin i comencin una relació. Una relació que no sabem com anirà. Anirà bé tot plegat? Acabarà finalment amb casament aquesta història d'amor i finalment podran casar-se tant l'un com l'altre? Sense fer massa spoilers, us diré que es tracta d'una comèdia musical de gènere romàntic que de ben segur que després de molts entrebancs i molts malentesos, el musical acabarà amb un happy ending, amb un final feliç, o potser no, no ho sabem. Ara escoltarem la cançó amb què començava el muntatge d'aquest musical que es va poder veure a Madrid l'any 2007, un musical protagonitzat per l'actor i cantant Naïm Thomas. És concursant de la primera edició d'Operación Triunfo i aquest musical va ser dirigit pel mateix director que va dirigir el muntatge original a Broadway, el John Rando. Un musical amb composició musical del Matthew Scalar, lletres d'en Chad Begelin i llibret d'en Begelin i en Tim Herlihy, que és el guionista de la pel·lícula original en què es basa. A Madrid aquest musical es va titular El rei de bodes i es va poder veure al Teatre Nou Alcalà la temporada 2007-2008. Escoltem la cançó que porta per nom Tu futuro empieza hoy, que és la versió en castellà de It's your wedding day, el teu dia de noces.

0: I del rei de bodes passem a donar-vos una breu notícia sobre l'anomenada reina dels musicals de Catalunya, que va triomfar durant la dècada dels 90 del segle passat i per això se li va posar aquest títol de reina dels musicals. Estic parlant de l'Àngels Gunyalons. L'Àngels Gunyalons vindrà a Arenys a actuar aquest proper diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Principal en un muntatge teatral de text, no musical, sinó de text, titulat Llegat, que explica la relació d'una mare i el seu fill i com acaben coneixent-se més i més gràcies a un viatge que han de fer plegats. El proper diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Principal. I nosaltres continuem amb més casaments. Casar-se sempre és tot una alegria si els dos participants d'aquesta cerimònia s'estimen i tenen ganes d'unir les seves vides. Això és el que passa habitualment i és el que hauria de passar. Però molts països d'aquest món en què vivim encara hi ha nenes que són obligades a casar-se amb homes que els dupliquen o tripliquen l'edat. I la ONU i l'UNICEF ho saben, miren de reull i ben poca cosa fan al respecte, la veritat. Antigament hi havia casaments que estaven arreglats amb anterioritat i hi havia dones que es dedicaven a arranjar matrimonis, les anomenades matrimonieres, que és la paraula correcta dita en català. Casamenteres és en castellà, i és incorrecte. Jo em pensava que es podia dir casamenteres perquè prové del substantiu casament, però es veu que no, que la paraula correcta és matrimonieres. Que eren unes dones que es dedicaven a fer unions de persones, normalment homes vells i rics, amb noies joves i bufones, semblant al que passa a moltes zones del món. Dues de les matrimonieres més conegudes del teatre musical són la Dolly Levy, del musical Hello Dolly, o la Yenta, la casamentera del violinista al damunt de la teulada. Casaments que no eren per amor, sinó per interès. Sobre l'amor, sobre els interessos creats, els casaments fora de la llei i les injustícies que hi ha al món, entre altres temes, va una opereta en dos actes que es va estrenar ni més ni menys que el 14 de març de 1885 al Teatre Savoy de Londres. I que abans que s'acabés l'any, ja la representaven més de 150 companyies, així com ho sentiu, arreu d'Europa i d'Amèrica. Parlem de 1885. Es tracta ni més ni menys que del Mikado. El Mikado, una de les operetes còmiques més famoses del duet format pel lletrista William Schwenk Gilbert i el compositor Arthur Sullivan, que juntament van compondre 14 òperes entre 1871 i 1896. Òperes còmiques, algunes d'elles, d'altres no tant, que han estat traduïdes en molts idiomes i representades arreu del món. A Catalunya n'hem pogut veure dues adaptacions gràcies als de Goy de Gom. D'una banda, Els Pirates, que era la versió dels Pirates de Pinsens, i d'altra banda, El Mikado, de la qual avui n'escoltarem una cançó. Adaptada al català pel gran Xavier Brudassala, el Mikado està ambientada a l'antic Japó, lloc exòtic i ben allunyat de l'Anglaterra de finals del segle XIX, que permetia al Gilbert and Sullivan criticar aspectes de l'actualitat de l'Anglaterra d'aleshores i fer-ne una bona sàtira. El Mikado és l'emperador de l'antic Japó. De fet, Mikado significa emperador en japonès antic. Ara ja no s'utilitza aquesta paraula, però és el que significa. Mikado és un emperador en japonès antic. L'argument és molt llarg i enrevessat, i en faré una síntesi tenint en compte la temàtica del programa d'avui i el fragment que escoltarem a continuació. Som-hi, vinga. Anem per pams. El Mikado, l'emperador, dicta una llei que diu que qualsevol persona que flirtegi amb alguna altra que ja estigui compromesa serà executada. Sí? Això d'una banda. D'altra banda, la Llum Llum és la deixeble i promesa d'en Coco, que és el gran botxí del rei Titupú, l'encarregat d'executar els que infringeixin les lleis de l'emperador. Arriba a Titupú un jove i humil joglar que aviat s'enamora de la Llum Llum. I la Llum Llum també s'enamora d'ell, però està compromesa amb en Coco, el gran botxí. El que ningú sap és que aquest humil trobador és en Nanki Pu, el fill de l'emperador i hereu del tro. En Nanki Pu decideix casar-se amb la Llum Llum, tot desafiant les lleis del seu pare, i per tant serà executat. I una nova llei diu que la dona de l'executat també ha de ser enterrada viva juntament amb el seu marit. Si per amor es casa amb el joglar, que ell encara no sap qui és realment, a ella també l'hauran d'enterrar amb ell. Té un dilema, un gran dilema, casar-se o no casar-se. Aquesta és la qüestió, malgrat l'amor que sent per ell i que no sent per en Coco, el seu antic promès. Això és el que ara mateix sentirem a la cançó Quin moment més dur, de l'adaptació que del Mikado en van fer els de Goy de Gom l'any 1986. Escoltem-la.
1: Quin moment més dur, si jo em caso amb tu, quan t'arribi l'última hora m'hauran d'enterrar la cara en un sol comú. Quin moment més dur, quin moment més dur.
2: Ai, que no puc més, ai, que d'aquí un mes moriré sense casar-m'hi, permeteu que això malvern i tot surt al revés. Ai, que no puc més.

0: desenllaç.
1: Però en Coco, que és un tros de pa incapaç de matar una mosca, tot i ser el botxí del regne, els deixarà escapar i permetrà que es casin i visquin allà on vulguin, però ben lluny de Titipu. Ell ja es farà càrrec de fer creure a l'emperador Mikado, el Mikado, que el juglar ha estat executat i enterrat juntament amb la seva dona. Una opereta amb un final ben feliç. I ara deixem l'antic Japó de banda i ens anem cap a Nova York, on se situa l'acció del proper musical, Sweet Charity. El musical Sweet Charity, la protagonista, que es diu Charity Hope Valentine, treballa de ballarina al Fandango Ballroom, una sala de ball on, a part de comiats de solter, els clients, majoritàriament homes, van a gaudir dels picants espectacles de ball que ja ofereixen i també a veure i a tenir conversa amb les ballarines del local. Aquestes han d'aconseguir que els clients beguin i beguin i quantes més copes, millor. Qui regenta el local és en Herman, un home malcarat, controlador, encara de pomes agres i molt estricte i autoritari amb les seves treballadores, però que, no obstant, té un punt dèbil: els casaments. Quan va a algun casament, és d'aquelles persones que s'emocionen. Que s'emocionen molt, massa i tot, d'aquelles que donen fins i tot la nota i es passen tota la cerimònia plorant, plorant i plorant. De l'emoció que sent al veure dues persones casant-se, i també de l'alegria i satisfacció que sent a l'adonar-se que cap d'aquelles dues persones és ell. Del musical Sweet Charity en parlarem molt més al programa, el programa següent, el proper programa, perquè serà un dels musicals que sonaran. Avui, de moment, escoltem aquesta cançó en què en Herman ens explica, cantant i molt ben acompanyat de les noies del Fandango Ballroom, que li encanta plorar els casaments. I love to cry at weddings. M'encanta plorar els casaments. I la cançó que escoltarem és la del muntatge original de Broadway de 1966, interpretada per l'actor John Wheeler.

malparlat, groller, vulgar, un home de món, amb la cultura que li ha donat estar més al carrer que a casa, l'Alfred Doolittle és un escombriaire a qui li agrada una mica massa el vi. I també és el pare de la venedora de flors més famosa dels musicals, l'Eliza. L'Eliza Doolittle, la protagonista del musical My Fair Lady, una noia malparlada, brutota i amb pocs modals, a qui un egocèntric i pedant professor de fonètica, el professor Higgins, vol convertir-la en tota una dama. A partir de l'obra de teatre Pigmalió, el Pigmalió, de George Bernard Shaw, el tàndem format pel compositor Frederick Lowe i el lletrista i llibretista Alan J. Lerner van crear el musical My Fair Lady, que es va estrenar a Broadway el 15 de març de 1956, protagonitzat per un ja experimentat Rex Harrison com a professor Higgins i una joveneta Julie Andrews com a Eliza Doolittle. Però tornem al pare de l'Eliza, l'Alfred, i centrem-nos en ell. Hi ha un moment en el muntatge en què guanya uns diners gràcies al professor Higgins i decideix gastar-se'ls amb roba elegant per casar-se amb la dona amb qui viu des de fa molts anys, des que va morir la mare de l'Eliza. Veient que la seva filla pot fer-se passar per una senyoreta de l'alta societat, creu que el millor que ell pot fer és també refinar-se una mica. I el primer pas per fer-ho és casant-se i deixar de viure en pecat amb la seva dona. I demana als seus amics que l'acompanyin fins a l'església, ja que va una mica pet, pobret, va una mica pec, ha begut una mica massa, després d'haver estat tota la nit sense parar de beure, celebrant el seu comiat de solter. I el pobre home el que vol és ser puntual, a l'església i casar-se amb aquesta senyora. Escoltem ja la cançó Llévame a la iglesia ya, interpretada en castellà pel gran Joan Crosas, que és qui va donar vida a l'Alfred Doolittle, el muntatge que es va poder veure a Madrid l'any 2001. Un muntatge protagonitzat per en José Sacristán com a professor Higgins i una ja granadeta Paloma San Basilio com a la jove Eliza Doolittle. Escoltem ja el gran Joan Crosas amb Llévame a la iglesia ya, acompanyat del repartiment del muntatge que es va poder veure al Teatre Lope de

0: T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Aquest és el títol d'un musical que es va estrenar a l'Off-Broadway l'any 1996, amb música d'en Jimmy Roberts i lletres i llibret d'en Joe DiPietro. És un dels muntatges que més temps han estat en cartellera a l'Off-Broadway. És el segon muntatge, el primer és de Fantàstics i el segon és aquest. El T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. En aquest musical hi ha un casament, però no només hi ha un casament, sinó que també hi ha tot el que passa o podria passar abans d'un casament i tot el que passa o podria passar després del casament. És un musical que es compon de diferents escenes que no segueixen un fil argumental, però que totes elles tenen en comú, com a tema central, l'amor i les relacions. Les primeres cites, el festeig, el prometatge, conèixer els pares de la parella, la preparació prematrimonial, el fet de ser pares, o la rutina sexual al cap d'uns anys de matrimoni, són alguns dels temes que tracten de manera molt còmica en aquest musical. Tots ells, tots aquests temes, són amenitzats de músiques i cançons molt alegres i molt divertides. Aquest musical normalment està interpretat per quatre grans actors, dos homes i dues dones, ni molt joves ni molt grans, ja que tots ells interpreten tots els personatges de l'auca, tots els personatges fan de vells, fan de joves, fan d'adults, fan de totes les edats. A Barcelona, aquest espectacle en català es va estrenar el 1999 sota la direcció de l'Esteve Ferrer i amb un repartiment de luxe, l'Eduard Farelo, la Maria Josep Peris, en Xavi Mestres i la Teresa Vallicrosa, que feien tots els personatges de l'auca, com acabo de dir. Se n'han fet altres reposicions també a Barcelona i en català l'any 2001, el 2013 i el 2014. El 2001 també es va poder veure una versió en castellà a Madrid amb la Carme Conesa, la Cília Marçó, amb Víctor Ullate Júnior i amb Miguel del Arco, abans de convertir-se en un dels més reputats directors de teatre. La cançó que escoltarem ara a continuació pertany a la reposició del 2013, un muntatge que en aquell moment va ser dirigit per l'Elisenda Roca. L'Elisenda Roca, que des de fa un temps va deixar la televisió, ella era la gran presentadora de Cifres i Letres, de la 2 de Televisió Espanyola, i doncs va deixar la televisió per dedicar-se a escriure llibres per a adults i infants i també per dirigir espectacles teatrals com aquest. Els actors d'aquest muntatge, els que sentireu ara a continuació, eren la Mercè Martínez, en Jordi Vidal, la Montse Rius i en Frank Capdet. El que sentireu ara a continuació és el brindis dels pares. Una parella de joves, l'Eric i la Sara, van a dinar com cada diumenge amb els seus pares, amb els pares d'ell, amb els pares del noi. Aquest diumenge serà especial. Els hem de donar una notícia i els pares comencen a pensar i pensar i pensar i creuen que, després de 8 anys junts com a parella, la notícia serà que han decidit formalitzar la seva relació i casar-se. I aquest matrimoni estan d'allò més contents i il·lusionats. Però no, no. Resulta que ells dos, el que els comuniquen és que ells dos estan molt bé, però han decidit deixar-s'ho córrer. Deixar-s'ho córrer vol dir trencar la relació. La il·lusió dels pares s'esvaeix de cop. Ells que estaven esperant en candeletes el casament del seu fill i fan un brindis. Un brindis musical, que és el que ara mateix escoltarem.
1: Mama, papa, la Sara i jo hem estat valorant els pros i els contres.
2: Sí.
1: I hem decidit senzillament que jo no em trobo prou preparat.
2: Sí, jo ara mateix estic molt concentrada en la meva carrera professional i no sé, no acabo de trobar el moment.
3: Ja ens coneixeu! Sempre ens hem considerat uns pares molt comprensius.
2: Sí.
3: Així que si creieu que aquesta és la millor decisió que podíeu prendre, doncs... Benvinguda sigui!
4: Sí! L'enhorabona!
2: Això ho treus aquí, perquè...
4: Què, papa? Fem un brindis, o què?
3: Ah, sí, el brindis, sí. Brindo pel nostre encara no prou preparat fill, Eric, i per la massa concentrada en la seva carrera professional, altrament hauria estat la nostra jove, la Sònia.
5: Sara!
3: La Sara!
5: Salut!

0: Hi ha musicals que comencen amb un casament, com per exemple el Rocky Horror Show, on els protagonistes, en Brad i la Janet, van convidats al casament d'una parella d'amics seus i quan surten de l'església decideixen comprometre's per ben aviat casar-se ells també. Hi ha musicals que el casament és el final de l'espectacle, com per exemple Mamma Mia, que acaba amb un casament d'allò més especial i inesperat. I també tots els musicals de princeses que acaben amb noces reials en les quals la noia acaba casant-se amb el seu príncep blau. Com, per exemple, doncs la versió més popular que se n'ha fet del conte de la Ventafocs, el Cinderella, del duet Rodgers and Hammerstein, de 1957, creat originalment per a la televisió, i que després, al cap de molts anys, va ser portat als escenaris en diverses ocasions, amb gran èxit, també. D'altres vegades, el casament està ubicat al mig de l'espectacle, com, per exemple, el violinista al damunt de la teulada, on en Tèbia, el seu protagonista, permet, saltant-se les tradicions, que la seva filla, Zeytel, es pugui casar amb el seu enamorat, l'humil sastre Motel Camzoil, i no amb un vell vidu ric que li havia triat per a ella la casamentera llenta. A molts musicals hi ha casaments. Normalment n'hi ha un, màxim dos, però el musical que ara escoltarem no n'hi ha només un, ni dos, n'hi ha set. Sí, com ho sentiu? Un musical amb set casaments. El musical comença amb un casament express, és a dir, ràpid, molt ràpid, d'un noi, l'Adam, que té pressa per casar-se, i una noia, la Millie, que té pressa per fugir d'aquella ciutat on viu i treballa. I casant-se, veu una oportunitat per anar-se'n d'allà i ser feliç amb aquest noi que li ha fet tilim des de que l'ha vist. El que no s'espera aquesta noia és que l'Adam no viu sol. No, l'Adam viu acompanyat dels seus sis germans. I aquest musical del que us parlo, que ara us diré el títol i de ben segur que tothom el coneix, acaba també amb un casament exprés. Sí, acaba amb un casament exprés, però de sis parelles. De sis parelles a punta d'escopeta. És a dir, en total, set casaments al llarg d'un musical, un al principi i sis al final. De ben segur que ja sabeu que estic parlant del musical Seven Brides for Seven Brothers, Set Promeses per a Set Germans, o en versió castellana, Siete Novias para Siete Hermanos. Un musical basat en la coneguda pel·lícula de 1954, dirigida per la Stanley Donen, i que anys més tard va ser adaptada al teatre. Basada en la llegenda del Rapte de les Sabines, d'aquest musical ara mateix n'escoltarem la cançó Sobbing Women, les dones sabines, del muntatge que es va poder veure l'any 2015 al teatre, ja ho diré bé perquè és una mica complicat de dir, al teatre Regent's Park Open Air de Londres, que és una mena de teatre grec com el de Barcelona, on a l'estiu, al igual que aquí, hi fan espectacles a l'aire lliure. Escoltem-la.
1: No, this was in olden times. This is history.

0: secretly, they was overjoyed.
1: You might.

Aquesta cançó fa referència a la llegenda de la mitologia romana en què els fundadors de Roma van raptar les dones de la tribu dels Sabins, les Sabines, per poblar Roma. Al musical, els sis germans de l'Adam, el protagonista, van a la ciutat i segresten les sis noies que més els agraden i se les emporten presoneres a casa seva. Una llau de neu no permetrà que els promesos i els pares d'aquestes noies les puguin salvar. I allà passaran tots els mesos d'hivern fins que arribi la primavera. Això sí, protegides per la Mili, que aviat es convertirà en una germana gran per a elles i no permetrà que els cràpoles dels seus cunyats se'ls hi apropin. A la vegada, la Mili refinarà i polirà aquests nois fins a tal punt que les sis noies acabaran completament enamorades d'ells. I quan arribi la primavera, els pares arribaran fins allà i obligaran els nois, apuntant-los amb una escopeta, a casar-se amb les seves filles deshonorades per ells, però que ara tenen més ganes de casar-se amb ells que amb els antics pretendents. I així serà, i així serà, i així serà. Al final així serà, es casaran, seran feliços i menjaran molts d'anissos, amb un final ple d'alegria, joia i música. Així s'acaba aquest musical. Ui, i aquesta música? Bé, aquesta música que sentim de fons, a veure, a veure. Aquesta música ens recorda que tot s'acaba, tot s'acaba. S'acaba la vida, s'acaba aquest programa que està a punt d'acabar, tot s'acaba. També l'amor s'acaba, sí. Els contes infantils i a les pel·lícules de Disney sempre ens han dit allò de i es van casar i van ser feliços i van menjar molts d'anissos. I sí, sí, hi ha gent que, afortunadament, l'amor en parella els dura tota la vida i arriben a celebrar fins i tot les noces d'argent, que són 25 anys de casats, les d'or, que en són 50, o les de diamant, que en són 60. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però també hi ha parelles que l'amor els dura el que els dura. Molt menys. Ben poc. N'hi ha que al cap de 20 o 15 anys ja deixen... decideixen posar punt i final al seu matrimoni. N'hi ha d'altres que al cap de 3 anys, 3 mesos o 3 dies després del seu casament, ja ho engeguen tot en orris. Això és el que hi ha. S'acaba l'amor o es desgasta amb la convivència, o obren més bé els ulls i se n'adonen que aquella persona no és realment com es pensaven, o coneixen a una altra persona molt més interessant i que els aporta molt més a nivell físic, mental, professional, econòmic o espiritual. Això és el que hi ha. I això és el que hi ha, és el títol de la cançó amb la que avui tancarem el programa. I amb la que els de Goy de Gom tancaven el musical Tu Dio Amor Meu de 1995. Un musical a partir de cançons d'en Cole Porter i relats de la Dorothy Parker. I amb aquesta cançó us deixem. I si us heu quedat a escoltar-nos fins al final, moltes, moltes, moltes gràcies, de veritat. I si a més us ha agradat el programa d'avui, us esperem d'aquí 15 dies, perquè la setmana que ve hi ha ple municipal, amb un nou programa dedicat a les coreografies més icòniques del teatre musical. Primera part, això sí, perquè les dividirem en dues parts, que n'hi ha moltes. Avui us hem estat acompanyant a les vies del so, ben mudat i ben enclenxinat, i amb un corbatí molt elegant, digne de convidat de casament, l'Isaac Albarracín. I aquí, rere els micros, vestit de dalt a baix com un pingüí, que us parla, el padrí de la núvia, en Jordi Serra, Ribugent. Res més a afegir. Bé, sí, només dues coses. Bona nit i que descanseu.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Torna a la secció del convidat sonor. En aquesta ocasió tindrem a la taula llarga del Falcó Mil·lenari a tot un referent de les interseccions que ens agraden. El Tonino Pa és un dels nostres. Amb en Tonino, és a dir, el Toni, desglossarem una part de la seva història sonora i ens oferirà una tria de materials que li han marcat les seves passes. La seva història girant entorn sempre del futbol, les guitarres, les cançons, els sons brasilers, la música popular i molta proximitat i caliu. Som-hi, Pops.

0: System Edició 888, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local, avui amb una única direcció a la nostra secció més gaudida quan ve algú, perquè és el convidat sonor, i a més tenim que Antoniño Pa, o sigui, Antoni Pàmies.
1: El convidat sonor, la visita més esperada.

0: Doncs sí, amigues i amics, un cop més, un sound de més. Fixeu-vos, 8, 8, 8. Això és irrepetible, Àngel. No es tornarà a donar
1: aquest número. No. I avui el convidat té molt clar que participarà en aquest 8, 8, 8.
0: I tant que hi participarà. Saludem a Toni Pàmies. Hola, Toni, què tal?
2: Hola, què tal, com va això?
0: Res, feia temps que anàvem darrere teu.
2: I jo darrere vostre.
0: No ens posàvem d'acord, però avui ho hem aconseguit. Estàs al Sounda, dins del convidat sonor. Bueno, tindrem tota aquesta estona per gaudir de la música que ens has portat, perquè quan ve un convidat el fem treballar. Sempre ens diuen el mateix, som uns cabrons, perquè 8 temes només, però és el que hi ha, no hi ha més.

0: temps. Es poden fer segones parts, també, eh?
1: Doncs sí, i com que hem d'anar per feina, i a part dels temes que escoltarem, també va bé, evidentment, fer una mica de perfil del convidat. I d'entrada, després al llarg del programa anirem desglossant més aspectes, parlarem de que el nostre convidat es va iniciar com a guitarrista des de petit i amb l'ajuda del seu pare, l'Amadeu, comença a capturar els primers acords i cançons. Arran d'aquest punt de partida relaciona amb altres amics i músics com en Pere Ayala, un que ens va visitar justament no fa més de 15 dies.
0: 15 dies.
1: I el Jordi Vives i el Josep Maria Major. Amb ells entren en el món dels Beatles i també de la improvisació, i aquells dies d'iniciació li plantegen dubtes i dilemes. D'això en parlarem. La seva passió per la música i el futbol es combina i el tenim aprenent a xutar i a tocar al mateix temps. Tot un dilema que pot ser compatible. I el seu mestre d'aquells dies va ser el preeminent Salvador Soler, que el recordem també des dels temps de Tricefàlia, o sigui que això ja és història local.
2: Salvador, un gran mestre.
1: Guitarrista i amic del nostre convidat, que introdueix en els sons brasilers i en el jazz. Per tant, això d'entrada. Després parlem de més coses. Com un...
0: Ara el que farem és obrir aquesta maleta sonora que ens porta el convidat avui, en Toni Pàmies, i comencem a l'any 1979 amb el disc comuniqué Dire Straits i Lady Writer. Per què?
2: Bueno, és una de les primeres músiques que vaig escoltar als Dire Straits, és del segon disc d'ells, i és una música que no... Perquè normalment d'aquella etapa, dels dos primers discos, que són els més, diguem-ne, els més autèntics en el sentit que és la banda original, la que més es coneix és el Sultans of Swing, no? Hi ha d'altres, i aquesta és una música que m'agrada força i que possiblement va ser de les primeres que vaig escoltar d'ells, i bueno, he triat aquesta.

0: sí, hem escoltat la música d'Aire Stage, en aquest cas, evidentment, Mark Knopfler, que sempre és indestriable del projecte i el seu llenguatge musical que l'identifica a la primera. I estava abans desglossant una mica els orígens musicals del convidat, que tenen una coincidència futbolística en el seu moment, perquè que potser és un dilema, però no hauria de ser-ho, perquè a nosaltres ens va a la marxa, no? I ens va al futbol i ens va, i ens va la música.
1: I és un especialista en música brasilenya.
0: Exacte.
1: Per tant, futbol i Brasil...
0: I tant, i ho anirem veient.
1: Sí, però, no?
0: Sí, sí, sí,
1: no,
0: sí. I bueno, justament abans hem parlat de que va haver un moment determinat en què aquest dilema el va acompanyar durant una temporada i aquest dilema persisteix i és aquesta darrera activitat la que el va portar, és a dir, el futbol, a vincular-se professionalment a l'esport i a voltar per terres andorranes i del Pirineu en general. Després d'aquest període de futboler, coincidint amb canvis familiars i de residència, tenim en Toni ja immers en la guitarra i especialment en el món de la música brasilera i derivats. Els seus referents es centren sobretot en João Gilberto i l'empremta dels grans de la bossa.
2: Sí, João Gilberto per mi és una mica el meu iniciador en aquest gènere. Jo quan retorno amb la guitarra després de molt temps abandonada i escolto el disc Chega de Saudade i el Get Gilberto, que és el disc potser internacionalment que projecta la bossa nova, tinc clar que aquest estil m'atrapa perquè és un estil de música que no precises de ningú més que tu mateix, amb harmonies sofisticades, amb un to de veu, un timbre de veu que s'adapta molt bé a la meva manera de cantar, perquè jo no em considero un gran cantant, però penso, opino que tinc bon gust, però no una gran veu. Llavors, aquest estil, la manera de cantar, doncs, de João Gilberto, la manera de cantar de Chet Baker, per exemple, que també l'he posat a la llista, o la manera de cantar de Caetano Veloso, són formes de cantar que bon, en fi, d'alguna manera, naturalment, em surten. I la manera aquesta d'harmonies amb un ritme amb cadència i tal, això em va, jo diria que va fins i tot hipnotitzar-me. Tant aquest disc, el Chega de Saudade, que és el primer disc que se'l pot dir de la bossa nova, per dir alguna cosa, el Get Gilberto, i després hi ha un disc també per mi de Gilberto molt important, que és el disc Blanc, que no és un disc sense títol. I bé, a partir d'aquí és quan jo dic, hòstia, reprenc la guitarra i vull fer això. O sigui, aquest acompanyament cantant i aquest tipus d'acompanyament rítmic, no? Una mica en paral·lel amb la veu, molt harmonitzat, molt sofisticat, m'atrapa i és el que mica en mica he anat desenvolupant per pur plaer, en definitiva, per pur plaer.
1: Doncs estàvem parlant de João Gilberto, que ja l'escoltarem.
2: Ahà.
1: T'has avançat, però és que ara hem començat amb Dire Straits.
2: Ahà.
1: I ens anem cap a Bob Dylan.
2: Correcte.
1: Disc Blood on the Tracks del 1975 i aquest Simple Twist of Fate.
2: Uh-huh.
1: Per què?
2: Bueno, hi ha dos discs de Dylan, tinc molts discos d'ell. Hi va haver una època que m'agradava molt el Dylan. No podria dir el per què. Suposo que és un tipus amb una manera de fer música molt peculiar, molt personal, no tan complexa com podria ser el jazz o la bossa nova, més folk, però que m'agrada molt, tinc una personalitat. Hi ha dos discos, un és aquest, el Blood on Tracks, i l'altre és el Desiré. Són dos discos que a mi personalment m'agraden molt. Té discos anteriors més folk, després hi va evolucionar més cap al rock, però aquesta cançó, Simple Twist of Fate, dintre d'aquests dos discos, és una de les que m'agrada força i l'he triat així.

0: doncs aquí estem amb el Mambo de Buffalo, amb el Toni Pàmies, perquè estem al convidat sonor, amb el som de 888, la seva, no història musical, sinó el seu bagatge musical està reconcentrat en aquests temes que estem escoltant ara, que n'hi ha molts més, ho sabem, i ara saltem i ens anem cap al blues, cap a un dels grans, el senyor Robert Crite, amb la seva banda, el disc Bad Influence del 1983 i aquest Fond Boot.
1: Correcte.
0: Digue'ns.
1: Bueno, aquest és un disc que em va encantar, és un disc que val molt la pena, que totes les cançons que apareixen són molt bones. Vaig tenir una etapa que em va enganxar molt al blues, vaig començar, com quasi bé tothom, vaig començar amb el B.B. King, després ja vaig anar a altres artistes com Lowell Fulson, Steve Ray Vaughan i tal. I Robert Cray m'agrada molt la seva pulsació amb la guitarra, aquest que fa ell amb la guitarra, inclús en aquella època jo tenia una guitarra elèctrica i intentava fer els trullos i tal. I el Bad Influence per mi és un disc genial. I crec, si no recordo malament, que aquest és el primer tall. I és una peça molt... És un disc que té molt de funk, molt de soul, no és un blues, allò... Té moltes influències, ritme en blues. I val la pena aquest disc, i aquesta peça està...

0: Sound System. L'aire en moviment.
1: Sí, abans hem parlat del moment en què hi ha aquesta descoberta de la música brasilera per part del convidat, del Toni, i també dir que el primer projecte musical el va fer justament reunint el seu pare amb l'Enric Almar, que avui el tenim aquí a la grada, aquí a la grada de l'estadi, i la seva companya, amb concerts a l'Ateneu de Caldetes, al restaurant Sant Antoni de Premià de Dalt, o sigui, espais mítics de la geografia maresmenca, entre d'altres. I més endavant, amb el Cito Millán i l'Enric Izquierdo, van inaugurar un nou projecte musical, Itinerant per la Costa. També ressenyem que un altre projecte correlatiu amb els percussionistes Jaume Prats i Joanjo Rico, que els portarà a participar en el Festival IN, en el Festival IN de Premià de Mar. Aquest projecte es veurà incrementat amb tres nous membres, el Quim Brugués, Albert Manter i el Xavi Sabater, i participaran en festes majors, petits locals i restaurants, també en format Brico Jazz. El projecte es va multiplicar amb l'Angie Penin participant en algunes sessions i la flautista Cecília Asker.
2: Sí, sí.
1: Per tant, estem parlant d'allò, música arrelada a la nostra comarca i
2: correcte,
1: en espais,
2: sí, sí,
1: alguns d'ells que ni existeixen ja.
2: Sí, vam fer molts xiringuitos, vam fer moltes coses. Així, moltes vegades, una a la vida procura aconseguir coses i tal, i s'esforça. I això va ser una cosa com molt, molt natural, no? Vaig començar amb un pare, amb l'Enric i tal, després va vindre el Cito, el vaig conèixer a la platja, vam fer col·legues i coneixia no sé qui, després va vindre el Quim i l'altre van vindre després, es van incorporar gent, vam anar fent gran el grup, i d'una manera molt... El Juanjo, que després ha fet efecte a mi, ell, i mira, mica en mica vam anar fent, i bueno, déu-n'hi-do les coses que vam fer l'amistat també, l'hem disfrutat molt i va estar molt bé.
1: És el que se'n diu picapedra.
2: Picapedra.
1: Picapedra, de la bona.
3: Que hi ha l'Enric aquí, al costat. No, no sé si ell vol afegir...
1: Podria afegir alguna cosa. Espera que ha de baixar de la grada, però
3: sí,
1: es pot
3: bueno,
1: desplaçar.
3: Clar, espera, ara el sentim que s'està desplaçant cap aquí i no sé si vol... Mira, ja el tenim aquí. No sé si vol dir alguna cosa de... Molt breu, Enric, perquè això és directe rigorós.
4: Jo soc molt breu. Només m'ha fet molta il·lusió tornar-me a retrobar amb el Toni, i és veritat, i al principi de tot, amb l'Amadeu, ell i jo, i llavors ja... Ell es va destapar, és, jo em vaig quedar...
2: Bueno, però va ser una etapa molt
4: maca. Va ser una etapa divertida, si jo vaig aprendre
2: molt,
4: també.
2: Vam disfrutar molt.
4: Vam disfrutar molt.
2: Que és l'important, el que queda, no? Jo, fill.
4: Ostres, sí, tu. Ja, m'ha agradat molt retrobat i estic també, content home, de poder estar aquí escoltat amb els companys, també.
2: Molta saudade, no?
4: Ah, exacte, molta saudade.
3: Doncs seguim, obrim més compartiments d'aquesta maleta sonora que ens porta el Toni, i ara anem a escoltar directament a Lou Reed des del... crec que és el seu primer disc.
2: Sí, sí, és un disc que no, molta gent no el té controlat perquè va molt... En el mateix any treu el Transformer, que és un disc dels més importants d'ell, però hi ha aquest anterior al Transformer, que molta gent no el té massa present. Doncs, aquí no sé si té algun títol diferent fora d'aquí. Aquí es diu Lou Reed, perquè sí, va, sí que canvien els títols i coses.
3: Sí.
2: I bueno, jo he triat aquesta música, que és I Love You, que és una peça molt bonica de Reed. Jo, Reed, va ser en una època que la vaig escoltar moltíssim. Transformer, Berlín, sobretot quan vaig fer el servei militar, no sé per què, vaig escoltar molt a Lou Reed. I aquesta música em porta records d'una antiga nòvia, la Margarita, i no sé, he triat aquesta música.

0: Doncs sí, hem escoltat una de les parts més desconegudes de Lou Reed, justament entre el període de la dissolució de la Velvet Underground i l'entrada de Rock and Roll Animal i de Transformer, que era l'època gran gloriosa que abans hem parlat d'ell. I bé, insistint en temes així, diguem-ne, de currículum, podríem dir que després de tot el que hem explicat de la seva, diguem-ne, iniciació musical en l'escena, sobretot del Maresme, després d'aquestes experiències continuava la seva dedicació als estudis musicals i a participar en formats variats de concerts i bolos per la comarca. Balanço Mediterrani és el nom del projecte més actual del convidat d'avui, i el constitueixen el mateix Toñino Pa, veu i guitarra, Norberto Farina, baix, i Edi Barceló a la veu i percussions, més altres incorporacions que ha hagut ocasionalment, no?, amb bateristes com el Tito Busquets, Pedrinho Augusto i Williams. I bé, deixarem més aspectes per més endavant, perquè el programa encara ens queda tros, perquè has fet una tria que, a més, coincideix amb bastant... És un dels punts d'intersecció dels gustos diversos que tenim l'equip del programa.
1: Home, és que el següent convidat sonor que ha portat el Toni és estilidant des d'aquell magnífic disc Gaucho del 1980, i un tema que jo particularment, i mira que jo no condueixo, però m'agrada anar en cotxe, puc fer de copilot,
0: i tant,
1: i ho faig molt bé, i és d'aquells temes, m'imagino, en una carretera als Estats Units, d'aquelles sense infinit, i pots escoltar aquest tema
0: total.
1: Les vegades que vulguis, és Hey 19,
0: i de nit, eh?
1: De nit, sí.
0: Carretera i manta.
1: Saps? Vas fent. I mira que no fumo, però tornaria a agafar un
2: cigarro.
0: Sí, és que Estilidan... I Estilidan...
2: Sí, aquest rotllo de ficar-ho al cotxe i anar fent.
0: I què pots dir d'Estilidan?
3: Soc un fan, total, absolut. Sobretot del Feigen, per mi és un compositor fora de sèrie. Està per mi entre els grans compositors. I el fico al nivell de Duke Ellington o Antonio Carlos Jobim, o jo què sé, els grans compositors.
1: A part que té una veu que és única.
3: Sí,
1: no hi ha ningú, no he sentit ningú cantant que tingui aquell toc, aquell timbre de veu.
0: Difícil de cantar.
3: I a més té aquella cosa que pocs artistes tenen, ell, el grup, ja, que totes les músiques són bones. Agafis per on l'agafis. Trobes molt poc apai amb la seva discografia, amb la seva música. Perquè hi ha artistes que són grans artistes i tenen molt bones músiques i tal, però tenen discos que tenen el meu 4 talls bons i l'altre és relleno o tal, perquè tal. Aquest no. Realment...
0: I a més aquest tema, la senyal d'entrada, que és una sola nota de guitarra, guitarrista és el Hugh McCracken, que en aquest disc hi toca també el Mark Knopfler, entre d'altres, i el Walter Becker també fa guitarres, però aquesta guitarra en concret és del Hugh McCracken, que fa una entrada que ja dona peu a tot el que vindrà, no?
1: Escoltem-lo.

0: sí, ara, quan he parlat abans, però ara toca, bueno, el mestre de, diguem, del Toni Pàmies. No sé si n'ha arribat a coincidir, però segur que és... No sé si el mestre o un dels seus mestres...
1: És un d'ells, però crec que seria el principal.
0: Vale, estem parlant de João Gilberto, un clàssic de la MVP, sí. Chega de Saudade, 1959. És el nostre any.
2: En aquell any van passar massa coses.
0: Van néixer els... El 59 és el millor any. És com els bons vins. Sí. Diu, de quin any és el 59? Aquest és bo.
2: Van passar coses que van canviar la història. El Kind of Blue de Miles Davis. O Boot de Sufle d'en Jean-Luc Godard. És a dir, va ser el canvi.
1: La bossa nova neix en aquest disc. Molta gent no ho sap. A la contraportada surt a no, perquè la paraula bossa nova, molta gent no ho sap. És manyes, forma nova. I el primer disc on apareix la paraula és en aquest disc. És l'iniciador de la... No, és un disco, a més que els arranjaments són del gran Antonio Calogiovi, que treballava amb una companyia de discos i feia els arreglos. Era conegut en aquell temps. Començava a ser-ho. Llavors, per mi és un disc crec que és molt important. I ja dic, Gilberto, per mi és el que em dona... Em fa ganes de tornar a agafar la guitarra i cantar i fer música.
0: Doncs anem a escoltar aquesta classe magistral, diria jo, de música brasileña, de bossa nova, amb el Chega de Saudade, João Gilberto.

0: l'Elvis ens està acompanyant, t'està dient que moltes gràcies per venir al Sauna.
1: Sí, no, aquí tenim...
0: Nosaltres tenim connexió amb tothom.
1: Fins i tot amb la volta tomba.
0: Sí,
1: en aquest cas,
0: sí, sí.
1: L'Elvis saluda.
0: No hi ha problema, o sigui, de Joao Gilberto i per mig Elvis Presley, ostres, ens anem cap a un dels mestres del cool, de la música cool jazz, que és ni més ni menys que el gran trompetista i cantant Chet Baker. Tries una cançó d'un disc boníssim que es diu Chet Baker Sings, del 54, que hi cantava, a més de tocar la trompeta. És aquest But Not For Me, que és brutal.
2: Sí, senyor, un swing molt maco. En aquest disc, clar, que es va fer més famós, és My Funny Valentine, però no he volgut triar la més clàssica, la més típica. I, bueno, per mi Baker és un tio també molt important, perquè jo l'escolto molt, el canto molt, perquè la manera que té de cantar, no? Aquesta manera de cantar molt, d'una manera molt bossa nova, no? No crida, sinó que susurra i fa les notes al punt i allarga, com si fos un instrument, no? I bé, per mi Baker és un... Bueno, m'encanta, i aquest disc en concret és un disc d'aquells que tindrà la capçalera.

0: Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu d'Espai Sonor Definitiu. Busca'ns a stereo2soundsystem.blogspot.com.
1: Let's do it.
2: Doncs sí, abans hem escoltat el Joao Gilberto i ara el Chet Baker. Hi ha uns certs vasos comunicants que abans comentaven, sí, allò fora de micro, sobre aquesta relació que hi ha entre la bossa nova i un determinat jazz molt intimista,
3: sí,
2: no?
3: Sí, la Costa Oest. Mm-hmm. Sí. Van bastant lligats. De fet, la bossa nova és com una samba més ralentitzada, amb harmonies més del jazz, i ja no hi ha surdo ni pandero, ja més hi ha claves i tal. És, al fons, és com un samba enjaçat, no?, per dir-ho d'alguna manera. I sí, hi ha una vinca, una connexió. Jerry Mulligan, Stan Getz, tota aquesta gent van absorbir la bossa i la van integrar dintre del seu estil, que era bastant, d'alguna manera, proper, no? Sí. S'integrava perfecte.
2: I amb la música pop va haver-hi una intersecció, que era la del Sergio Méndez i companyia.
3: Correcte, més comercial, però de molta qualitat.
2: I tant.
3: Crec que va morir fa poc, si no recordo malament. El Sergio Méndez.
4: De fet, el que dèiem de la bossa nova, l'aposta de llarg és quan se'n van a Nova York, sí, i aquella barreja, aquella, sí, presentació...
3: Sí. Ells es presenten al Carnegie Hall, hi ha un concert que a més a més va ser criticat perquè es veu que els no els hi van anar gaire bé, però bueno, estaven totes les grans estrelles del jazz allà, ja estaven connectats amb això. I el Getz Gilberto, que és aquest disc entre el Stan Getz i Antonio Carlos Jobim, Joe Gilberto, crec que és Milton Banana, el baterista, bueno, ja, aquest disc que després i la exdona de Joe Gilberto, Astrud Gilberto, és la cantant, fa La Chica d'Ipanema, i aquesta versió de La Chica d'Ipanema s'internacionalitza per tot el món i fa que la bossa nova sigui bueno, internacionalitzada d'alguna manera. Sí, és un disc molt important, sí.
4: I es barreja amb el jazz i amb, sí, músics que no són, diríem, de Brasil.
3: Exacte.
4: I això ho fa que exploti. Que s'escampi tot això.
3: Sí, senyor.
4: Escolta'm, anem cap a la recta final del programa. Okay. I l'últim convidat que ens portes és
3: Dave Javan.
4: A mi és de l'un.
3: Jo sóc molt fan també del Javan, igual que el Feigen. I a més, per mi, tinc que posar-lo. Tinc altres referents a Brasil, John Bosco, en fi, Chico Buarque, tots, per mi... hi ha molta cosa, però Javan és, hòstia, especialment, sí, m'agrada molt. En fi, aquest és una música que he triat des del primer disc.
4: Aquest primer disc tenia aquest nom? O...
3: No, aquí a Espanya el van titular com a Flor de Lis. Flor de Lis, que és una cançó que va ser de les més populars d'ell, que d'aquí fins i tot la va fer una versió que t'ama, no sé si ho recordeu.
4: Sí.
3: Flor de Lis, sí, més aflamencada. I és la cançó principal d'aquest disc, no? I aquí van canviar el títol, li van posar Flor de Lis, però el títol és La voz y el violao a música de Javan, que és de l'any 76, és molt antic. Sí. Jo és el primer disc que conec d'ell, després vaig descobrint tota la seva discografia, que és molt canviant, perquè també és molt eclèptic, sense perdre la seva, diguéssim, el seu estil. I bueno, he triat aquesta En bola, perquè fa una referència al futbol, que ell també havia jugat a futbol de jove. I bueno, és un tipus de ritme, és un ballao, no és ben bé un bossa, i no sé, és una... Curiosament, aquesta no l'he versionada mai, però és una música del primer disc que m'agrada força.
4: Però aquí hi ha Flor de Lis, en aquest disc?
3: En aquest disc està Flor de Lis, sí, és el primer corte del disc.
4: Però és el primer cop que la grava,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, és la primera gravació d'ell.
4: Jo...
3: Sí, ell l'ha gravat en diferents moments, directes, sobretot, i l'ha versionat molta gent, i fins i tot que t'ama aquí...
4: Sí, molt bé. Parlant d'aquest home, deixeu-me fer un incís molt breu, perquè no va tocar amb ells, però fa un o dos dies ens ha deixat el Rafael Amador, un dels dos membres, sí, de Pata Negra, el seu germà, el Raimundo, i bueno, volíem fer un petit recordatori, una memòria a tot el que van arribar a fer,
3: sí,
4: amb Pata Negra. No sé si abans crec que van estar en Veneno també, sí, o sigui, és una, sí, part de la història...
3: Una època molt bona de la música aquí.
4: D'aquest,
3: sí,
4: país.
3: Sí.
4: Doncs, quin tema has triat? En bola, a bola, i el Caterete...
3: Caterete, no sé exactament per què fica aquesta parèntesis, la veritat que no ho sé. No ho sé, però en bola a bola.
4: Doncs escoltem aquesta pilota que roda.
3: Que se roda, exacte.

0: anem encarant la recta final del programa i ja s'han fet les tries que es poden fer en tan poc temps, i recordar també que el nostre convidat, abans ho hem dit, segueix picant pedra musical, sí, i tot seguit dit segueix animant la seva passió futbolística, eh?
1: Sí,
0: que sí? Les coses
1: voler
0: clares.
1: A tope.
0: Exacte. I que per alguna cosa serà que la música i la pilota són dos elements indestriables de la seva estimada cultura brasilera.
2: I això ens va perfecte, perquè quan tenim un convidat, al final li agraïm que hagi vingut i li fem un regal en forma de cançó.
1: Amigo.
2: Llavors, aquí et regalem un tema dels Trio Mocotó,
1: amigo,
2: del disc Belleza, Belleza, Belleza, del 2004, que els vam tenir aquí a premiar, i no em vull enrotllar, perquè si no em tallaran, que el tema es diu Replay. I és, es podràs escoltar, un locutor locutant un tros d'un partit de futbol,
1: amigo,
2: i ells a darrere fent samba. Replay per tu. Moltes gràcies, Toni.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Doncs sí, hem estat aquí en el Sound System, en el programa 888888, que s'acosta molt al 999 i, per tant, al 1000, eh? O sigui, que anem molt bé. I això ho ha pogut... és tot un plaer, perquè aquest número tan rodó l'ha protagonitzat tots, ni més ni menys, que el Toni no pa, és a dir, en Toni Pàmies. I, doncs, bueno, aquest ha estat el Sound System d'avui.
1: Segons que l'hem fet, com sempre, des del Falcó Mil·lenari, amb un costat de l'Àngel Sul Bizarre, avui amb una companyia excepcional com el gran Toni Pàmies, Toni Llopan, com li vulgueu dir, busqueu-lo i escolteu-lo, si us plau. I també la col·laboració externa, improvisada, com és ell, de l'Enric Almar, que hi és i no hi és.
0: Sí, però sempre hi és. Ha omplert la grada.
1: Sí. Pilotant el sistema, el gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper Sound de Pops!

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

so hard to beat.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera, els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Tina Turner, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Tina Turner a Conserva Cinera.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics. Avui, la selecció musical a càrrec de Tina Turner a Conserves Cinera.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys, la primera en música. Conserves Cinera, els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

0: Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: Sé que la millor versió que tinc floreix.
0: Ràdio Arenys.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.

0: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
1: ...93-792-1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: Sabies que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
8: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
7: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
8: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
7: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
8: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
7: Daima, es tanqui papereria.
8: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
7: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
8: 93 792 53 44.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Radio Arenys. Radio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Ràdio Areny. Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Areny. La primera. La primera en música.
1: J-Lo. Ja tu saps, no hi ha més.

0: Ràdio Arenys.
1: Amb una aixada sobre el muscle i els avis prims un dolç cantar, i els avis prims un dolç cantar, amb l'esperit ple de coratge als camps anava a treballar.

sense deixar entreveure el rostre ni un xic d'enveja ni maldat, ni un xic d'enveja ni maldat. Els camps dels altres conreava, sempre acabant, sempre...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 9, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats reten homenatge aquest matí a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió. Rafael Casanova ho fan com cada any, just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714 a l'actual Cruïlla entre els carrers Alibell i la Ronda de Sant Pere. Els més matiners a les 8 han estat els Mossos amb la consellera d'Interior, Núria Parlona, al capdavant, però encara sense el nou director general de la policia catalana, Ferran López, seguits d'altres cossos d'emergència. Durant el matí faran l'ofrena membres del govern i de la mesa del Parlament, de l'Ajuntament de Barcelona, d'entitats, sindicats i de partits polítics, excepte la CUP, Aliança Catalana, Vox i PP. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la convivència de Catalunya i la unitat d'acció per fer front als reptes crucials durant el tradicional discurs amb motiu de la Diada. El cap de l'executiu català ha fet una crida per traslladar el sentit de país a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament, àmbits crucials que, segons Illa, durant massa temps no han rebut els recursos adients. I l'exdirigent català Miquel Sellarès recorda 50 anys després l'esperit d'unitat de la mobilització de l'11 de setembre de 1976 i alerta que Catalunya afronta ara un moment especialment complicat. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Alba Pairet.
2: El polític i periodista català Miquel Sellarès reivindica l'esperit d'unitat que, segons ell, va marcar la mobilització de l'11 de setembre del 1976, quan diversos partits polítics d'ideologies diferents van caminar junts per construir la democràcia i una autonomia forta per a Catalunya. Sellarès assegura que aquell moviment va demostrar una capacitat de mobilització que no es donava a la resta de l'Estat.
3: El que no m'esperava és el gran fracàs del Partit Socialista en el govern. Problema d'ensenyament, problema de transports, problema de sanitat, i ara comença un gran problema en els Mossos d'Esquadra, que veurem com se'n surten, que comença fa uns pocs mesos d'això. Per la qual cosa, doncs, jo crec que el que cal és que els catalans tornem al 11 de setembre d'aquell any que vam muntar-ho.
2: També augura un fort càstig electoral a diverses formacions i alerta de la possible arribada d'un govern del PP i Vox, que diu comportaria una pressió extraordinàriament forta sobre Catalunya.
1: I en els esports, en bàsquet, el Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB, que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara,

0: Ràdio Arenys.
1: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
2: Com pot ser, si sempre feu fotos?
1: Sí, però no són de veritat.
2: I si li regalem un reportatge?
1: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
4: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
3: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 10, parla Eduard París. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, subratlla que Catalunya és un país que té capacitat per teixir aliances i ho ha contraposat al context actual de confrontació i la immediatesa. Ho ha dit en declaracions als periodistes després de la tradicional ofrena de l'executiu català davant del monument a Rafael Casanova.
2: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
1: Institucions, partits i entitats continuen passant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió. Els més matiners a les 8 han estat els Mossos d'Esquadra amb la consellera d'Interior Núria Parlon al capdavant, seguits dels altres cossos d'emergència. També hi han passat ja els membres del govern i de la mesa del Parlament o de l'Ajuntament de Barcelona, entre altres entitats. Seguim recollint més reaccions. Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Rull ha dit que Catalunya és una nació que no pregunta a la gent d'on ve, sinó on volem anar. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la força de Catalunya com a poble, que ha estat la força de saber sumar i avançar junts. També ha recordat la diada de l'any 1976, ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que ara, 50 anys després, aquests valors tenen més vigor que mai. Recordem també en successos. Ahir els Mossos van detenir 3 homes i van deixar com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial ahir a la tarda al fossar de les Moreres, arran de l'acte d'Aliança Catalana i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres. Els antiavalots van separar els dos grups, però van fer algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. I en els esports, en bàsquet, avui es decideix el segon finalista de la Lliga Catalana. El Lleida ja espera la final al guanyador del Barça, Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
4: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.

0: Ràdio Arenys, la primera. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
0: Ràdio Arenys. La primera.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
2: Com pot ser, si sempre feu fotos?
1: Sí, però no són de veritat.
2: I si li regalem un reportatge?
1: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
5: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
6: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
7: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
7: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 11, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió, Rafael Casanova. En declaracions posteriors, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
2: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
1: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat també a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
3: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
1: Collboni també ha recordat la diada d'ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha felicitat la diada a través d'un missatge en català a les xarxes socials. A la xarxa X, un missatge que deia: aquest 11 de setembre celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició. I en successos, una dona de 27 anys ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, al Tarragonès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a 11:15 d'aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, tres turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i quatre persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós i amb aquesta ja són 91 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui Barça i Manresa juguen la segona plaça de la final de la Lliga Catalana a ACB, on s'enfrontarien al Lleida. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Arenys de Mar viu la Diada Nacional de Catalunya. En directe des de la balconada del Xifrer, l'ofrena floral, les veus de les nostres entitats i tota l'actualitat de la jornada. Especial Diada Nacional de Catalunya a Ràdio Arenys, amb Núria Torrents i Pau Roig. La nostra veu, la teva ràdio.

0: Arenys de Mar viu la Diada Nacional de Catalunya. En directe des de la balconada del Xifrer, l'ofrena floral, les veus de les nostres entitats i tota l'actualitat de la jornada. Especial Diada Nacional de Catalunya a Ràdio Arenys, amb Núria Torrents i Pau Roig. La nostra veu, la teva ràdio.
1: Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida.
2: Bon dia i bona Diada de Catalunya. Des de Ràdio Arenys, aquest any us hem volgut acompanyar amb un programa especial per celebrar junts la festivitat del país. Ho farem, com dèiem, retransmetent en directe l'acte institucional de l'ofrena floral i la hissada de la senyera a la balconada del Xifrer. De fet, estan ja començant aquest acte. Per tant, connectem directament amb els presents en aquell espai. Pau Roig, bon dia, com estàs? Quin és l'ambient ara mateix?
3: Bon dia, doncs hi ha una gran quantitat de persones, calculo que pel cap baix unes 300-400, i ara s'està donant l'inici en aquest acte. Hi ha hagut la formació de la Guàrdia d'Honor, i ara mateix doncs l'alcalde Stanisfors i el cap de la policia local, Juan José Martínez Urtigosa, participaran en un dels moments més emblemàtics, que és precisament la hissada de la senyera en aquest espai.
2: Han donat ja la benvinguda, sabem qui està presentant, si hem de connectar amb les persones que estan parlant o si no continuarem des de l'estudi mentre hissen la bandera.
3: Podem continuar, si ho voleu, des de l'estudi.
2: Perfecte. Doncs anirem connectant, com us dèiem, des de la balconada del Xifrer per conèixer l'última hora que s'està donant a Arenys de Mar per aquesta diada de l'11 de setembre. Una diada que precisament també coincideix amb els 25 anys dels atemptats a les Torres Bessones a Nova York. I ara tornarem cap allà perquè és el moment abans de que cantin els cors d'Arenys de Mar. Els escoltem.

0: Doncs estem escoltant el Cor Tiamat, la Coral L'Esperança, membres del Cor L'Aixa, Cor Atzé de Cambra, cantant el cant de la Senyera, Capella i la policia local. Anem a escoltar la presentadora de l'acte.
1: Del Patronat de Sant Roc, amb la col·laboració de la dansa d'Arenys, ens oferiran el Ball de l'Homenatge. Aquesta dansa està inspirada en la popular polca de gitanes de Sant Celoni, creada pel coreògraf Joan Serra i música de Jaume Arnella, i es ballarà avui en més de 200 municipis del territori català. És, com el seu nom indica, una dansa que vol servir d'homenatge a la nostra bandera i a les institucions del nostre país. Enguany ens arriba de nou gràcies als dansaires Ivet Fors i Daniel Planet. Amb tots vosaltres, el Ball de l'Homenatge.
0: La que estava parlant és la presentadora de l'acte, la periodista Marta Pérez, i mentre es balla el Ball de l'Homenatge, nosaltres anem amb una cançó de Borja Penalba i la Mireia Vives.

sí, com dèiem, anem amb aquesta cançó de Borja Penalba i Maria del Mar Bonet, una cançó d'un disc que van treure en conjunt l'artista, en aquest cas, mallorquina, i també el que seria del País Valencià, Borja Penalba,

0: Doncs ara sí, tornem a connectar amb l'acte que ja ha acabat al Ball de l'Homenatge i que es donarà pas també al Cant dels Ocells, interpretat per Joan Palet.
1: I el seu compromís per la justícia i per la pau al món. El discurs de Pau Casals, en agraïment a aquesta distinció, va començar amb la frase «I am a Catalan», que ha passat a la història. La seva memorable defensa de Catalunya, de les seves institucions i de les llibertats fonamentals en el marc d'aquell organisme internacional, quan encara estava vigent la dictadura franquista a Catalunya i a l'Estat espanyol, va esdevenir una fita en el camí cap a la democràcia. El Cant dels Ocells, una peça tradicional del folclore català, que el violoncel·lista va convertir en un símbol internacional de la pau. Avui és un dia d'homenatge al nostre país, i el país som les persones que el formem. Tot seguit, de la mà i l'ànima de Joan Palet, violoncel·lista, oferim aquesta peça musical en el marc de la commemoració de la Diada Nacional.
0: Doncs mentre esperem a la interpretació de Joan Palet, com deia la Marta Pérez, la periodista que està presentant l'acte a la balconada del Xifrer, ens interpretarà la cançó del Cant dels Ocells, una cançó marcada per el discurs de Pau Casals a la ONU, Pau Casals a la ONU el 1992, on va dir «I am a Catalan» i va interpretar aquesta cançó amb el seu violoncel. En aquests moments continuem esperant

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
2: Com pot ser, si sempre feu fotos?
1: Sí, però no són de veritat.
2: I si li regalem un reportatge?
1: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
2: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
3: Gràcies a totes elles per ser aquí i gràcies a tothom qui assisteix per reconèixer a totes i cadascuna d'elles que avui siguin aquí. Començarem amb el Club Arenys Bàsquet.
4: Doncs estàvem escoltant a Marta Pérez, la presentadora de l'acte, que inicia en aquest moment de l'ofrena floral. Enguany hi ha fins a 33 entitats, organitzacions, partits polítics de la Junta d'Arenys de Mar, disculpeu, que participin en aquesta ofrena durant els actes oficials de la Diada al nostre municipi. Ara sí, passem amb Pau Roig. Pau, com està l'ambient? Què tal la gent? Unes 400 persones, deies que hi havien. Com s'està veient l'acte? Com és?
5: Doncs l'ambient és meravellós, però ara mateix aquí tenim doncs dos protagonistes de la Vall de l'Homenatge, que són l'Ivet Fos i en Daniel Planet, i res, els hi volem fer dues, tres preguntes ràpides perquè ens permetin copsar grans trets doncs, a què ha consistit la seva actuació. No? D'entrada, recordem que aquesta es fa a proposta de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires de Catalunya, amb membres del Patronat de Sant Roc i amb la col·laboració de l'Esbart Maragall. I volem preguntar a la Ivet i a Daniel una mica des de quan es fa i en què consisteix?
6: Doncs, a veure, per part nostra, la Ivet i jo, és el segon any que la veiem a aquesta dansa, aquest ball de l'homenatge a la Senyera. Llavors, evidentment, com diu, és un homenatge a la Senyera, és una dansa que l'impulsa als esbarts de Catalunya i és en representació de tot el poble català. És una dansa molt, molt breu, és molt curta, o sigui que és molt accessible, és molt fàcil de ballar, i ens representa tot allò que aboquem al nostre país, a la nostra Senyera. A la dansa es veu com entreguem el nostre cor, també entreguem el nostre ventre, a la nostra bandera, i això és la idea bàsica d'aquesta dansa.
5: Perfecte. I la darrera pregunta, tant per l'Ivet com per en Daniel, nervis de cara a l'actuació sempre n'hi ha o com ho porteu?
7: Doncs nervis sempre n'hi ha, però crec que ho portem molt bé. I doncs se'ns fa molt fàcil fer aquesta dansa, doncs sentim la nostra passió cap a la nostra bandera i sempre és un orgull fer aquest ball pel nostre poble.
5: Doncs moltes gràcies. Això estaria tot, Núria, per part seva, i ara podem sortir també a anar seguint doncs, el que és l'ofrena per part de les entitats i dels partits.
4: Perfecte, connectarem amb tu després, Pau. Moltíssimes gràcies per aquesta actualització. Que vagi bé. Com deia Pau Roig, ara mateix hi està venent l'ofrena floral. Hem escoltat dos dels protagonistes dansaires de l'esbart de dansaires del Patronat de Sant Roc, amb col·laboració de l'esbart Maragall. Ells han ofert avui el ball de l'homenatge. Ara mateix continua l'ofrena, que com deien són 33 entitats i organitzacions i partits polítics d'Arenys de Mar. Ara sí, dedicarem dos minuts a escoltar una de les cançons d'Oques Grasses, La sort que tinc de tu.

0: de tu.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica.

0: 92 10 16.
1: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 7492. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.

Arenys de Mar viu la Diada Nacional de Catalunya. En directe des de la balconada del xifrer, l'ofrena floral, les veus de les nostres entitats i tota l'actualitat de la jornada. Especial Diada Nacional de Catalunya a Ràdio Arenys, amb Núria Torrents i Pau Roig. La nostra veu, la teva ràdio. Gent

0: Continuem en aquest programa informatiu especial sobre la Diada de Catalunya, en aquest cas Arenys de Mar, que avui hi ha l'acte institucional, en aquest cas un acte que comptarà a primer i ja s'ha dut a terme la hissada de la Senyera. En aquests moments hi ha l'ofrena floral. Recordem que abans d'aquesta ofrena floral hem escoltat els cors d'Arenys de Mar cantant el cant de la Senyera. També hem escoltat el violí de Joan Palet, interpretat per Pau Canals, i el ball de l'homenatge. Anem amb en Pau Roig, que és el nostre company d'informatius, que s'ha desplaçat a la balconada del Xifré per copsar l'ambient i la situació que s'està vivint ara mateix a Arenys de Mar, que deia que hi havia aproximadament unes 400 persones, és a dir, les cadires plenes a vessar. Pau, com està ara mateix? Com va l'entrega floral?
1: Doncs el nombre de persones va creixent i pel que fa a l'entrega floral, doncs, hi ha hagut especialment doncs, crits d'independència quan l'Assemblea Nacional Catalana ha fet la seva ofrena i també doncs, diferents partits i entitats ho estan fent, alguns doncs, aprofitant també per fer participar en els més joves d'aquestes entitats. I doncs, ara mateix encara resten les darreres doncs, ofrenes i va passant molta gent, també hi ha algunes persones doncs, que hi estan només un instant, però la veritat és que la balconada està molt plena, hi ha doncs, policies locals que formen la Guàrdia d'Honor, i ara sentim per megafonia com es crida en el Partit Popular per dur a terme la seva ofrena.
0: Doncs, Pau, connectarem amb tu més tard, mentre es continuen aquestes ofrenes. Recordem, són 33 organitzacions i entitats, tots els partits polítics hi participen, des d'Arenys en Comú, Junts per Arenys, el Partit Socialista, Partit Popular, Junts per Arenys, que crec que ja els hem comentat, etc. És a dir, tots els partits amb representació municipal, a Esquerra Republicana, evidentment, també. I, en aquest cas, el Partit Popular és el número 29, per tant, queda el patronat de Sant Roc, el Poblet Aranyenc, la Societat Coral L'Esperança, Vocalia de Jubilats i l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Un cop acabi aquesta ofrena floral, tornarà el violí de Joan Palet, que interpretarà el Rossinyol, i després doncs, tornarem a escoltar també els cors amb el cant del poble. Ara sí, el que farem és dedicar 2 minuts a escoltar a la cobla que està tocant en aquests moments a la balconada del Xifré mentre van passant les diferents entitats a fer la seva ofrena floral en la Diada de Catalunya.
2: Societat Coral L'Esperança.

acabar, en nom de tot el poble d'Arenys de Mar, l'alcalde Estanis Forts, acompanyat dels portaveus dels grups municipals, farà l'ofrena floral consistorial.

El Rossinyol és una de les cançons populars catalanes més conegudes i interpretades dins del repertori tradicional que es transmetia de forma oral. És una cançó popular tradicional catalana que ja es documenta en reculls de finals del segle XIX i principis del XX, tot i que la seva transmissió oral podria ser molt més antiga. Forma part del gènere de les cançons de comiat o de desig de retrobament. Aquesta idea de l'ocell missatger és comuna en moltes tradicions europees, però la versió catalana té una gran càrrega lírica i emotiva. L'ocell vola lluny i porta notícies d'esperança o tristesa. Això reflecteix l'experiència històrica de molts catalans que emigraven o feien el servei militar fora. Es va recollir en diferents variants per folcloristes com Joan Amades i es va popularitzar molt al segle XX gràcies a les interpretacions corals, grups de música tradicional i intèrprets moderns. Avui, Joan Palet ens interpreta el Rossinyol.

El cant del poble és una composició que prové dels dies en què es va proclamar la República Catalana, el dia 14 d'abril de 1931. Algunes persones desitjaven un nou himne de caràcter menys combatiu que els segadors. Fou encarregat aleshores el treball de composar un altre himne al mestre Amadeus Vives, que va composar la música basant-se en la composició Els xiquets de Valls, d'Anselm Clavé, i la lletra el poeta Josep Maria de Sagarra. Aquest himne, titulat El cant del poble, fou estrenat la nit del 18 d'abril de 1931 per l'Orfeó Català. Avui el reviurem amb les veus del Cor Tiamat, la Coral L'Esperança i membres del Cor L'Aixa i el Cor d'Atzé del Cambra. Endavant.

0: Tot seguit té la paraula Estanis Forç, alcalde d'Arenys de Mar.
1: Bé, regidors, està obert? Sí. Regidors i regidores, entitats de la vila, arenyencs i arenyenques, un any més, l'11 de setembre, ens reuneixen en aquest acte institucional a la balconada del Xifrer per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Avui recordem els fets del 1714 i la pèrdua de les institucions i de les llibertats del nostre país. Però enguany hem de fer una aturada especial, perquè fa 50 anys, el 1976, Catalunya va tornar al carrer i ho va fer a Sant Boi de Llobregat. Aquella diada va tenir un simbolisme extraordinari. Veníem d'anys de silenci, de prohibicions i de repressió. I aquell 11 de setembre va significar recuperar la veu, recuperar l'espai públic i recuperar el dret d'expressar col·lectivament allò que som i allò que volem ser. Aquella diada va ser una demostració de força ciutadana, la demostració que una societat que conserva la memòria i la voluntat de ser pot tornar a aixecar-se i mirar endavant. Perquè el que més es va reivindicar aquell 1976 no era només una qüestió del passat, era també el dret a construir el futur i de les llibertats del nostre país. I parlar de llibertats també significa parlar de la llibertat d'expressar les pròpies conviccions. En una societat democràtica, portar una estelada, defensar una determinada idea de Catalunya o expressar públicament una determinada identitat política no pot ser motiu d'assenyalament, d'insult o d'hostilitat. No podem normalitzar cap forma de catalanofòbia, com tampoc cap altra forma de menyspreu envers les conviccions o els símbols dels altres. La discrepància és legítima, l'odi i la desqualificació mai. Avui, Diada Nacional de Catalunya, és un dia per mirar cap on volem anar, del país que volem deixar a les generacions que vindran. Un país més just, més cohesionat, més culte, més pròsper i on ningú senti que ha de renunciar a allò que és per poder formar part d'allò que som. I això ens obliga a parlar de l'educació. Les darreres dades de l'informe del PISA ens recorden que el nostre sistema té problemes que fa anys que coneixem. Però també ens diuen una cosa important, que aquesta situació es pot revertir. Els experts ens assenyalen que cal prioritat política, més recursos i probablement un sobreesforç pressupostari després d'anys d'infrafinançament. L'educació és una responsabilitat col·lectiva. Necessitem escoles amb recursos, professorat reconegut i acompanyat, capacitat per atendre la diversitat i polítiques educatives sostingudes en el temps. No podem demanar excel·lència al sistema educatiu sense donar-li les eines necessàries per assolir-la. I parlant d'educació, també hem de parlar de llengua. Necessitem que el català sigui una llengua plenament viva en tots els àmbits de la nostra societat, a les escoles i als instituts, a la formació professional i a les universitats, als centres sanitaris, al comerç, a les empreses, a l'esport, al lleure i als mitjans de comunicació. Hem de garantir que tots els nois i noies acabin l'ensenyament obligatori amb un domini ple del català. I hem de garantir també que parlar català no sigui un obstacle, sinó una oportunitat per estudiar, per treballar, per relacionar-se i per participar plenament en la vida del país. I amb la llengua, també la nostra història. Enguany es commemoren 750 anys de la mort de Jaume I. Va contribuir a constituir un projecte polític que es va articular a través de pactes, institucions, lleis i ciutats, i una societat molt i molt diversa. És en aquest context que es desenvolupen algunes institucions que formen part dels fonaments de la nostra tradició política, com és el Consell de Cent. El llibre dels fets, la crònica atribuïda al mateix Jaume I, és un dels grans testimonis de la nostra literatura medieval. Escrit en català, ens parla d'un rei, però també ens parla d'un país que comença a deixar per escrit
2: la seva història i la seva llengua pròpia. I és aquí on el passat deixa de només ser passat, perquè avui, segles després, encara tenim la responsabilitat de preservar allò que hem rebut i de transmetre-ho a les generacions que vindran. La llengua catalana és molt més que una llengua. És memòria, és cultura, és patrimoni i és una eina de cohesió. El nostre país és més divers que mai. Però precisament perquè som una societat diversa, necessitem elements que ens ajudin a retrobar-nos. I la llengua catalana ha de continuar sent una d'aquestes eines. Perquè defensar el català no és anar contra ningú. Al contrari, fer del català una llengua compartida és una manera d'acollir, d'integrar i de constituir comunitat. I aquesta idea de comunitat és especialment important en un moment en què veiem créixer a Catalunya i arreu d'Europa i en països com França, Itàlia o recentment Alemanya, discursos que busquen convertir les diferències en conflictes. L'auge de l'extrema dreta ens ha de preocupar. Ens ha de preocupar quan es culpabilitza la immigració dels problemes de l'habitatge, de la precarietat o de la manca de serveis públics. Ens ha de preocupar quan es presenta la diversitat com una amenaça. I ens ha de preocupar que quan es pretén dividir la societat entre els que són considerats d'aquí i els que són considerats de fora. Això no significa ignorar els problemes. Significa afrontar-los amb polítiques públiques serioses. Hem de poder parlar d'immigració, d'habitatge, de seguretat, de convivència i de desigualtats. Però ho hem de fer sense convertir ningú en enemic. I aquí tenim una responsabilitat especialment gran. Per combatre els discursos d'odi, no n'hi ha prou amb denunciar-los. Hem de construir alternatives. Avui, per tant, reivindiquem Catalunya, reivindiquem la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra capacitat de decidir el nostre futur, però reivindiquem també una Catalunya oberta, inclusiva i exigent amb ella mateixa. Una Catalunya que no accepta el retrocés educatiu, sinó que hi posa recursos i prioritats per revertir-los. Una Catalunya que no es resigna a veure perdre espais del català, sinó que treballa perquè sigui una llengua d'ús normal i compartit. Una Catalunya que no respon a la por amb més por, sinó amb més drets, amb més oportunitats i amb més cohesió. Aquesta és la Catalunya que volem i hem de construir. Catalunya continua sent una nació que vol decidir el seu futur. I és també des dels municipis que podem mantenir viu aquell esperit del 1976, fent comunitat, protegint la nostra cultura, enfortint la convivència i treballant perquè la democràcia i la llibertat siguin una realitat quotidiana per a tothom. Que aquesta diada ens serveixi, doncs, per recordar el passat, per reconèixer aquelles persones que van contribuir a recuperar les nostres llibertats, per defensar allò que ens identifica i, sobretot, per mirar sempre endavant. Visca Arenys, visca el Maresme i visca Catalunya! Sí.

hem escoltat el discurs de l'alcalde Stanis Forss, que ha plantejat diverses reivindicacions. S'ha centrat en la diada que es va celebrar a Sant Boi per primera vegada, ara tot just fa 50 anys. També ha parlat d'educació, ha parlat dels discursos d'odi i molt de la llengua, de la necessitat de convertir la llengua al català en una eina de cohesió social. Passem en aquest cas amb en Pau Roig, que està... No podem connectar amb en Pau Roig, això sí, continuarem escoltant-nos després de la cançó que sonarà en breus. Escoltarem Fent camí de Borja Penalba i Mireia Vives, una cançó del seu últim treball.

doncs hem pogut escoltar el cant dels segadors de la mà del cor Tiamat, la coral L'Esperança, els membres del cor Laixa, el cor de cambra, que han cantat, com deien, els segadors, i ara estem escoltant els crits d'independència dels més de 400 assistents. Ara tanquen l'acte a la balconada del Xifre, com dèiem, els actes institucionals a Arenys de Mar. Posterior, doncs, aquesta tarda, recordeu que hi ha diverses manifestacions a Barcelona, també n'hi ha a Amposta i a Girona, organitzades de la mà de l'ANC, el Consell per la República, el CIEMEN i Òmnium Cultural, entre altres entitats del moviment independentista. També després hi haurà els concerts d'Òmnium Cultural, de la Festa per la Llibertat, la 19a festa que se celebra enguany. Ara sí, escoltarem Mireia Vives i Borja Penalba, i després repassarem amb els protagonistes, que serien els partits polítics que hi havia a l'Ofrena Floral, quins són els missatges que volen transmetre per aquesta diada.

0: Estàvem escoltant aquesta cançó de la Mireia Vives i Borja Penalma, anomenada Fent Camí. Ara sí, tornem a la balconada del xifrer, perquè el nostre company, en Pau Roig, ja té els portaveus, els diferents portaveus dels partits polítics amb representació al municipi d'aquí, d'Arenys de Mar. Pau, amb quin portaveu connectem? Amb en Juanjo Almansa del PP, crec. En tot cas, doncs, ens ho expliques tu, que estàs al peu del carrer.
1: Doncs sí, tenim en Juanjo Almansa, que no només és el regidor del PP, sinó que serà doncs, l'alcaldable de cara a les eleccions municipals del 2027, i li volíem transmetre una mica com viu ell aquesta diada pel que fa a Arenys, pel que fa al conjunt de Catalunya. Què creu que cal ressaltar?
2: Bé, primer de tot, felicitats a tots per el dia de la diada, bona dia de tots. I al final hem d'estar orgullosos d'aquest dia festiu on hem de ressaltar i reconèixer la nostra identitat com a catalans en una societat catalana oberta, solidària, acollidora, que hem de posar èmfasi en la seva concòrdia i hem de mirar de que prosperi econòmicament per tornar a ser la Catalunya que va ser en el seu dia, que ressalti sobre les altres comunitats de la resta d'Espanya.
1: Doncs moltes gràcies, aquesta és la visió que té del Partit Popular Juanjo Almansa, i passem a parlar amb l'Arnau Berenger, que serà doncs, no només el regidor d'Esquerra, sinó que serà l'alcaldable de cara a les municipals del 2027, i és doncs senzillament plantejar-te una pregunta, que és com veus aquesta diada, què vols ressaltar pel que fa al futur de Catalunya, la realitat d'Arenys?
3: Bé, sempre cada any és important, aquest any tornem a reivindicar doncs, tots els atacs que patim contínuament, al final ens recorden que, bé, som tan educats els catalans que ens recorden que necessitem alguns fets concrets que ens tornin a fer aixecar, ens tornin a fer apretar i estimar-nos una mica més i no perdre el rumb de vista i l'objectiu, que és la independència del nostre país, perquè el país veí doncs, sempre ens ho recorda, que no ens estimen, no ens volen, i grans crisis que tenim al país, com ara l'educació, rodalies, tot això, doncs, sanitat, doncs tot això és un infrafinançament històric per part de l'Estat que ens ofega doncs, voluntàriament.
1: Doncs aquesta és la visió d'Arnau Berenger, moltes gràcies, i passem a buscar com ho viuen des del Partit Socialista, i parlem amb David Ramírez, i li volíem preguntar només una qüestió, que és com viu aquesta diada pel que fa doncs, a Arenys, al futur de Catalunya, què vol ressaltar?
4: Hola, molt bon dia. Doncs, bueno, primer, en aquesta diada, que és una miqueta diferent, commemorem una miqueta aquest 50 aniversari de la primera diada després del franquisme. Aquella diada no provenia de la unitat, vam aconseguir l'autogovern, i en aquest moment actual hem de reforçar aquest autogovern. L'objectiu és aquest, i ara a sobre tenim un finançament a sobre de la taula que és tan just com solidari, i hem de treballar per acabar de confirmar-lo i de tenir-lo ja.
1: Doncs moltes gràcies a David Ramírez per part del PSC, i anem a buscar Ricard Serrador, que també el tenim per aquí, d'Arenys en Comú, i li volíem plantejar doncs, com viu aquesta diada i què doncs, li fa pensar en relació a Arenys, a Catalunya, què vol ressaltar pel que fa a l'escenari polític que vivim actualment.
5: Home, aquí hi ha molt, eh? Aquí hi ha molt a dir. Evidentment, aquesta diada sempre és commemorar tot el que ha passat, recordar els que han lluitat per nosaltres, però llavors això et porta sobretot a quina Catalunya volem, a quin tipus de país volem i com l'estem treballant. Veiem com està el professorat, veiem l'educació, veiem com està sanitat, veiem com estan els bombers, o sigui, tots els recursos públics, com estan anant, i sobretot la gent, que no hi hagi gent que es quedi enrere, que no hi hagi gent que tot aquest discurs d'odi i tot aquest discurs d'extrema dreta que l'hem de combatir, l'hem de lluitar. Crec que l'11 de setembre, més que aranyenc, que també, és una diada de país.
1: Doncs aquesta és l'anàlisi de Ricard Serrador. Li donem les gràcies doncs, per la seva generositat. I ara passem a buscar l'Arnau Cucurull, que també el tenim per aquí. I li volíem plantejar doncs, això, pel que fa doncs, a aquesta Diada Nacional de Catalunya, com ho viuen en relació a Arenys i en relació doncs, al conjunt del país?
6: Doncs, hola, bon dia a tothom. Doncs realment ho vivim amb molta intensitat. Per exemple, ahir doncs, des de l'esquerra independentista vam estar al Fossar plantant cara al feixisme de l'extrema dreta que vol ocupar els nostres espais i amb una molt bona participació. Avui venint aquí a retre homenatge a la Senyera, aquí a Arenys de Mar. Fa una setmana enrere vam pujar doncs, també al Montal a penjar l'estelada per 19a vegada, per tant, i va tornar a ser un èxit. Esperem, doncs, l'any que ve amb la 20a edició que pugui venir molta gent. Avui a la tarda, un altre cop, hi ha la manifestació convocada per l'ANC, la Societat Civil, i després a 5:45 a l'Esquerra Independentista a la plaça Urquinaona, com cada any, la tradicional manifestació de l'Esquerra Independentista, en la qual, doncs, animem també a que tothom pugui baixar, perquè creiem que en aquests moments doncs, que semblen de més desencís, on la gent, doncs, després de tot el procés, doncs, s'ha desencantat una mica, doncs hem de ser, és el moment en el que ara hem de sortir al carrer, hem de seguir apretant. No? L'esquerra independentista sempre hem estat motor i referent, perquè portem des del 76 doncs, ocupant els espais i fent la tradicional manifestació de l'11 de setembre, que després s'hi ha anat afegint la societat civil, com no pot ser d'altra manera si volem alliberar el nostre país d'Espanya i de França. I, per tant, doncs, animem a tothom que participi a aquests actes d'avui i els que poden haver-hi doncs, al voltant d'aquests dies.
1: Doncs aquesta és l'anàlisi que fa la candidatura d'Unitat Popular a través doncs, del seu representant i número 1 a les passades eleccions municipals, que és l'Arnau Cucurull. Moltíssimes gràcies. I ara, com que això és la ràdio en directe, doncs ens quedava l'Estanis Forç, que de moment ens ha marxat, però intentaré doncs, trobar-lo. I recordem això. Mira, ara el tinc aquí mateix, ara d'aquí uns segons. Hem parlat doncs, amb els 5 dels 6 partits polítics.
0: Ens esperem faltava... a l'alcalde, Pau, no et preocupis.
1: El tinc aquí mateix, si et va
0: doncs,
1: bé.
0: Doncs sí, ens va perfecte. Ja li pots preguntar, tant, sí, i tant.
1: Doncs mira, et volíem traslladar la pregunta que hem passat doncs, als altres partits, que és aquesta Diada Nacional de Catalunya, pel que fa al municipi i pel que fa doncs, al conjunt del país, com ho vius, què vols ressaltar com a alcalde, doncs que ets d'Arenys de Mar.
7: Bé, primer de tot, felicitar a tothom per la Diada. Ha sigut una Diada espectacular de gent que ha vingut en persona aquí, aguantant aquesta calor que ha costat, aquest sol. Sobretot, allò que he dit en el discurs, que importància de la llengua, de preservar la llengua, de que mantenir la nostra llengua catalana no va contra ningú, sinó és pels nostres drets, que som un país que des de fa molts anys, ja fa 750 anys amb Jaume I, defensem la nostra llibertat, que som un país amb cultura, que som un país amb llengua, que som un país que és important l'educació, que calen més recursos a l'educació, perquè quan més recursos a l'educació, més llibertat com a país podrem tenir, i que això és una cosa política que els polítics de tots els colors ja han de posar l'esforç, a posar més eines per arribar més amunt. També que estem en moments amb una creuada important on està creixent uns totalitarismes a Europa, Espanya, Catalunya, on no ens hi podem quedar de braços creuats i s'ha de combatre la xenofòbia per a tots cantons. I hem d'haver una cohesió social sempre respectant doncs, les lleis que marca el nostre país. Per tant, Catalunya és una nació espectacular que necessita que tothom tiri endavant per tirar endavant en els nostres anhels de país.
1: Moltes gràcies, alcalde. Així doncs, Núria, hem sentit doncs, els representants de les 6 formacions que formen part del consistori d'aquí d'Arenys de Mar.
0: Pau, moltíssimes gràcies. Ara sí, tanquem amb aquesta edició del que seria l'ofrena floral i la hissada de la senyera d'aquest 11 de setembre a Arenys de Mar, a la balconada del Xifré, i passarem a un altre dels punts protagonistes de la Diada, que és el Casal Popular Noraic, que per tercer any consecutiu, des de que està obert, doncs ofereix un vermut musical i una lectura de manifest. Tenim a la seva portaveu al telèfon a l'Aina Estrada. Aina, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Aina, com està el casal ara mateix? I saber, doncs, què voleu reivindicar per aquest 11 de setembre des del Casal Popular Noraic?
8: Doncs mira, ara mateix el casal ja és obert, preparat per rebre tothom, encara, bueno, pendents de tothom que està baixant des del Xifré cap aquí, com jo mateixa. Llavors, això, esperant l'arribada de gent que baixa de l'ofrena floral cap al casal, com ja comença a ser tradició per tercer any consecutiu, com bé heu dit.
0: És tercer any consecutiu, exactament aquest any. Què el fa diferent o què voleu reivindicar des del casal?
8: Des del casal aquest any, sobretot, volem reivindicar, no?, la importància de l'antifeixista també a la Diada Nacional de Catalunya d'aquest any, una diada marcada per l'augment de l'extrema dreta també a Catalunya, com no és diferent de la resta d'Europa, i, per tant, la necessitat d'ocupar tots aquests espais tan nostres, no? Ho fa diferent perquè fins ara sempre havíem tingut música en directe i aquest any tampoc serà diferent. L'únic que fins ara teníem la mateixa persona i aquest any hem apostat per un PD i, per tant, us convidem a venir a aquesta nova proposta que, com a casal, doncs, volem emprendre.
0: Ainar, comentaves el tema de l'extrema dreta i precisament Casals i Ateneus de la xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans, com és el vostre, es manifestava a Barcelona en un acte on hi havia Aliança Catalana. La vostra era una manifestació, una contramanifestació en l'entrega floral d'aquest partit polític en el fossar de les Moreres. Saber quina valoració en feu i com ho veieu?
8: Sí, a veure, la valoració, al final, no? Ahir vam deixar veure que la força antifeixista és molta, que estem mobilitzades i que estem a tot arreu, que allà on el feixisme vulgui deixar petjada, nosaltres en trepitjarem més fort. I al final donar les gràcies també a tota la força antifeixista aranyenca que es va desplaçar fins a Barcelona. Sabem que era un dia lectiu, que era un dia difícil, que molta gent treballava i per tant, no? Mostrar que sigui quan sigui, sigui el dia que sigui, sigui l'hora del dia que sigui, l'antifeixisme estarà allà per plantar cara al feixisme.
0: Doncs Aina Estrada, portaveu del Casal Popular Norai, i esperem que vagi bé aquesta diada, el vermut musical, i en cas de que us desplaceu a Barcelona, doncs també que acabi d'anar bé el dia. Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies, que vagi bé.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
11: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
12: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
11: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
12: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
11: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
12: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
11: Daima, es tanqui papereria.
12: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
11: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
12: 93 792 53 44.

Ara sí, fins aquí aquest programa especial de la Diada de Catalunya Arenys de Mar. Us hem presentat des de Ràdio Arenys els actes institucionals, en aquest cas protagonitzats per l'ofrena floral i també per la Isada de la Senyera. Després també hem repassat en el Casal Popular Norai, que ara oferiran un vermut musical i una lectura de manifest. A la tarda, els que baixeu a Barcelona, recordeu que també hi ha una manifestació a Amposta o a Girona, i en cas de que aneu a la capital catalana, doncs que sapigueu que la manifestació és a les 5 de la tarda. En aquest cas, per a la gent d'Arenys de Mar, es divideix en dues columnes, la de present i futur. Els tocaria la columna de futur, i en cas de que us quedeu a Arenys, doncs esperem que gaudiu d'aquesta festivitat, de la festivitat de Catalunya. I fins aquí el nostre programa. Us hem acompanyat al control tècnic en Joan Garcia, i les veus que us han parlat, Pau Roig i jo mateixa, Núria Torrents. Que passin una molt bona jornada i ens retrobem a partir del dilluns des de l'equip informatius, i també aquest diumenge des del programa El Dominical, que reprenen els seus programes d'actualitat després de l'aturada de l'estiu. Que vagi bé.

fet en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor plores de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
1: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
0: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol

0: gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a la intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable de RMSD a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
0: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
2: Moltes gràcies.
0: Bé, doncs... sí, avui ens agradaria saber una mica primer que ens facis 5 cèntims de qui és, què fas i, sobretot, quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
2: Bé, jo sóc l'Enzo Longobucco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar a la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tan interns com per projectes que tenim amb clients.
0: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial. Però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bé, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
2: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè tu has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
0: Sí, però... suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té milions i milions de dades. I el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
2: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor models de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
0: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
2: Sí, mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil. No cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguéssim fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions d'hores i hores d'àudio en un moment.
0: Transcripció, interpretació, etc. Però amb una empresa, perquè aquesta és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, potser té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. té un CRM, té una comptabilitat. Estem parlant, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
2: Clar que sí, es poden aprofitar, i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica tot arreu. Estan desorganitzades i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir la IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb la IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
0: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del ChatGPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar, com el connecto amb les dades de la meva empresa, no em sembla tan fàcil en principi. Hem de recórrer a un especialista com tu o com funciona?
2: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos... Bé, doncs amb la IA local, la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet, amb una interfície, interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, la gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
0: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenint la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos un gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no ho sé.
2: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi ha dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta. I la segona és la sobirania de dades. Ara per ara, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
0: Sí, no, no, realment el de les dades... Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica perquè o ciberseguretat. Això realment, molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
2: Bé, aquí crec que em correspon citar al Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer Internet. No? Quan va aparèixer Internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb la IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula, i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb la IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
0: Això que estem parlant de la intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, però està reservat a la CIP, a empreses, a les grans empreses que tenen departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt que té un petit taller també pot gaudir de tot això?
2: Bé, no és exclusiu de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir, clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem lo petit que és, de lo petit que són els electrons, i es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pime, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No, però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no?, el resum de les reunions.
0: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
2: Sí, això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori, perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models d'IA propis, molt interessant per les organitzacions.
0: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC i val o no val la pena?
2: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. El més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
0: Ens està sentint algú que ara està dient, vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una compta, bla, bla, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
2: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo, per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en el que pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
0: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, la utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que la utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre utilitzant-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs, o sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb la intel·ligència artificial?
2: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi han de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen, no? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, Si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir. I és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
0: Sí, no, lo de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
2: Sí.
0: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista. Però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, eficiència. I sobretot es mitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
2: És una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida. No? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet 4 preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
0: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial per una empresa, una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial. Val la pena pagar? Perquè molta gent l'utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
2: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quan llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar en Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
0: L'intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el seu teu punt de vista, què estarem veient a finals d'any?
2: Ja sé que és és una pregunta ambiciosa, però tal i com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es deixi de calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè, entre moltes cometes, aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir? Bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
0: Ah, fascinant, per descomptat que ho és, a mi també m'ho sembla. Una altra pregunta, què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries, i de vegades segons sí. Quin tema el tractem allò una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
2: Barreja, no et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altra serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en què surti un millor, puguis canviar, que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
0: Bueno, ara canvi tot el d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al melic i no... Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o tirem o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
2: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, i és igual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català. I no podem dependre de organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir. I aquesta l'hem de crear nosaltres.
0: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no et diré a Catalunya, Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
2: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
0: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat, et convidarem a més programes. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que prenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: Ràdio Arenys, la primera música.

0: Escolta Ràdio Arenys, la primera, en música. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.

0: Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys. La primera. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.

0: Areny. Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Areny.
1: La primera.
0: La primera en música.
2: Us presentem el còctel definitiu.
3: Dos parts de coach.
2: Un toc d'influencer de PowerPoint.
3: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
2: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu
3: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
4: Me llamo Obon, Xavi Obon.
3: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
2: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
3: O no.
2: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
3: Ni tiquismiquis ni taquesmaques. Les coses tal com són.
2: Coaching Tònic.
3: Jo ja us he avisat.

0: gracias a la vida es más sabrosa.
1: Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El bosc de pedra a Xina, conegut localment com Xilin, sembla tret d'un conte de fantasia, amb columnes de pedra calcària que s'enlairen cap al cel formant un paisatge surrealista. Situat a la província de Yunnan, aquestes formacions rocoses, que poden assolir alçades de fins a 50 metres, són el resultat de milions d'anys d'erosió pel vent i la pluja sobre un llit marí antic que es va aixecar. La pedra calcària soluble en l'aigua ha estat esculpida en formes que recorden arbres petrificats, donant origen al nom bosc de pedra. Aquesta àrea és plena de coves, passadissos i llacs subterranis, creant un laberint natural que ha inspirat nombroses llegendes locals. Una explica que les formacions són, en realitat, persones petrificades per una maledicció.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.

0: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
2: Ràdio Arenys. La primera, tant música.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
2: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
2: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
2: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
2: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
3: 93 792 53 44.
1: Ràdio Arenys.
4: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
5: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 quilòmetres al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada. Són les 3. Us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya. A Sant Feliu de Guíxols han fet un homenatge a Josep Irla pel seu 150è aniversari. Tots els detalls de l'acte des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: Sant Feliu de Guíxols ha commemorat aquest 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb un homenatge a Josep Irla, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. L'acte s'ha fet al cementiri municipal davant la seva tomba, amb una ofrena floral institucional i un parlament en record de qui va ser president de la Generalitat.
3: Aquest és l'acte, aquest homenatge al president Irla, és un dels actes centrals que es fan a la demarcació de Girona i que reuneix a totes les administracions. De fet, en el cas de la demarcació de Girona, Irla és un personatge essencial per conèixer tota l'evolució democràtica del nostre país. I com a defensor de la democràcia i de les institucions, doncs avui tenim l'ocasió de retre aquest homenatge per tal de dignificar la seva figura, però sobretot el seu llegat.
2: L'homenatge a Josep Irla s'enmarca en l'any Josep Irla, una commemoració que s'estén durant aquest 2026 i principis de 2027 i que vol posar en valor la figura i el llegat de l'expresident de la Generalitat. Irla, nascut a Sant Feliu de Guíxols l'any 1876, va ser el 124è president de la Generalitat de Catalunya.
1: Recuperem també un dels actes previs d'aquesta diada, en aquest cas Esplugues de Llobregat, amb la tradicional marxa de torxes per la independència de la passada nit. Escoltem a Roger Requesens, equip de coordinació de l'Assemblea d'Esplugues.
4: Pues és una marxa que es fa de nit, per això es fa amb torxes, òbviament per donar llum a la mobilització, i recorrem, doncs, fem un petit recorregut ja tradicional pel centre Esplugues, i acabem al parc 11 de setembre, on llegim un parlament, doncs cantem els segadors i després fem una petita copa de cava.
1: D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí i migdia i també durant la tarda pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
5: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
6: Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera. Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys. La primera. La primera.

0: Thank you. Good night.
1: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys. La primera en música. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Ràdio Arenys. La primera. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys. La primera en actualitat.
2: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
3: Farts de iodes venedors de fum...
2: i de powerpoints parits per gurus de pa sucat amb oli...
3: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
2: Coaching Tònic és un programa del professor Obon, Xavi Obon.
3: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
2: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
1: Ràdio Arenys.
4: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
5: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
8: Vols anunciar el teu establiment o servei?
7: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
8: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
1: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys. La primera en actualitat. Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya. A Cardedeu, però, la Diada es va celebrar amb un acte institucional aquest dijous al Parc de Pompeu Fabra. Una jornada que, més enllà dels actes tradicionals, va voler donar veu a diferents representants del municipi perquè compartissin la seva experiència i mirada sobre aquest 11 de setembre. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
2: A Cardedeu, el Parc Pompeu Fabra ha acollit aquest dijous l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.
3: Jo crec que el gran valor i el poder de les diades és aquest som, encara som. I després, evidentment, el dir que aquest poble no abandonarà les seves lluites de cap manera.
2: La jornada ha començat amb la hissada i el cant de la senyera a càrrec de l'agrupació coral cardedeuenca i ha continuat amb la benvinguda institucional de l'Ajuntament. Durant l'acte, quatre representants d'entitats i personalitats de Cardedeu han compartit les seves experiències i vivències al voltant de l'11 de setembre, aportant diferents mirades sobre el significat de la Diada. L'acte ha acabat amb el cant dels segadors, interpretat per l'agrupació coral cardedeuenca, una celebració que també ha comptat amb interpretació en llengua de signes catalana i que ha acabat amb els tradicionals borregos per tots els assistents.
1: D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant des d'aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
4: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
1: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la Diada dels 8 milions de catalans. En paral·lel a aquesta Diada, uns 541.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 3 d'aquest divendres. Es tracta del 98% dels 550.000 previstos, coincidint amb l'operació sortida per aquest pont de la Diada. Durant el matí s'han registrat retencions a l'AP7 en diversos punts, per exemple, entre Castellví de Rosanes i el Papiol en sentit Tarragona i entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit Girona. La mateixa via s'ha hagut de tallar una estona a Bàscara, en sentit Barcelona, per l'incendi d'un camió. La C-16 també ha registrat retencions. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts a l'hora dedicada a Supertramp, la banda britànica que barreja rock, pop i progressiu amb lletres intel·ligents i melodies enganxoses. Fundada per Rick Davies i Roger Hodgson, el duo creatiu va portar el grup a l'èxit global als anys 70. Molts creuen que es van dissoldre fa dècades, però van continuar actius, encara que amb canvis. Gaudirem d'un recorregut per les seves cançons més celebrades, plenes d'humor, crítica social i optimisme. Prepareu-vos per somriure i reflexionar.

0: You're coming along.
1: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.

0: Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys. La primera. Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
1: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
2: Clarito y poco a poco.
3: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
4: Y esa es la noticia.
5: ¡Qué gentuza, qué mierda!
6: Me ha tocado un becario hoy, pues, para hacer programa. No puede ser esto, tú.
7: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
8: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
9: ¿Que no sabes si qué?
10: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen.
11: Vete a la mierda, sinvergüenza.
0: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et desvetllen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
12: Adiós.
0: Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
15: Marta!
16: Ei, hola, com estàs?
15: Superbé, cada dia em sento millor.
16: I el secret?
15: Doncs ho tens ben a prop.
16: Sí?
15: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
16: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
15: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
17: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, El Rial.
0: Ràdio Arenys.
18: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada, són les 5 i us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya i la tarda és moment per les manifestacions. Enguany torna a ser descentralitzada amb convocatòries a Girona, Amposta i Barcelona. La de la capital catalana arrencarà a les 17:14 amb dues columnes amb punts de partida diferents i que es trobaran a plaça Catalunya cap a 17:15. Anem en directe fins a la plaça de la Catedral. Allà hi tenim la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda. Quin és l'ambient ara mateix?
2: Hola, bona tarda. Doncs un ambient festiu i tranquil. Som a Via Laietana, en plaça de la Catedral a Barcelona, on comença d'aquí 14 minuts una de les dues columnes de la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural. És la que simbolitza el futur, l'altra simbolitza el present i surt de Gran Via a Casanova. Totes dues confluiran a la plaça Catalunya. El lema d'enguany és "Hi soc, hi som", que apel·la d'una banda al compromís personal "Hi soc", més l'organització col·lectiva "Hi som" per aconseguir la independència de Catalunya. A hores d'ara, moltes samarretes grogues, moltes senyeres, moltes estelades, famílies, grups d'amics, ambient tranquil, reivindicatiu, però alegre i festiu, amb crits d'independència, òbviament. Hi ha molta gent d'aquí cap avall, a Via Laietana cap avall, un riu d'estelades, al mig del carrer hi ha un tractor, per exemple, presència policial, però tot molt tranquil, i esperar el compte enrere perquè comenci la manifestació a les 17:14 com més habitual. Aquesta manifestació és simultània, com dèieu, amb la de Girona i Amposta.
1: Gràcies, Mont. Bona tarda. D'altra banda, anem també fins a Amposta, on molta gent està concentrada des d'aproximadament les 4 per arrencar en ben poca estona també una manifestació, com dèiem, que comptarà amb dues columnes. Allà hi tenim el company de 21 Ràdio, el Joan Bericat. Joan, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, sí, estem aquí al centre d'Amposta, a la capital del Montsià, on la manifestació avui, aquest 11 de setembre, és una mica diferent als altres anys. Hi ha dues columnes, una que arrencarà des del centre de Tortosa per tota l'Avinguda de la Ràpita i una altra que arrencarà des del Mercat i al mig se trobaran per tal de tallar el pont penjant d'Amposta. Ja des de les 4 que ha arrencat aquesta concentració i ara està començant a mobilitzar-se per tal de que a les 5:10, 5:15 es trobin i puguen acabar de passar una diada aquí al vell mig de la capital del Montsià per tal de reivindicar este 11 de setembre i sobretot la llengua catalana i tot el seu conjunt.
1: Gràcies, Joan, des d'Amposta. I una informació de darrera hora, els tres detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat aquest divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
5: Sendes, coneix el territori, trepitja la terra, volta pel món.
6: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega tres continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim tres continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Wilpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
7: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom d'Stefanoni, Cividini, etcètera, etcètera, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etcètera, etcètera. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
6: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
7: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer amb una sèrie de jornades, és a dir, amb una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls, es podien pintar, i un cop s'havia assecat, això doncs, ja no es podia pintar.
6: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
7: Per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. La pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
6: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del cap i casal comarcal.
7: Sant Josep de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura, doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment, doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
6: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
7: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, una psicòstasi, diu, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes, no? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
6: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
7: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim, doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps, que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
6: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
7: En el qual, doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
6: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Lillet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
7: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament ens doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etc. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etc, inclús per l'exterior.
6: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
7: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa, doncs, veure el Crist de Taüll mirant amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè, si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma, també, doncs, d'alliçonar la gent i, d'alguna forma, doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim, doncs, de monocrom i de fosc i de pedra, no? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic, doncs, auster i fosc.
6: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B-baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
5: Sendes.
6: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
8: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
6: Cap on ens portes avui, aviam?
8: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
6: Molt bé.
8: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
6: Caram.
8: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
6: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
8: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit. I al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un sendero pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'eixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest tossal gros, l'itinerari ens du a baixar entre pinedes, clarissada, el coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les Illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aigomolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi Company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la Ruta del Vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torre Vella.
6: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
8: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
6: Desnivell.
8: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
6: En quant de temps la farem?
8: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
6: Grau de dificultat de l'1 al 5.
8: 1,5 sobre 5, només.
6: Referències a internet.
8: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torre Vella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del Vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
6: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
8: Salut i República.
9: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
6: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
9: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu van baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Sirigilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda. I llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan amb, bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una, potser, a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, a reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes, on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuk-tuk, ho vam fer amb el tuk-tuk. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha la ciutat. De fet, hi ha algunes zones amb hotels. Us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuk-tuk. Vaig trigar una estona en arribar. Però si realment si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
6: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut en tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que, com sempre, tingueu una molt bona ruta.
4: Ràdio Arenys.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la Pimi, en Miró i en Josep Maria Asensio, i el control tècnic en Joan Bosch i en Jordi Bonet. El ratolí i el lleó. Un dia, dos ratolins estaven jugant alegrement en un descampat. En aquell mateix descampat, a l'ombra d'un arbre, hi havia un lleó intentant fer la migdiada, però els ratolins eren tan escandalosos que no s'aconseguia dormir. Però en un dels seus jocs, els ratolins van passar per sobre del lleó. El lleó, enfadat, ja per no poder dormir, es va enutjar encara més per aquella manca de respecte que li mostraven els ratolins. I aixecant-se de cop va aconseguir acorralar-ne un mentre l'altre fugia tot de pressa i corrents. El lleó va agafar el ratolí que havia acorralat i, per sorpresa seva, el ratolí li va parlar. «Lleó, si em perdones la vida, et serviré sempre que necessitis la meva ajuda». El lleó primer es va quedar perplex, però ràpidament va esclatar a riure. «Tu, un petit i minúscul ratolí oferint-me ajuda a mi, el rei de la selva? Au, vés, vés!» I de tanta gràcia que li va fer, el va deixar anar. Al cap d'un temps, el mateix lleó anava despistat per la selva quan va caure en un parany posat per un caçador. Va quedar penjat en un arbre dins d'una xarxa i, per molt que ho intentava, no podia escapar i cada vegada rugia més fort de ràbia, tant que tota la selva tremolava. El ratolí va sentir els rugits i ràpidament es va desplaçar on era el lleó per acomplir la seva promesa. Però el rei de la selva seguia desconfiant d'un petit ratolí. No obstant això, el ratolí, sense dubtar-ho, es va enfilar fins a on era el lleó i va començar a rosegar la xarxa. I va rosegar i rosegar fins que la xarxa es va trencar i va alliberar el lleó. I el lleó va donar les gràcies al ratolí, que a més estava molt satisfet per haver-li estat útil.

A ritme de peus de Josep Maria Espinàs. Molt sovint les cançons m'han estat les companyes de camí. D'on vaig, de Riverside, cantava jo mentre baixava per la vora d'un riu. Cada nota amb accent coincidia feliç amb una passada. Caminava tot sol i ja feia dies

acompanyat només per l'Ebre, que m'acompanyava obrint pas entre muntanyes i turons. Recordo el sol d'agost i un gran silenci. En mi només manava una cançó, d'On Vai de Riverside. Ara recordo un temps en què les hores eren més lentes que ara i l'horitzó llunyà. D'On Vai de Riverside. Jo baixava feliç seguint el riu i he arribat a la mar. La muralla de la sorra i de l'aigua que m'avisa que el camí ja s'esborra.

Us deixo un poema de Josep Maria Becerra. Mira'm. Mira'm els ulls. Centra't amb les meves pupil·les i sentiràs com jo, poc a poc, entro dins teu. Una vegada dins, ho sents ja? T'embolcallo amb la meva veu, com si estiguéssim en una nit d'hivern, freda i fosca, allà, ben lluny. Ho escoltes ja? Un llop udola sense parar. T'aixoplugo amb una manta càlida, cobreixo la teva nuesa amb la meva. Ho notes? On és el temps? No n'hi ha. On som nosaltres? Enlloc. Deixa que la meva veu t'acarici. Acosta't sense por. Ara, jo sóc tu, i tu, jo. No deixis de mirar-me als ulls i apropa't més. Notes com l'alè s'esgota? Sí, estic cansat. Cansat com l'amant que s'ha unit amb l'estimada. Has sentit ja com t'he fet l'amor amb la mirada?

És necessari patir tant, de Josep Torrents i Misser. Quantes vegades de menuts vam patir i ens vam preocupar per problemes que podien ser insignificants però que ens afectaven? I quantes ens van fer patir? Fàcilment ens angoixàvem pel que passava al nostre voltant i podíem patir si algun amic s'enfadava amb nosaltres, si el pare o la mare ens escridassava o ens castigava. A la vegada, els nostres pares o avis o els adults que ens van influir i amb qui ens vam relacionar també van patir. I més en concret, quan nosaltres érem infants o adolescents, vetllaven per nosaltres perquè estiguéssim bé, es van preocupar per la nostra salut, educació, estudis, etc. Certament, ben d'hora, ja experimentem aquestes sensacions i emocions que tenen a veure amb el patiment, el dolor o l'angoixa. La veritat és que ens passem gran part de la vida patint per un motiu o per un altre, i a vegades inútilment. En algunes circumstàncies ho podem fer gratuïtament, en d'altres perquè repetim conductes, costums o maneres d'actuar, o també perquè ja ho som de mena i ens preocupem per tot. Aleshores, és necessari patir tant? Es pot justificar aquest patiment? És possible viure feliços? Viure en un estat de tensió i sofriment prolongat desgasta i pot provocar malestar constant, pèrdua d'energia, desil·lusió i un baix rendiment de les funcions intel·lectuals, per la qual cosa res no justifica el sofriment inútil i prolongat. Al contrari, viure de manera positiva, respondre positivament davant de situacions conflictives i alliberar el nostre dolor emocional ens permet fugir d'aquest encadenament i recuperar la il·lusió per viure.

M'he lliurat els pocs dies que t'he tingut. He patit les infinites nits que t'he desitjat. He escoltat els missatges del teu silenci quan jo plorava i em negaves les paraules. I així naixien els meus versos, que tant he sentit i mai he mesurat. Els has comptat tu? El teu silenci m'ha dictat mil poemes. Sense tu no hi hauria cap vers, ni tampoc hi hauria poesia, ni poetesa.

Ara us llegiré dos relats. El primer d'ells es diu Estimar i ser estimat, del llibre Maktub, de Pablo Coelho. Diu el mestre: moltes vegades és més fàcil estimar que ser estimat. Tenim dificultats per acceptar l'ajut i el recolzament dels altres. La nostra temptativa de semblar independents no permet que l'altre tingui l'oportunitat de demostrar el seu amor. Molts pares, en la vellesa, roben als fills l'oportunitat de donar el mateix afecte i suport que van rebre quan eren nens. Molts marits i dones, amb el pas del temps, es poden sentir avergonyits de dependre de l'altre. I així, les aigües de l'amor no s'estenen. Cal acceptar el gest de l'amor del proisme, cal permetre que algú ens ajudi, ens doni suport, ens doni forces per continuar. Si acceptem aquest amor amb puresa i humilitat, comprendrem que l'amor no és donar o rebre, és participar. Tot seguit us en llegiré un del mateix autor, d'en Pablo Coelho, que porta per títol Una segona oportunitat. Un guerrer de la llum sempre té una segona oportunitat en la vida. Com tots els altres homes i dones, no va néixer sabent manejar l'espasa. Es va equivocar moltes vegades abans no va descobrir la seva llegenda personal. Cap guerrer no es pot asseure al costat de la foguera i dir als altres: no m'he equivocat mai. Qui afirma això diu una mentida i encara no es coneix a si mateix. L'autèntic guerrer de la llum ha comès injustícies en el passat. Però al llarg de la jornada s'adona que les persones amb qui s'ha portat malament sempre es tornen a creuar amb ell. És la seva segona oportunitat de reparar el mal que va fer, i ell sempre l'aprofita sense dubtar.

que costa despertar-se. Descalç i sobre terra mullada, del poemari A trenc d'alba. Descalç i sobre terra mullada busco la serenor que sols la mar em pot donar. La pluja que m'acarona és el sentiment que m'acompanya. Busco resposta al meu neguit. Cor i raó, emoció i sentiment no estan en sintonia, malgrat que, com el yin i el yang, intento conviure la meva dualitat. I si el vent és la vent dels déus, als vells demano resposta.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb un poema curt de la Carme Cabús. I, en segon lloc, la Pimilian ens farà reflexionar amb una cita de la Sara Buo. Espero que la nostra selecció, com sempre, us agradi. Jardí. Sóc en un jardí d'ombriva enyorança, ple de fulles seques, fonts abandonades, però el sol persevera, entre escletxes d'arbres. Les heures s'enfilen per troncs i capçades, i en el cel serè, d'espurnes daurades, l'ardent primavera, àlgiment i dansa.
1: Sé que t'estimo, perquè hi ha una nena espantada dins meu, que quan et mira deixa de plorar.
0: Molt rebé, doncs em sembla que avui ja podem dir no hem tancat barraca, però sí que hem tancat la nostra col·lecció de versos, poemes, relats. I, a veure, jo destacar en primer lloc el poema que tu has llegit d'en Becerra, que llegiré el tros que m'ha agradat més. Ara jo sóc tu i tu jo. No deixis de mirar-me als ulls i apropa't més. Notes com l'alè s'esgota? Has sentit ja com t'he fet l'amor amb la mirada? Preciós, eh?
1: Preciós.
0: Sí. És preciós, eh?
2: És molt maco.
1: És molt maco.
2: És molt maco. És sentiment. És sentiment, eh? Vull dir que no... És... Però, a més, avui han sortit molt... Va, diferents temes, eh? Ha sortit la tristor, ha sortit la solitud, el mustaqui.
1: L'espinàs.
0: L'espinàs, també, eh?
1: Amb una música molt apropiada.
0: Sí, l'hem encaixat. I també vull comentar una cosa que m'ha cridat aquests primers versos d'ell, que dius així, a veure si ho recito igual. Molt sovint les cançons m'han estat les companyes de camí, Don't Buy the Rider's Side. Cantava jo mentre es baixava per la vora d'un riu. Això fa pensar que hi han cançons per tota la vida i que t'acompanyen al llarg de la vida, no? Jo, per exemple, que he pogut reflexionar-ho, per exemple, m'ha acompanyat en Joan Manel Serrat. Jo recordo de menut que el meu pare el posava, ara que tinc 20 anys, sota un cirerer florit, el Mediterráneo, Beatles també, m'ha acompanyat Hey You, Imagine, Love Me Do, i una que m'agrada molt particularment és de Michel Fugain, Une Belle Histoire, i com no, en George Moustaki.
1: El George Moustaki té unes cançons precioses i, bueno, i quan cantàvem la Marina Rosell, que havien cantat moltes vegades, a veure, l'Emetec, per exemple, ho brodaven. Ha estat un gran cantautor. Llàstima que ja no el tenim.
2: De fet,
1: no
2: la música, la música és el pentagrama de la vida. I cada nota de la música és una època de la nostra vida.
1: Sí.
2: I a partir d'aquest moment, quan arribes a certa edat, cada cançó et recorda una època de la vida i les vivències que has tingut en aquella vida. En aquests moments... i els patiments que has tingut.
0: Perquè també,
2: hem
0: també
2: parlat del patiment.
0: Sí, sí.
2: I el patiment no és un no sentit. El patiment és un sentiment profund d'allò que... hi ha moltes classes de patiment. El patiment de la persona que no hi és, el patiment d'allò que no has pogut aconseguir, el patiment d'allò que estàs veient i que no voldries. El patiment d'un país que no és el teu. Un patiment que són llengües que són maltractades i que en aquests moments, doncs, a més, tenim que veure la realitat que estem vivint en aquests moments, no tan sols a tot arreu.
0: Em sembla molt bé, perquè, a veure, a vegades patim excessivament, no? I és la reflexió d'aquest relat, que a vegades viure en un estat de tensió i sofriment prolongat desgasta i pot provocar malestar constant, pèrdua d'energia i moltes més coses, no? El patiment per evolucionar hi ha de ser-hi. Per avançar també hi ha de ser-hi, perquè si no, no te'n dones compte d'aquells punts que tu has de canviar i transformar, no? És el que jo he vist personalment al llarg de la meva vida i el que encara espero que em quedi, no? Que em quedin molts anys per poder i continuar experimentant i poder creixent com fins ara.
1: Però tots patim. Vull dir, la vida és un patiment constant, ens dona moltes alegries, però també ens dona moltes penes. Moltes penes de tot tipus. Llavors, vull dir, patir és inherent al ser humà. Crec que és algo que tenim que saber conduir-ho perquè, a veure, és innat amb nosaltres.
0: És innat, correcte. Però
2: hem de saber triar el patiment. Hem de seleccionar el patiment. Hem de patir, perquè és necessari patir, però no deixa de ser un creixement que tu acabes de dir, és evident.
1: Sí.
2: Però de vegades patim per coses que no són importants. i això no toca. Vull dir, és a dir, si una cosa té... Em sembla que hi ha un pensament japonès o xinès, no sé exactament ara, que diu, si una cosa té solució, no pateixis, treballa. No? Si té solució, és igual. Però el patiment és una pedra que hi ha pel camí, en moltes ocasions. En altres ocasions és important, el patiment, perquè ens ajuda a créixer, és una eina.
0: Exactament, exactament. També ara, doncs, canviant de carpeta, voldria fer un comentari, doncs, aquest poema preciós que a mi m'ha agradat, i faré, doncs, diguéssim, un esment a un fragment esteu, Josep Maria, a Trenc d'Alba, el llibre que tens aquí, que ens has portat en el nostre estudi. Dius així, vull recitar-ho perquè m'ha fet brollar per dintre, no? Uh-huh. Cor i raó, emoció i sentiment no estan en sintonia, malgrat que, com el yin i el yang, intenten conviure la meva dualitat, no? A vegades, això en psicologia diem una dissonància cognitiva. Què vol dir? Quan el cor sent una cosa i no està d'acord amb la ment, yeah, que és una miqueta, doncs, amb la raó, no? Hi ha una dissonància, és a dir, hi ha algo que no quadra, no? I més encara quan el cos et parla i sent una altra cosa ben diferent, no? Aquestes parts que fem nosaltres, doncs, a veure, ens hem de posar d'acord, no? Ha d'haver-hi com una mena de consens entre les parts, i llavors aquesta neurosi, aquesta preocupació, aquest patiment, es va esveint. No sé si heu d'afegir alguna cosa més.
2: Sí, sí, no. Jo crec que està tot dit, perquè no... És a dir, el cor i la raó. De vegades val la pena fer a casa el cor.
1: Jo crec que sempre val la pena. Les grans decisions crec que es prenen amb el cor, no amb la raó. Les grans decisions de la vida. Perquè no deixem de tenir, vull dir, un sentiment molt arrelat de tot. En el cor.
0: Jo també volia comentar, abans de tancar el programa d'avui, és aquest escrit d'en Pablo Coelho, Estimar i ser estimat, i que m'ha fet reflexionar, la veritat. Si acceptem, parlant de l'estimació, si acceptem aquest amor amb puresa i humilitat, comprendrem que l'amor no és donar o rebre, és participar. Quina paraula també més bonica, doncs, del diccionari.
1: Aquesta frase, l'amor és participar...
0: M'encanta.
1: M'encanta
0: també.
1: M'encanta.
0: Doncs res, ara sí que m'estan indicant des del servei tècnic que ja ens hem d'anar acomiadant, i així ens ho farem com cada setmana i res més, amics oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens acomiadem fins al proper programa d'Ànimes.
1: Fins la propera, amics oients.
2: Fins la propera.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda i bona diada. Són les 6 i us parla Adrià Tella. Les tres manifestacions organitzades per les entitats sobiranistes amb motiu de la diada a Barcelona, Girona i Amposta estan en marxa. Repeteix així el format descentralitzat de l'any passat, tot i que en lloc d'Amposta la mobilització va tenir lloc a Tortosa. Les de l'any passat van congregar 41.700 persones, segons les fonts oficials, més de 100.000, segons els organitzadors, pendents encara de les xifres d'enguany. El que fem és anar en directe fins a la manifestació que s'està donant a terme a la capital catalana. Allà hi tenim a la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bona tarda. On sou ara mateix i quin és ambient?
3: Bona tarda. Doncs mira, la columna que simbolitza el futur enfila per Via Laietana i la capçalera ha arribat ja a la plaça Orquinaona, per on comencen a girar cap a plaça Catalunya. Hi ha una filera de tractors conduïts per gent jove per fer veure que el futur de Catalunya passa per part per la pagesia i la terra. Hi ha una estelada gegant que ocupa tota la calçada de Via Laietana i hi ha moltíssima, moltíssima gent. Crits contra Aliança Catalana i Vox, ambient festiu, reivindicatiu i tranquil.
2: Gràcies, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Anem també fins a Girona, on la manifestació també ha arrencat fa menys d'una hora. Allà hi tenim el company de televisió de Girona, el Xavi Morlans. Xavi, bona tarda, com està anant?
4: Bona tarda, doncs sí, ara mateix aquí a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, aquí a Girona, una manifestació que podem dir que ha sortit amb un quart d'hora de retard. Per què? Doncs perquè estava planificada per sortir a les 17:14, és a dir, quan faltés un minut per un quart de sis, però finalment ha sortit a 17:45. Per què? Doncs podem dir per l'èxit que ha tingut. Ha arribat tanta afluència de gent que els organitzadors han hagut de modificar una mica la ruta planificada en el primer moment. Llavors, què està fent ara la manifestació? Ara ja es troba a l'avinguda de Jaume I, arribant pràcticament ja al Parc de la Devesa, que és on es faran els parlaments amb el concert final. Dit això, incidents molt pocs. Hi ha hagut una petita trifulca amb qui es deia que era un home que anava amb una samarreta de la selecció espanyola. Des d'aquí no ho hem pogut veure, però en general càntics reivindicatius, defensant la llengua catalana, i això sí, una manifestació totalment pacífica i reivindicant el que és l'independentisme aquí a Girona.
2: Més enllà de la diada, hem de lamentar la mort d'un motorista de 28 anys en un accident de trànsit a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els Mossos han rebut l'avís cap a 3:15 del migdia per causes que s'investiguen. Un turisme i la moto han xocat frontalment i a conseqüència de la topa del conductor de la moto ha perdut la vida. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Hola, bon dia. Avui és un bon dia. I estem aquí, nosaltres, dels Tres Turons, amb el nostre programa que fem cada setmana, que és Instifonies. Bueno, que se la passin bé.
1: Som alumnes de tercer d'ESO i avui veníem a presentar un altre programa, el primer d'aquest any, d'Instifonies d'Arenys de Mar. I donarem pas a la primera secció, que serà la gent amb molt d'ego, amb la Prisca i el Ethan.
0: Sí.
2: Bon dia.

0: Bon dia. Espero que les vacances us hagin anat bé i parlarem bueno, d'això, de la gent amb molt d'ego, i parlarem de la gent que amenaça els demés creient-se superiors, més que res doncs, per tindre coses que els demés no tenen.
1: A mi fa molta ràbia.
0: A mi, sincerament, també, perquè no crec que sigui una actitud molt correcta. A més, que si tu ets major, doncs has de donar com a exemple als demés o als petits que prenen com a exemple, saps? A lo millor un nen et dirà, mira, jo de gran vull ser com ell. I si vas amenaçant, pagant i clar, fent doncs, el que no has de fer, doncs com que no.
1: Clar. O sigui, tu... O sigui, és que em fa molta ràbia, perquè tu, per simple fet de tenir més coses que els demés, ni ets més, ni et pots creure més, perquè...
2: Tu vols dir com d'un punt de vista com econòmic, com la gent que fa com flexing?
1: No, econòmic no.
2: De tot, no?
1: O sigui, de tot. Tu no pots anar amenaçant a la gent o fent el xulito, dient-lis el que han de fer, per simple fet de que jo sóc millor perquè tinc això o jo sóc millor perquè tinc l'altre. Pues no.
0: Sí, més que res, no per portar les típiques sabates, les Air Force One, xalecos Moncler i tot això, no tens canals de més i dir-li oh, jo soy mejor que tu i te pataré, saps, merda d'així? Sí, sí.
1: Claro. Bueno, després, ara parlarem més de la gent que es troba al centre del món. Quina ràbia, tio. Quina ràbia.
2: Sí, no,
1: O sigui, tu qui ets per creure't al centre del món? És que...
0: A més, jo crec que en les xarxes socials això influeix un muntó perquè si hi ha coses en què tu doncs, presumeixes i tot això i que doncs, no està bé, jo què sé, cadascú pel seu camí, ningú té per què saber el que és de te vida o alguna cosa, saps?
1: Ja, yeah. I a sobre que, per exemple, la gent a vegades diu coses, no? I l'altra gent pues, s'ho pren personal o... O diu, ah, m'ho dius a mi, no? No sé què. No t'ho dic a tu. O sigui, no perquè jo digui alguna cosa ha de ser dirigit a tu. No, és que no ets el centre del món. Ja està. O sigui, m'aptareu, no?
0: Jo crec que per això també hi ha un munt de controvèrsies i disputes conflictes. I tot això, exacte, conflictes doncs, per les xarxes socials que per la gent. Perquè a mi, per exemple, gent que està... fent-se veure de que té, per exemple, un exemple molt clar, el Yados.
2: El Yados,
0: que està presumint un munt de que té un Lamborghini, que té un munt de cases, té un munt de... Doncs, no fa falta que et creguis al centre del món, sinó que, jo que sé, molt bé que ho tinguis, tampoc fa falta presumir-ho tant. Exacte.
1: A ningú li importa, la veritat.
2: El que sol passar és que... aquesta gent es posa a l'internet però tenen aquesta actitud de això, com vosaltres diu, gent amb molt de ego, i el problema és que bueno, ells pensen ah, solament, i el que passa moltes vegades és que la gent o gent més jove, a vegades alguna gent s'ho toma com si tu mires algú, com ha dit Alizan, si tu admires algú bueno, tu vols ser com aquesta persona, i llavors el que passa és que acaben, és com un cicle, vull dir, has creat més persones així perquè és el que deuen, saps?
1: Clar,
2: és com...
1: sobretot els nens.
2: Sí, sí. No, passa molt també amb el... per exemple, amb molts youtubers, que aquests que diuen com jo soy el más duro de... Yo soy el más duro de Chile. I aquests tios han liquejat vídeos on estan pel carrer sent bones persones, però donen un exemple fals de lo que són i la gent s'ho toma en sèrio i intenta ser com ells. Però...
3: Exacte, sí. Amb la influència que tenen... manden el mal camí al camí dolent a la gent.
1: Sí, em refereixo que sobretot els nens petits, quan són petits, que ara tenen més accés a les xarxes socials, clar, tu veus a les persones i diuen, ai, jo vull ser com ell perquè ell té això i té jo, i després aquest acaba sent una persona pèssima, saps?
2: Sí.
1: Perquè ha vist, el seu referent és una persona que es creu superior als altres o es creu al centre del món pel simple fet de tenir coses materials. Llavors, no mola.
0: A part d'això, que, aviam, espero no ser l'únic, però que algú, tipus de petit, hem tingut, doncs jo que sé, un cantant, un actor, o algú, per al carrer mateix, com d'exemple, en plan de... Sí, sí, jo, sí. De gran, doncs vull tindre el mateix que ell, no per ser com ell, sinó per el com viu de bé, el com...
2: Home, que t'agrada.
0: Exacte. Jo què sé, o la forma de vestir, o... Això, i però després la veus aquella persona doncs demanant diners perquè s'ha quedat sense casa, claro, i no sé. Claro.
1: Però això també és el que fa l'ego, que com jo tinc molt, jo em compro molt i després no tinc res. Què faig?
0: Exacte.
1: Què faig? No faig res. I vull parlar també de que, o sigui, no és el mateix presumir de les coses que tens que ensenyar el que té, per exemple... El que has dit de Yados, no? Que presumeix molt de que jo tinc un Lambo o tinc un Ferrari o el que tingui. I és diferent fer això que dir, ai, Jaúl, de lo que m'han traído los reyes, ¿vale? No estem hatejant això, ¿vale? O sigui, no, ens és igual que ensenyeu les coses. L'únic que una cosa és ensenyar-ho i l'altra és presumir-ho.
2: Sí, flexi.
0: Jo crec també que... les dues coses, o sigui, això es pot fer servir per dues coses. O presumir del que tens, o també ensenyar-ho doncs per com la gent o la gent que et veu o t'admira pot aconseguir-ho. Perquè, sí, per exemple, si el Yados es posés a ensenyar, bueno, que més o menys ja ho fa, perquè
2: ja som tots...
1: Perquè no ho fa. Que no.
0: Exacte. Si es posés a ensenyar com guanya tots els diners que hi té, els cotxes i totes les coses que hi té, doncs seria molt diferent, l'admirarien un munt més que ara.
1: Claro.
0: Que bueno, que el moment d'admirar-lo va ser un segon, però després ja es va descobrir el que feia.
2: Hi ha gent que encara l'admira.
0: Pa abajo.
2: Igual a l'Andrew Tate i amb l'altre, el Jack Dory, aquests tios, feien aquests cursos. Bàsicament són aliados. Bueno, aún més gran que aliados, perquè l'Andrew Tate és més mundial i al final és el mateix. És un tio d'aquests que amb ego gegant, amb cursos i ja es...
1: Cursos que al final no fan res.
2: No fan res i ja s'ha anat a la presó. I ja sabies que tot el que diu és fals i molta gent encara la mira, és molt loco.
1: Ja. Yeah. No, la gent que és així, hi ha gent que l'admira, jo no ho entenc.
0: Bueno, doncs tancant això, parlarem ara de la gent que té la sang massa calenta. Què vol dir això? Vol dir la gent que s'enfada molt ràpid doncs, per qualsevol cosa, tonteria o alguna cosa. I jo crec que depèn de la personalitat o del com siguis, t'han de tractar, bueno, no tractar ni que fossis especial, però que no et poden dir segons què coses, certes sabent coses, que et posaràs...
1: Però jo també vull separar la gent que té la sang calenta i ja està, tipo, s'enfada, vale, sí, però tampoc arriba res més,
0: yeah,
1: a la gent que quan s'enfada et vol fer de menys o coses així, no està bé.
0: Això o okay, que per exemple, jo ho he vist amb un munt de youtubers jugant a videojocs que s'enfaden i per les visites arriben a un extrem d'acabar trencant coses, d'acabar fotent cops.
3: Sí, jo sé molt casos així.
0: I hi ha un que va acabar trencant una porta, o sigui, imagina't, per les visites.
2: Com DJ Mario?
0: No.
1: Però és que, per què has de trencar coses si t'enfades? O sigui, trenca't el coixí, no sé, trenca el coixí, però no trenquis coses que valen un paston, saps? I bueno, pues eso, que també la gent que s'enfada i posa a dir no, perquè tu no sé què i tu ets un pringat i tu no sé què, vale, entenc que t'enfadis i et posis insulta, però sense arribar a tals extrems, perquè hi ha gent que...
0: Sí, claro, això té a veure amb l'educació.
3: Això té a veure amb l'educació que ha donat els pares a vegades, moltes vegades.
2: Si
3: tu, de nen, de petit, et cabreges amb una cosa i els teus pares et diuen que tranquil, que no sé què, no et pots posar així per una tonteria, pues això ajuda molt.
1: Això també afecta, perquè al final, com et tracten els pares quan ets petit i t'enfades, és que ho recordes tota la vida i no t'afecta. I, bueno, fins aquí la nostra secció.
0: Moltes gràcies per donar-los pas. Ens hem passat molt bé. Moltes gràcies també per participar.
2: Molt bé.
1: Adéu.
2: Adéu.
3: Bueno, adéu. Ara passarem a la següent secció. Amb el... Bueno, no, per desgràcia no han pogut vindre Soleiman i l'Arwen, així que donarem el Gael i jo la secció Conversant Tot.

0: bon dia! Seguim amb aquesta secció, que és sobre els canvis de pel·lis en els diferents països. Estarem parlant sobre uns quants, que són els més destacables. Alguns són una mica graciosos i interessants. El primer que tenim és del Joker, a Guasón. Ara, Guasón, jo, la meva família és de Venezuela, llavors jo vaig créixer amb el nom Guasón. La meva àvia diu Guasón, no diu Joker, perquè és com la transició directa, llavors. Què és la teva opinió que canvi de Joker o Guasón?
1: Clar, és que Joker és més per Estats Units, que és l'idioma original, i aquí, en Espanya, també es diu Joker. Guasón sí. És més per Latinoamèrica. En la meva família sí. Es diu més Joker, ja que, bueno, no sé, ja sou... No, hem agafat aquí les costums.
0: Sí, sí, però els dos tenen... Aquesta té bastant sentit. Jo crec que, com tu dius, és... Heu de dir necessari canviar-ho, perquè Joker s'entén. És una sí. paraula d'anglès molt, molt popular, però sí. Guasón també... També jo diria... Està bastant bé, i no. L'Amèrica està bé. És
1: no,
0: una mica graciós.
1: No era necessari canviar-ho.
0: Si vols fer l'Amèrica, està bé. Ara. Aquest és molt bo. Fast and Furious a todo gas. I a Espanya li diuen Ràpidos y Furiosos.
1: Canviar completament el nom, posar-li a todo gas, em sembla una mica...
0: És una mica raro. A todo gas. És com una cosa per nens petits. És com... Ràpidos y Furiosos ho entenc, perquè és igual.
1: És el mateix, però traduït.
0: I si no sap el que és Fast, crec que sap el que és Fast tot de la gent, però el que és Furious, enfadat, i Ràpidos y Furiosos té bastant sentit. Bueno, jo crec que té bastant sentit, jo crec que... Si vols el tio calvo, el Vin Diesel, amb el seu cap calvo allà, amb la fracció de la lluna, i el veus allà en el pòster, allà Ràpidos y Furiosos, jo crec que dona una bona imatge. Ara tenim el pròxim.
1: L'exemple de Vaiana i Moana, que es va canviar aquí, en Europa i tot això, es va canviar a un nom perquè hi havia una... Bueno, una cosa que no es pot dir aquí, però que no es podia... llamar igual que a Estats Units, que ahir no era coneguda, però aquí sí. I era per als nens que no busquin, que no cerquin la pel·lícula i no els surti el que no volien veure.
0: Sí, sí, perquè no li surti coses que aleshores no són aptes. L'altre seria un que ens ha passat això amb el Nico en si, que tu li dius intensament, però a Estats no. Units... Tu li dius intensament un dia, quan estàvem
1: a fora. Un dia vaig dir...
0: Intensament, però... El revés i Inside Out. Inside Out... Jo no entenc per què es diu. El títol anglès tampoc li té sentit. Intensament, perquè és com... No sé, imagino que es diu intensament perquè és com... És com intens. És com,
1: perquè són emocions. Perquè són emocions i és intens. L'emoció és intensa.
0: I Inside Out perquè és com les emocions que surten. Inside Out, imagino. No sé, jo no he vist la segona, no sé si era bona.
1: Del revés no té molt sentit, però bueno, sí, jo no m'he vist la segona, ja només em vaig veure la primera.
0: La primera la vam veure amb Josep Maria, també.
1: Sí.
0: Entendre-la. Està bé, bueno. El pròxim seria Jungla de Cristal, que Die Hard o Duro de Matar.
1: Jo no ho conec, això.
0: Die Hard.
1: No.
0: És una pel·lícula de Navidad, bueno... No és de Navidad, però passa durant Navidad, durant el Nadal, i té que veure sobre un senyor, si no saben, probablement la coneixen, però sobre un tio, és com un agent, és com així una pel·lícula, la clàssica aquesta d'acció. També amb un Bruce Willis, un tio molt famós, actor molt famós, i jo, Jungla de Cristal, no entenc per què li posarien, perquè Die Hard, crec que Die, tots sabem el que és, i Hard... És bastant...
1: Haurà de ser una pel·lícula que jo no conec, però sí. no crec que tingui tanta importància lo de tenir que canviar tant el nom i quan pots posar Duro de Matar en vez de Jungla de Cristal, perquè canvia completament i no té nada a veure.
0: Duro de Matar jo crec que és un bon títol, encara és... Dona bastant impressió.
1: Bueno, amb l'última pel·lícula d'aquesta secció, Solo en Casa o Home Alone, parlarem així.
0: Que com veure que també li diuen Mi Pobre Angelito. Això és un nom, per no dir paralodes, és un nom que a mi em pareix una mica... A mi no m'agrada molt, personalment. Mi Pobre Angelito, amb la cara aquella del post, amb la cara aquella de loco, de Macaulay Culkin. i és que Billy i Bonnell i tot, això és molt loco, però és que es queden cases com... Oh, perquè la mare era una part i mi mare i tot, però Home Alone, solo en casa està bé, Home Alone és com jo la sé, perquè és bastant universal. Sí. I mi pobre angelito, però mi pobre angelito, bueno, és una mica... Sí, una mica... Imagino que això digues a Sud-amèrica, no sé. No sona...
1: Sí, mi pobre angelito és
0: no, Sud-amèrica. No sona...
1: No sona bé, directament. No té res a veure amb la
0: no,
1: pel·lícula.
0: No era la pel·lícula. Bueno, i això és el final de la secció. Ara posarem una cançó d'un artista venezolà que es diu José Miguel López i que està en una banda que es diu Estos Gritos. I és una banda venezolana a Nova York i, bueno, és una banda de rock i bastant interessant i aquí et posarem una breu cançó.

0: Ara passem a la secció.
1: Vale, presentarem aquesta secció de naps i cols, la tradició catalana. Bueno, catalana no. Ara us explicaran els meus companys.
2: Bueno, doncs ara parlarem sobre, bueno, els naps i cols, no? Que es celebra aquí a Arenys i a Arenys de Munt també. No sé si en algun altre municipi, però bueno, és bastant... Bueno, aquí és de tota la vida, no? Mm. Vull dir, la meva mare ho celebrava i això, bueno... I ara parlarem.
3: Sí, normalment es celebra a la nit de Reis.
2: Bueno, sí, sempre.
3: 6 de gener.
0: A la nit de Reis?
3: Sí.
2: Sí.
3: Per... I... què?
0: Bueno, però tens que ser major de 16, no?
2: 16. Bueno, 16.
3: No, però sí, sí, seria millor, però normalment la gent que de la nostra edat ara ja ho està fent.
0: Vosaltres ho heu fet?
3: No.
2: No, no, no. A veure, clar, és com... Al final va qui vol, no? Però, sí. Bueno, plan, normalment vas amb colla o allà, clar. No? I, bueno, i bàsicament la tradició es tracta de... Plan, un noi o una noia, plan, els hi agrada algú, no?
3: Sí.
2: I, per exemple, si plan, és un noi,
3: pues
2: li tira un nap.
3: Sí.
2: I si és una noia, la noia li tirarà, o sigui, al balcó o a la finestra o així.
0: Però si el que ho tira és... El gènere del que tira o el gènere del...
2: El seu gènere, el seu gènere. Sí, sí, sí. És home tirarà un nap, no? Que el nap representa... Bueno, i la col també, saps?
0: Oh, ara entenc.
2: Clar, sí.
4: I, pues, un nap és un tubercle, eh? No és...
0: Què?
4: Un nap és un tubercle.
0: Un tubercle?
4: Sí. Una patata.
0: Oh.
2: Sí, però bàsicament ho representa, sí.
0: Ho entenc.
2: Sí. No, llavors és això, tu li tires a... Plan, tu,
3: sí.
2: T'agrada una noia, no? I tu tires un nap. O si ets una noia, li tires una cola...
3: Amb al... una carta.
2: Però sí, amb una carta, normalment amorosa o...
3: I es pot posar el nom... O
0: si poses
3: no,
0: la carta, anònim. Pues, la veles qui és. Si poses la carta...
3: Clar.
0: Si jo feia, la meva nota és una merda. Sabien que sóc jo.
3: No,
2: no, però... Plan, depèn, hi ha gent que ho posa i hi ha gent que no, no?
3: Hi ha gent que posa el nom... I hi ha gent que no, però ja és qüestió de que sàpigues la lletra de tot el poble i ja dius, vale.
2: Ja.
0: Sí.
2: I també, bueno, bàsicament surten, no? I també la lien bastant, jo que sé, al cementiri van posar una pancarta de l'alcalde.
3: Sí.
0: Què?
2: Sí. Que sí.
0: Però són molt... Són...
2: Al cementiri, sí.
3: Sí, i l'any passat van tallar l'arbre que hi ha a la... El van tirar a patades.
2: Sí, el de l'arbre de Nadal, de l'església.
3: No,
2: perquè la lien, ma mare m'ho deia, que quan ella també sortia la liaven, jo què sé, o tiraven ous a les cases de, jo què sé, de... Un dia li van tirar un profe, saps? Li van omplir la casa d'ous. En plan, la porta... I era de vidre, saps? I es veu que va liar, però... I un any també van detindre, eh?
3: Sí.
2: Perquè la van liar molt, un any, fa bastant, però sí. Mm. També van detindre gent per liar-la. Bueno.
0: Òbviament, és que si comences un crim...
2: Molt vandalisme fan.
3: Sí,
0: és per anar a psicòlegs i cremes la casa d'un... del high.
2: No.
0: Saps qui és el high?
2: No. Aquesta nit, en plan...
4: Passar...
2: plan fan un sopar aquí, al Calissai.
3: Sí, una xocolata, també.
2: Exacte, també fan un sopar.
0: I s'han tirat alguna a vosaltres?
2: No.
3: Eh?
2: No.
3: No.
2: No, però sí, jo l'altre dia... Al 7, quan vaig sortir al carrer, estava, jo que sabien, naps allà tirats i cols i...
3: Sí.
2: I no sé si han tirat també algunes calces o algun cop.
0: Unes
2: coses. Plan, tiren de tot, no sé, tiren ous, tiren...
3: Sí, i també hi ha gent que, o sigui, directament, en comptes de comprar el nap o la col, van i ho roben.
2: Sí.
0: Hola,
4: m'ho he contat que els horts tenen que estar més segurs aquests dies
3: sí.
4: Perquè els nens van a
2: robar. Sí. Bueno, la tradició sí, l'únic que hi ha gent que ho roba, però en plan, originalment el que es feia era anar a horts per allà dalt i agafar els naps i les cols, sí. Però, bueno, i també que, o sigui, bueno, sí, és que al final, a Arenys de Munt també hi ha molta rivalitat, no?, amb Arenys de Mar, i jo que sé, també van posar moltes pancartes insultant Arenys de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt. També van posar com es diu, el cartell de qui Arenys, de quan et posa Arenys de Mar, saps? Per quan vens de la carretera.
0: Sí, sí.
2: El van tatxar i van posar Arenys, crec que a mi, Arenys del Mal, jo què sé, saps? Segurament seria algú d'Arenys de Munt, saps? Però bueno, al final és com...
0: Formalisme.
2: De tota la vida, no? Al final tampoc, és que s'enfadin molt.
0: Sí,
2: és com de broma.
3: Bueno, a l'institut... van trencar les taules.
2: També, sí, l'any passat.
3: Que hi havia
2: sí.
3: al pati.
2: Bueno, bàsicament sempre la lien, al final. Sí. Més que, m'ho deia ma mare, que al final més que naps i cols és fer liar-la, fer vandalisme, posar sí. 30.000 pancartes, que certa, jo què sé.
0: Que és una pancarta?
2: No, cartell. Bueno, cartells així, en plan insultant, jo què sé, això l'alcalde, dient, sí, van posar un cartell que deia que, en plan, posava el nom complet, no, i va dir, ha mort cristianament... perquè clar, ell és molt, molt religiós i em posa, ha mort cristianament aquesta nit de naps i cols i, per molestar o fan molesta, no, jo què sé, algú conegut d'Arenys també li posa coses. Sí, és bueno, aquella nit sí, però al final bueno, és lo de sempre. Me mare, bueno, el dia que es va, la van liar, ja des d'aquell dia ja no hi ha poli, ja no hi ha patrulla, perquè van posar i però era ja no hi ha patrulla, perquè si no es lia molt sí, amb la poli. I bueno.
1: Ara tenim que passar a la següent secció, perquè se'ns acaba el temps, amb la Maia i la Núria sobre els perills dels reptes virals.

0: Bueno, aquí estan les nostres companyes Maye i la Núria i tornaran a passar aquesta secció que jo.
1: Bueno, pues jo soc la Maye i avui parlarem d'un tema que és una mica entretingut, però també és un tema una mica làstima, que és parlar sobre les persones que

0: I, bueno, sí.
1: Bueno, hi ha gent que... que se sent insegur si no guanyen likes. Sí. I per això fan aquests reptes. I a vegades no pensen el perillosos que poden ser. Per exemple, una persona va fer un TikTok enmig d'un incendi.
2: Ja fa poc que va haver un incendi supermassiu a Los Angeles i aquest noi, pues no sé si estava bojo o què, però va anar allà a gravar un TikTok.
0: Però ell era els que se li havia cremat la casa o ell va anar allà a...
2: No, ell va anar allà a gravar un TikTok perquè li semblava divertit.
0: Això sí. Una mica...
2: per guanyar fama.
0: Una mica psicopàtic. Hi ha gent que s'està fent mal anar allà per la cara. Anar allà al foc. Ui! Hola, chavales, hoy voy a estar enseñando mis nuevas sabatos. És que en el foc...
3: Ja que està boig.
0: Esto es muy loco, es muy loco.
2: És que hi ha gent que ho fa. És que normalment ho fan per fama, perquè si tu puges un TikTok i tens moltes visites, pues guanyes diners amb això. Per exemple, fa temps, jo crec que fa 10 anys ja, un noi, sí, un nou xinès, vale, pues es va anar al Japó i va pujar uns d'aquests edificis supergigantes. Com se dice rascacielos? Bueno, un rascacielos supergegants, perquè al Japó hi ha molts d'aquests edificis, i es va pujar allà i va començar, o sigui, li va donar la càmera al seu amic, vale? I va començar a fer voltaretes al bord de l'edifici i en un moment va agafar el pal selfie, es va començar a fer fotos i va caure. I, pues, òbviament,
0: sí,
2: ja, es va morir.
0: Ja però està el vídeo del tio morint?
2: Sí. No, l'amic no, l'amic estava per gravar.
0: Sí, però està el vídeo del tio morint, del tio morint?
2: Pues,
1: sí, el van publicar.
0: Sí. Ho van publicar?
2: No, van... O sigui, perquè saps què passa? Que estaven fent fotos i al mateix temps que feien fotos, pues, les publicaven.
0: Oh,
2: perquè la gent sepa on estan i pues, així guanyaria més visites.
0: Bueno, que també va passar...
2: Bueno, se va caer.
0: Un altre noi, així ja dic, un tio, però un tio que era... És professional de muntar edificis, però com d'escala, és com el Spiderman real. Però el que va passar és que... Crec que això per a mi no ho ha escoltat. Van fer com un live, una companyia li va pagar molts, li va ingressar com... No puc dir estadístiques, perquè no vull dir unes estadístiques que no són, però li han pagat un munt. No sé quan estan diners, no sé si era xinès, o era d'un país d'Àsia, i estava... Però l'estaven pagant. No era com 100% per ganar likes o res, però era perquè l'estaven pagant molt, i també era amb el social media, i estava muntant un edifici, no sé si l'han vist, que es posa a l'edifici i hi ha el vídeo que... I el tio la van pagar perquè era com aquest nou edifici i era com per subir la fama d'edifici. Llavors el tio aquest personal va pujar i es surt que comença a fer pull-ups a la borda. És un tio professional, però estàs fent...
3: dominades.
0: Dominades en un edifici i el tio es veu que ja s'ha cansat de les dominades i diu, uf, no em dona força, no li ha donat força per pujar. Hem de pujar i les mans les té suades, està cansat. I ja saps...
1: Però no portava res de...
3: Barrells,
1: sí.
0: Tenia com una mena de cosa, però se l'havia com... Tenia una cosa rara, però si et caus, et mores, perquè no et dona corda en si. És quasi el mateix, també.
3: No tenir seguretat en aquelles locures és una mort segura.
0: Sí, és una mort segura. Tu també has escoltat d'això, no? Parament.
3: Sí, pot ser, em sona molt d'haver escoltat que un noi va morir fent això. Però bueno, que cerca la mort la troba, no?
0: Ah, no, sí.
3: Si busques...
2: És que és molt famosa aquestes coses de pujar a un edifici i començar a fer tonteries. A mi em fa por.
0: Clar, a mi
2: però és que no només és pujant-se a un edifici, saltar o anar-se a gravar en un incendi. També hi ha un youtuber, crec que es diu Jack Doherty o algo así.
0: Sí, sí, jo vam parlar d'ell en l'última secció, en la de la gent xula.
2: Bueno, però, bueno, ell li ha passat una cosa així, que es va comprar un Lamborghini, crec, i pues, estava conduint el Lamborghini per l'autopista i pues, anava molt ràpid. Llavors va treure el seu mòbil per mirar el seu mòbil i es va estrellar el Lamborghini. Lamborghini nou. I a més, el seu amic es va fer mal i, bueno, l'amic estava sangrant. A ell no li havia passat res, però l'amic estava sangrant i no sé com que... no li ha dit ni com estàs ni res, li va donar la càmera i li va dir ai, grava'm, que això ho tinc en càmera, com està el meu Lamborghini nou estrellat aquí a l'autopista, sí. No sé què, no sé quantos. Una tonteria i una falta de respecte per a l'amic, perquè s'ha

0: fet mal i tu en, no sé, no li dius com estàs, jo t'ajudo, no sé què, no sé quantos, que està sangrant, ni l'ha donat un paper perquè es neteja una mica la sang, li ha donat la càmera directament i ha dit, ai, que bé, això ho tinc en càmera, no sé què, no sé quantos.
1: Sí, és un pallasso, aquest t'ha estat moltes.
0: Aquest Jack Doherty a mi no me cae bien.
1: Ha estat moltes, però això és la una de mil controvèrsies que hi ha estat. És un
0: tonteries que fa, és que...
1: Però amb moltes polèmiques,
0: ja.
1: Hasta com tipus, hi ha dos així de diners i això, de challenges locos, és un tio que està boig i, bueno, és que l'únic que fa és liar-la.
0: No està boig, és un mimado. Crec que té 19 anys i, pues, no sé per què té una casa tan gran. És un mimat dels seus pares, ja està.
1: Sí, sí.
2: I només per visites no s'ha preocupat del seu amic i és una persona
0: que... És una tonteria, no, això. És que a ningú li cau bé aquest tipus.
1: No, sí, bueno, és... Amb aquest tipus de coses, és... En realitat, això no pots, no... Primer tens que posar els seus amics abans que res.
2: Exacte, i no, per què gravar en aquella situació? Per una mica visites. Podria el teu amic haver-li passat alguna cosa més greu, com que si un cristal li tallava alguna cosa vital.
1: No, sí,
2: era molt perillós.
1: I ell també ha pogut anar a la presó. Per no, si el teu amic s'hagués morit, això és culpa seva.
2: Exacte.
1: Perquè, saps?
3: I, bueno, també va haver-hi una noia que estava fent un directe i li van demanar que es cremés la camiseta i se la va cremar. I crec que va morir
0: ella, a l'hospital. Ella es va pensar que aniria tot bé. Una i li va preguntar, és cap, posa-li foc a la teva camiseta. I ella, no sé, es va pensar que aniria tot bé i li va posar foc i la camiseta es va començar a cremar a lo loco i es va cremar ella en directe. Fins que va arribar l'ambulància, se la van emportar i va morir a l'hospital.
1: Uf, això és molt trist.
0: Sí, és molt trist, però és que és també la seva responsabilitat. Si vols, és que per qui cremaries la teva camiseta? Sí. I si ho fas, pues, et treus la camiseta, la
2: no,
0: cremes ahí.
2: No, és tan fàcil. No sé. Això ja el foc ja t'ha cremat. Jo he vist vídeos d'això que diuen que fas si et cremes no sé què, tens que tirar-te a terra i rodar per apagar el foc, però no et dona temps, ja t'has cremat. Tu. No,
1: és molt difícil.
0: Però jo dic que abans de cremar la camiseta...
2: Sí, que s'ha quitat, sí. Eso.
0: Sí, pues eso, lo que digo yo.
1: Bueno, això serà al final de la secció. El meu company Nicolás presentarà l'última cançó i, bueno, que tinguin un bon dia.
2: Bueno, presentaré aquesta cançó, No Bueno, del cantant... Espera un moment... Estos Gritos, és un grupo venezolano, i que tinguin un bon cap de setmana i un bon any.
1: Sí, sí, i que se la passin bé. Moltes gràcies per el programa de l'any i per escoltar-nos i que la segueixin passant bé i bon 2025.
2: I bona tarda.
1: Bona tarda, adeu!
2: Adeu.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Música, som els primers. Ràdio Arenys.

0: Didi-na-na-na.
1: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El plasma és el quart estat de la matèria, juntament amb el sòlid, el líquid i el gas. El plasma es forma quan un gas és exposat a una energia tan alta que els seus àtoms es trenquen, alliberen electrons i generen partícules carregades positivament i negativament. Aquesta barreja de partícules lliures té característiques úniques, com la capacitat de conduir electricitat i generar camps magnètics. A la Terra, el plasma apareix en fenòmens com els rajos i les aurores boreals. També ho fem servir en la tecnologia quotidiana, com en les pantalles de plasma i en la soldadura d'alta precisió. Aquest estat fascinant de la matèria desafia les propietats convencionals del sòlid, líquid i gas i continua sent objecte d'investigacions científiques a causa de la seva importància a l'univers i les seves aplicacions pràctiques a la tecnologia.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Comparteix la música de Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
7: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
6: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
8: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
9: Ràdio Arenys.
10: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida.

0: Radio Arenys.
1: Radio Arenys, al 91.2 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de la capital catalana ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. La mobilització ha començat a les 17:14, quan els marrecs de Salt han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya poc abans que arrenqués la marxa sobre 17:45. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut el centre de la capital del Montsià fins a l'N340, on han fluid i han marxat fins al pont penjant. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida a tornar a muscular el moviment, mentre que el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Busquem ara la previsió del temps per aquestes últimes hores del dia i, sobretot, mirant ja el cap de setmana que arrenca demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
4: Bona tarda. La diada ha estat d'un temps tranquil, de fet encara ho està sent, amb una temperatura que ha pujat una mica més que la d'ahir, però sense una calor insuportable. Una jornada de meravella, de fet, per fer activitats al ras. Les immediates hores apareixeran alguns núvols al voltant del Montseny, també gran part de les comarques del prelitoral, cap al sud de Girona, al voltant, per exemple, de les Gavarres, i ja aquesta matinada i el dissabte, entre les comarques de Barcelona i el Camp de Tarragona, arribaran a aparèixer núvols una mica més potents, fins i tot amb algun ruixadet. No estarem parlant de grans quantitats d'aigua i, a més, sempre de caire molt local, per exemple, el Penedès, el Camp de Tarragona, el Vallès, algun ruixadet. La temperatura, com la d'avui, i, per tant, al matí també despertarà força fresquet.
3: Gràcies, Lluís Mi. I la darrera informació és que els tres detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat durant aquest mateix divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Ràdio Arenys. La primera en esports.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Arenys en joc, amb Carles Toribio.
6: Molt bona tarda, bon divendres 4 de setembre. Ja sabeu, això és l'Arenys en joc. Passen 3 minutets a les 8 del vespre i hem de dir-ho. Vull dir, benvinguts una altra vegada a una nova temporada d'Arenys en joc aquí a Ràdio Arenys. Tornem a posar en marxa motors, micròfons i, sobretot, ganes de parlar d'esport aquí a la nostra ràdio. Quarta temporada ja d'Arenys en joc. Van començar ja fa uns anys, un abril de fa 3 anys. Per tant, engeguem una altra vegada la maquinària, ja sabeu, dilluns i divendres, amb tota l'actualitat esportiva de la nostra vila, de les 8 del vespre a les 9. I sí, ho reconec, òbviament. Vull dir, nervis sempre hi ha. Davant, ficar-se davant d'un micro, sempre hi ha nervis, però amb ganes d'iniciar aquest curs, aquesta nova temporada aquí a Ràdio Arenys, davant d'una temporada important, plena d'històries, competicions, victòries, derrotes, emocions i molts moments per compartir. Per tant, donarem veu a jugadors, jugadores, entitats, esportistes, clubs d'aquesta temporada 26-27. Per tant, anem al sumari.
5: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc.
6: I veurem fins a on dona aquesta horeta d'esports, de tornada una altra vegada a parlar de la actualitat esportiva, perquè entrevistarem d'aquí dos minutets a l'Arnau Gómez, jugador de l'hoquei al Picat, jugador arenyenc que va marxar per estudis cap allà. Parlarem de com ha anat l'experiència, de com encara aquesta temporada 26-27, i després passarem de Lleida a Girona, perquè parlarem amb en Narcís Pou, també jugador arenyenc, en aquest cas de bàsquet, perquè ens expliqui com encara aquesta temporada amb la DEPAF Girona. Per tant, avui una mica d'Arenys en joc inicial viatger. Per tant, ara sí, comencem l'Arenys en joc.
5: Arenys en joc.
6: I abans de parlar amb l'Arnau, anem i farem un viatge també. Anirem fins a Tenerife, fins a Arona, perquè hem parlat amb en Luc Belda. Recordem que l'any passat va venir el segon, tercer programa amb la plantilla del Volley Arenys, de Superliga 2. Després se'n va anar cap a Madrid, a Pinto, va competir per pujar de categoria Superliga 1, i ara farà les maletes i s'anirà cap a Arona, també de Superliga 2, però en el seu cas el grup A, per tant no competirà contra l'Arenys. Hem parlat perquè debutarà contra Extremadura d'aquí unes setmanetes, i això ens explicava en Luc d'aquesta nova experiència a l'Arona.
0: Bones! Doncs ha estat un estiu de carregar piles, de provar coses noves, sobretot perquè he fet més coses tipus d'entrenador i tal, formant una miqueta. I ara ja toca una temporada diferent, en un lloc molt diferent en el que he estat mai, en un equip amb objectius també diferents i metodologies també noves, que jo tinc moltes ganes de veure tot aquest sistema i tot com funciona. Però bueno, també has de ser conscient de que són coses noves i que costaran i que hi haurà un període d'adaptació. Però a part d'això, tinc moltíssimes ganes, ja he fet el primer dia i per ara tot superbé. Per tant, content i amb ganes de seguir amb aquesta temporada.
7: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en joc, amb tot el que necessita sobre els equips i esportistes arenyencs.
6: I ara sí, ja tenim aquí a l'Arnau Gómez, el primer entrevistat d'aquesta nova temporada de l'Arenys en joc. Bona tarda, Arnau.
8: Bona tarda.
6: Hem parlat en diferents moments amb ell d'aquella nova experiència, o d'aquesta nova experiència que va engegar amb l'Alpicat. Per estudis vas marxar a la Universitat de Lleida. Vas començar ja a ficar-te, parlarem de la temporada passada perquè va ser bona com a entrenador, però a més hi ha novetats, que ara en parlarem. Vaig amb una molt general, Arnau. Com afrontes aquesta nova temporada 26-27?
8: Bé, doncs, la veritat que amb molta il·lusió. Crec que després d'aquest estiu tenia poques ganes de tornar a Lleida, perquè la veritat que he estat molt... Bueno, estar al poble sempre va bé, però bueno, crec que aquesta setmana la veritat que bueno, m'estava enfocant molt en com voldria tornar, en quina filosofia volia tenir com a entrenador, també una mica la rutina que vull tenir com a jugador. I la veritat que, bueno, que amb moltes ganes de tornar cap allà. També he rebut missatges aquesta setmana de gent del Picat de que tenia ganes de veure'm, i bueno, sempre és benvingut, no?
6: Clar, perquè tu fa dos anys que te'n vas cap a Lleida, si no vaig equivocat.
8: Exacte.
6: Aquests dos cursos, aquestes dues temporades, tu solament t'has dedicat a la part, a la vessant d'entrenador? O sí. la primera també vas fer dualitat?
8: Sí, la primera mitja temporada, bueno, a partir de gent del club que volia tornar-me, bueno, volia veure'm jugar i tal, doncs, bueno, vaig agafar amb aquesta il·lusió i vaig dir, ostres, doncs mira, tinc encara aquestes papallones a la panxa, no?, de dir, vinga, va, doncs em torno a posar els patins, i vaig tornar a jugar a mitja temporada. L'únic que després em vaig fer dos esguinzos amb la universitat, bueno, un amb un partit i l'altre amb la universitat, llavors no vaig poder acabar del tot la temporada, però sí, vaig començar, la idea era anar com a entrenador, a mitja temporada, doncs, em vaig posar patins, i la temporada passada va ser plenament d'entrenador. I bueno, mitja temporada també, a partir de, bueno, de temes personals, doncs vaig decidir tornar-me a posar els patins, a només entrenar. I bueno, al final, a final de temporada, doncs, parlant amb la gent del club, vaig dir, escolteu, si voleu que continuï, però jugant la temporada que ve, voleu comptar amb mi, doncs endavant. I així ha estat.
6: Fem la mirada a la temporada passada com a entrenador. Vam parlar a final de temporada, de les fases finals i tot plegat. Ara que hi han passat uns mesos, quina valoració fas de la temporada passada?
8: Per mi va ser espectacular. Vull dir, crec que vaig assolir un somni que tenia des de ben petit, que era arribar a campionats de Catalunya com a entrenador, i això va ser un esclat immens. I realment va ser una temporada on es va haver de treballar moltes coses. Al final també són nens. I bueno, l'objectiu del club a principi de temporada, quan jo vaig agafar l'equip, ja va ser de... El que em van dir va ser s'ha d'intentar o arribar a campionats de Catalunya. Llavors, al principi, quan jo vaig veure l'equip, vaig dir, ostres, a veure, fins on podem arribar? Perquè no hi ha potser el nivell que jo crec que ha de tenir un equip per anar a campionats de Catalunya. Al final ho vam aconseguir quedant subcampions de Lliga de Lleida, en categoria Benjamí. A Barcelona sí que es fa una primera Lliga i una segona de Lliga Or. Llavors els dos primers fan campionats de Barcelona i els sis primers se'n van a campionats de Catalunya. Però en canvi les altres zones territorials, els dos primers de cada província ja van directe a campionats. Llavors, doncs això, vam aconseguir ser subcampions de Lliga. I, bueno, espectacular. A més, l'última jornada contra el Llista, que és el derbi, i va ser espectacular.
6: I quin va ser el secret? Vull dir, ara... Perquè és complicat, la temporada al final és molt llarga, tu deies, són nens, perquè quan agafes un primer equip o un sènior, bueno, estàs tractant amb adults, aquí són nens, també, a les famílies. Quin va ser el secret o els secrets d'aquesta gran temporada?
8: Bueno, jo crec que el secret de qualsevol entrenador és anar amb passió. És anar... I, bueno, jo crec que el hockey per mi sempre ha estat... sempre ho dic, per mi el hockey és l'amor de la meva vida. I si vas amb passió amb tot el que fas, sempre tindràs èxit amb el que vulguis. I jo crec que l'èxit d'aquest any passat va ser això, com a entrenador, doncs, intentar mostrar la meva passió per aquest esport, també sent una mica canyero, no?, com aquell que diu... Amb certs aspectes que per mi bueno, creia que eren importants perquè els nanos poguessin continuar jugant a hockey amb un bon nivell i que sobretot, vull dir, jo em vaig separar la temporada amb tres objectius. Amb objectius d'aprenentatges, que ja podrien ser tàctics o tècnics, objectius de competició, que seria com arribar a campionats, i l'altre objectiu amb valors. Llavors, per mi, el que li vaig donar molta importància també era l'objectiu amb valors, que la veritat que al principi de temporada, no, quan potser vam perdre un partit amb el Tàrrega, recordo el primer partit que vam perdre 8-0 i va ser una debacle pels nanos. I els vaig agafar i els vaig dir, escolteu, si m'heu de fer això, jo deixo de ser vostre entrenador. Vull dir, aquí a les bones i a les dolentes, però s'ha de lluitar fins al final, no pot ser que a mig partit llenceu la tovallola. I a més amb el hockey, que és un esport super ràpid, que fins al segon 0 pots fotre gol,
6: sí.
8: Doncs crec que, bueno, va ser aquesta clau, sobretot amb valors de lluitar fins al final, d'anar a tope, i bueno, al final a la temporada va quedar una frase clau, que és fino alla fine, que vol dir fins al final en italià, que de fet la porto tatuada, perquè al final, de tant dir-la, els pares, bueno, deia, al final, jo els hi deia de broma, i al final me la tatuaré, és que me la tatuaré. I va ser arribar a campionats i els pares em van dir, bueno, ara te l'has de tatuar.
6: Clar, ha arribat aquest moment ja.
8: Sí, sí. Llavors, bueno, doncs així, sí. Això.
6: Deixa'm fer un incís, perquè has parlat, vull dir, de passió. No estava en aquest tema de preguntes. Aquí han passat molts entrenadors, entrenadores, directius, jugadors. Tu creus que s'ha perdut la passió en algun moment, de quan parles d'esports, en el sentit d'esport amateur, eh? Perquè no, vull dir, perquè jo t'escolto i dic... Ostres, és veritat, vull dir, jo t'escolto i dic, és que hi ha passió, vull dir, no és un vaig, faig i marxo. Clar, tot això que tu m'estàs explicant, tu creus que en algun moment la societat ens ha portat a perdre una mica la passió?
8: Jo crec que depèn de la persona i depèn també del per què fas d'entrenador, no? En el meu cas, jo faig d'entrenador perquè des de ben petit sempre ho he volgut. Recordo estar a 6è de primària a classe, quan jo ja havia acabat, diguéssim, el que s'havia de fer, i fer jugades de hockey o inventar-me saques per anar a fotre gol o anar més enllà amb certes jugades que ens havien ensenyat. Llavors, crec que des de ben petit he tingut aquesta vocació, no? Al final també estudio INEF, estudio esports, i també crec que això és important remarcar-ho. Hi ha molta gent que potser fa altres carreres o es dedica a altres coses, que potser el hockey és un més a més... i no li mostra que, o no té aquesta compassió per aquest esport. Però bueno, això també depèn de cada entrenador, també depèn de, també del que tu has mamat des de ben petit, i llavors, bueno, potser sí que s'ha perdut una mica la passió, però en el meu cas, per exemple, no ha sigut el cas.
6: Tornem a la temporada passada. Hi ha algun partit, moment o situació que recordis especialment?
8: Hi ha molts. Jo crec que recordo acabar la primera volta amb el Juneda, que va ser quan jo realment em vaig començar a creure de, vale, podem arribar a campionats. Crec que allà va ser un punt d'inflexió en mi, perquè a més va ser un partit molt dur, vull dir, anàvem empatats a punts, i qui guanyava, doncs, acabar la primera volta com a segon. Vam guanyar de 1, 5 a 4, va ser un partit d'anades i vingudes, i crec que vam fer un molt bon partit, molt bon partit, i allà va ser quan jo vaig començar a creure de dir, vale, potser tenim opcions d'anar a campionats, i això pot ser que aquest somni que he tingut des de ben petit pugui ser realitat. Llavors, anem a fer les coses bé, anem a preparar-ho tot molt bé i encarar la segona volta de la millor manera possible.
6: I amb aquesta generació segueixes aquesta temporada? Amb aquesta generació seguiràs?
8: Sí, segueixo aquesta temporada. O sigui, el que és el capità, que és el que segurament té el nivell més, o el que era el capità, era el que tenia més, més alt nivell, passa a l'Alavià, però jo porto l'Alavi bé i sí, segueixo amb tots aquests nanos. Això també crec que, bueno, els pares van acabar molt contents i crec que també va molt bé per seguir amb continuïtat amb tot el que s'ha fet aquest últim any. I, bueno, i aquesta temporada doncs, encara d'una manera diferent, perquè no tenim opcions d'anar a campionats a Catalunya, al final és molt més complicat. Aquesta temporada juguem també amb la resta d'equips de Catalunya, que fins la temporada passada era només provincial.
6: Clar.
8: I llavors aquí també puja el nivell, puja l'exigència, i per tant, bueno, és diferent. Ho hem d'encarar d'una manera molt diferent, i més aviat, personalment jo crec que ho he d'encarar més en tema de frustracions, de no frustrar-se tant, perquè al final l'any passat vam guanyar molt, però bueno, vam arribar a campionats i vam perdre-ho tot, no? Però al final vam estar allà, no?
6: Clar.
8: I això també, pels nanos, també és important que encarin aquesta temporada d'una manera diferent i, sobretot, gestionar aquestes frustracions del perdre.
6: Ara anem a com a jugador, però deixa'm un moment. Com es troba l'hoquei a Lleida? Vull dir, tu has viscut l'hoquei en molts àmbits, en moltes comarques, has vist molts pavellons. Com es troba l'hoquei a Lleida?
8: Bueno, jo crec que es troba... Jo crec que està bé, jo crec que està en creixement. El que passa és que també, clar, hem de pensar que a la província de Barcelona hi ha 120 equips i a la província de Lleida hi ha 9, comptant Andorra. I ara aquest any Fraga. Per tant, 11. Posa-li 10 o 11. En el Club Alpicat hi ha equips de totes les categories, això està molt bé. Lleida també, crec que també. Però, clar, hi ha potser altres equips que potser no tenen totes les categories. Llavors, bueno, dintre del que hi ha està bé, perquè és complicat que hi hagin tants equips en aquesta província on el hockey potser no és l'esport rei. Però, bueno, jo trobo que està bé, que es pot millorar i que es pot anar millor, sí, oi tant, segur. I estic seguríssim que la federació, diguéssim, la delegació de la Federació Catalana de Lleida, estic seguríssim que treballa per això. I, de fet, una de les coses que van... Un dels problemes que hi ha molt és que hi ha pocs àrbitres, no? O que hi ha àrbitres que són molt grans, que porten molts anys arbitrant.
6: Clar.
8: Llavors, clar, per buscar una mica d'instintiu de que gent jove pogués fer d'àrbitre, doncs van implicar... Van fer una mena de curs que es deia àrbit en pràctiques o alguna cosa així, que tu podies fer a partits diguéssim, de escoleta pre-Benjamí, i no sé si Benjamí Plata, ara potser estic dient una mentida, però... però, bueno, la veritat és que, bueno, estan fent coses perquè el hockey pugui créixer en àmbit d'arbitratge, en aquest cas, però sí.
6: Ara anem amb aquest tàndem jugador-entrenador. En quin moment decideixes de dir som-hi, em fico una altra vegada patins i faig aquest tàndem entrenador que ja tenies pensat de continuar, però ara ficar-te al cap de setmana sabent que també tens partit com a jugador?
8: Bueno, al final, com t'he dit, la temporada passada va ser molt bona en quant a resultats, però emocionalment parlant i personalment parlant va ser molt dura. Llavors va haver-hi un moment que vaig dir, vale, per tirar endavant, doncs, torna't a posar patins, fes coses que t'agradin, torna a fer esport, posa't en forma, i a partir d'allà va ser quan, bueno, doncs, el gustet aquest de la competició, no? Jo soc molt competitiu, ho reconec, i bueno, crec que el fet aquest de dir, vinga, va, doncs tornem a competir, estem dins d'un equip, fem, sociabilitzem, no? També és una mica, és un punt de sociabilització l'esport, i bueno, crec que això va ser l'instintiu de dir, vale, doncs tornem a fotre'ns els patins i endavant.
6: I ara aquesta dualitat d'entrenador-jugador, també que tens aquesta part d'entrenador, t'ha canviat la forma de jugar com a jugador?
8: Oh, i tant.
6: O com a jugador ets
8: igual? No, i tant. No, a veure, és veritat que com a entrenador, jo soc, bueno, soc una persona que ho visc tot molt. Bueno, ja em coneixeu d'aquí al poble, però amb el hockey a vegades massa, ho reconec. I bueno, com a entrenador soc molt enèrgic, soc molt nerviós, i com a jugador també, però és veritat que com a jugador, com a mínim aquesta temporada l'enfoco de manera diferent, perquè hi ha alguns nanos que són juniors, que jugaran amb mi, que la temporada aquesta passada, no l'altra, els vaig entrenar jo, i al final també una mica la figura de... Al final, si has sigut entrenador, també quan estàs dins la pista saps que has de ser un exemple pels petits, per la base. Llavors hi ha moltes coses que potser em mossego la llengua, no? M'aguanto, m'atrago, però com a mínim he d'intentar ser un exemple, i en aquest cas també aquesta temporada ho enfoco també d'aquesta manera, de ser exemple, perquè a més sé que segurament en els partits de casa molts dels equips que porto, molts dels nanos vindran a veure, perquè sé que els hi fa gràcia, pares també, i per tant, bueno, s'ha de ser diferent. De petit sí que era molt nerviós i bueno, protestava molt i això, però bueno, ara s'ha de ser més calmat i pensar dos o tres vegades el que has de fer, encara que les revolucions vagin a mil.
6: Grup A, de segona catalana, tens partit Mirava, Arenys de Munt. No hi ha Arenys de Munt, però hi ha duel contra Arenys de Munt, Mollet, Esfèric, Palafrugell. Com és aquest grup A, de segona?
8: Bueno, jo veig que serà complicat, perquè a més el Baix, que en teoria és un rival assequible, s'ha reforçat molt bé, s'ha reforçat amb en Jepi Selva, un exjugador de la temporada passada estava al Calafell, que ha quedat quart de l'hoquei lliga, de la lliga màxima estatal, i que en teoria va dir que es retirava, però al final doncs, bueno, es torna a posar els patins a Valls, a la seva ciutat, i bueno, també és especial, no, jugar amb algú que té tantes experiències a selecció espanyola, europeus, mundials, a Copa Cers, que seria l'Europa League del hockey. Bueno, al final és un repte i la veritat que contents. Quan ens vam enterar fa, crec que, 2 setmanes, i vam dir, ostres, ja ens podem preparar. Clar. Però bueno, és això.
6: I com muntaràs el cap de setmana? Perquè mires i dius, tens una mica de tota Catalunya, vull dir, és agafar el cotxe, a banda del tema entrenador, com muntaràs el cap de setmana?
8: Bueno, al final, el cap de setmana és pel hockey, això ja, vull dir, ho tinc molt clar des de fa molts anys, però bueno, aquest any, el fet de ser jugador, intentaré, i ja que tinc partits per aquí a la vora, no, com Arenys de Munt, que serà un partit especial, la veritat, doncs intentaré venir per aquí a casa, però és molt complicat. Al final també amb l'Alaví m'ha tocat gent de... Bueno, no m'ha tocat cap equip de Barcelona i Girona, tots són de Lleida i Tarragona, i per tant serà complicat. Però bueno, sempre es poden moure horaris, o sigui, el coordinador sempre intenta que no ens coincideixi partits entre equips, llavors això crec que també facilita una mica l'organització del cap de setmana.
6: Tornem a la part d'entrenador, perquè ho deies, eh? Agafes l'Alaví B... també el Benjamí, edats diferents, vull dir, perquè són categories diferents. Què suposa per tu com a entrenador això? Vull dir, portar categories diferents? Perquè suposo que la planificació, la manera de fer, a vegades són diferents.
8: Sí, o sigui, sí que és veritat que, per exemple, aquest any doncs, també he portat l'infantil A, que vam arribar fins a 8 anys de Copa Catalana, i al final també el tracte són aquests... O sigui, aquest any l'infantil A eren nanos de primer, segon i tercer d'ESO. Llavors, clar, la comunicació és diferent, el tracte és diferent, o la metodologia del fet d'entrenador és diferent que uns nanos que tenen quart, cinquè de primària. No, aquest any sí que és veritat que són edats més semblants. Llavors, en aquest sentit, puc tirar més amb la mateixa metodologia a l'hora de fer i a l'hora de potser comunicar o a l'hora de potser buscar uns entrenaments. A més, em coincideix un dia els dos equips junts d'entrenador i, per tant, doncs, més o menys farem la mateixa metodologia. I és veritat que amb un equip sí que és veritat que he de tornar a fer coses noves, no? Perquè al final aquest any jo no els he portat i llavors els porto de nou aquest any. Llavors, moltes de les coses que he fet amb el Benjamí aquest any, la idea és implantar-los amb ells. I, clar, el que ja tenia implantat amb l'altre equip, doncs potser fer un moviment o dos nous, o buscar i potser millorar la tècnica, que ara crec que és important en aquestes edats, i llavors tirar per aquest, en aquest sentit.
6: Vaig amb les últimes, que entrem a dos quarts. Tu ets arenyenc, tu ets arenys de mar.
8: Sí.
6: Portes arenys de mar sempre que pots, a on puguis. Què significa per tu, arenys de mar? Vull dir, anar cap a Lleida, al final per estudis és així, vull dir, has de fer les maletes i anar cap allà, però què significa per tu, vull dir, parla d'arenys de mar?
8: Bueno, ho és tot. Al final és el poble on m'ha vist créixer, on he crescut, on tinc els amics, la família, bueno, les tradicions d'aquí, participo a tot el que puc, i al final ho és tot. I home, ara, per exemple, marxar, doncs sí que fa pena, no? O sap greu, o és més dur, però bueno, al final també Lleida és casa meva ara, i al final doncs també m'ho he d'aprendre així, que ara estic visquent a Lleida, que és casa meva, i això, i venir aquí al poble és, bueno, sempre ho és tot, i parlar del poble, i sempre que puc parlo d'Arenys, vull dir que sí, sempre estic amb, sempre, bueno, sempre recordo el poble amb tothom qui puc, i en qualsevol situació. De fet, mira, va, diré una cosa, que a la meva habitació de Lleida tinc el domàs del geganters que posa Honor i Glòria penjat a dalt del llit. Vull dir que...
6: Però són coses que...
8: Sí, són coses, al final, i sí, tinc alguna cosa més d'Arenys allà a l'habitació, que al final també em recorda d'on soc, quin és el meu origen,
6: i
8: bueno, crec que és important també recordar d'on vens.
6: Sí, sí. Vaig amb l'última abans de fer-te unes preguntes molt ràpides. Hem parlat molt de la temporada passada, hem parlat molt d'aquesta temporada i d'aquesta dualitat d'entrenador-jugador. Quin objectiu et marques a 4 de setembre d'aquesta temporada 26-27?
8: Puc separar... Bueno, separo a nivell personal i a nivell grupal. Crec que a nivell grupal, pel que es va dir a finals de temporada passada, l'objectiu del club seria intentar pujar o intentar fer play-off per pujar de categoria, perquè, de fet, el primer any que vaig tornar a jugar allà al Picat vam acabar baixant de categoria de primera catalana a segona catalana. Llavors, l'objectiu és intentar posar el filial de l'Alpicat al màxim amunt possible. I com a objectiu personal, bueno, tornar a estar en forma, tornar a agafar il·lusió, competir i, sobretot, gaudir, no? Crec que és el més important. Si no, no estaria fent hockey o no estaria com a entrenador, no? Si no gaudís del hockey, i crec que és la part més important i que crec que serà el pilar fonamental aquesta temporada.
6: Vaig amb preguntes ràpides, abans de quedar 2 minutets per 2 quarts. Entrenar o jugar?
8: Uf, complicada. Va, diré entrenar.
6: Gol o assistència?
8: Gol, sempre.
6: Victòria per la mínima o partit fàcil i golejada?
8: No, victòria per la mínima.
6: Jugador referència?
8: Et podria dir Albert Casanova, que era un jugador del Reus. A mi m'agrada molt, a més em recordava molt a mi. Llavors et diria l'Albert Casanova.
6: Algun esportista ídol, ja sigui de l'hoquei o en general?
8: Kilian Jornet.
6: Entrenador que t'hagi marcat durant tota la teva
8: història? N'hi ha molts. Et podria dir en Carles Carrillo, l'Aleix Castellseguer o en Pibe, d'Arenys de Munt. Potser em quedo amb en Pibe, que va ser l'entrenador amb el qual vaig anar a campionats quan jo jugava en base a Arenys de Munt. Va ser l'entrenador que em va donar l'oportunitat d'anar a campionats de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. I et diria amb ell, que vaig aprendre molt, a més.
6: Un pavelló especial?
8: El d'Arenys de Munt.
6: Una cançó... A lo millor no fiques cançons, eh? Una cançó prèvia al partit?
8: Et podria dir alguna de Green Day, que m'he posat algun d'abans del partit, però aquesta temporada amb l'Alpicat ens hem posat molt muchacha, amb els nanos, i al campionats també, així que aquesta.
6: Ets molt maniàtic?
8: Molt maniàtic.
6: Una paraula per definir un club com l'Alpicat?
8: Família.
6: Un moment de la teva carrera que no oblidaràs.
8: Quan vaig ser campió d'Europa amb l'Arenys Amunt.
6: Una assignatura pendent que, com a entrenador del futur?
8: Arribar potser a l'èlit com a entrenador, o que lliga, o inclús alguna selecció catalana o selecció estatal.
6: I com a somni també seria aquest? O tens un altre somni dins del món de l'hoquei?
8: Home, no, somni realista potser no, però home, a mi m'hagués agradat molt, i això sí que és veritat que és un somni que... Potser és un somni frustrat d'haver arribat a l'elit com a jugador. Això és veritat que seria un somni que encara em quedaria per complir, que jo amb Nacional Catalana em conformo, però sí.
6: Amb això ens quedem, són 2:15 ja del vespre. Gràcies, Arnau, perquè ets el primer entrevistat d'aquest any.
8: A vosaltres.
6: Em fa il·lusió parlar, perquè al final també moltes vegades parlem d'entitats del poble, parlem d'esportistes, però també hi ha molts esportistes que feu les maletes i durant tot el curs esteu fora. Que vagi molt bé la temporada i el curs, i anem
8: parlant. Moltes gràcies.
1: Ràdio Arenys, la primera en esports. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
9: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
9: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
9: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei del...

0: visita blaudemar.cat.
1: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. Un error va ensorrar la rectoria. El contracte de la recollida selectiva s'encareix 643.000 euros. L'Ajuntament renuncia a subvencions adjudicades. Juanjo Almansa repetirà com a candidat del PP a les eleccions municipals. Es presenta la primera fase de pacificació de la Nacional 2. Signat l'acord per desencallar la segona ampliació del teatre principal. 120 usuaris del gimnàs municipal firmen per l'estat de les instal·lacions. Pere Domènech, nou rector dels dos Arenys. Marta Mitjans fa un nou rècord amb 800 metres a l'Europeu d'Atletisme. Podeu trobar l'agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
4: Arenys en joc, amb Carles Toribio.
8: Primer programa d'Arenys en joc d'aquesta temporada 26-27. Venim de la primera entrevista. Passem a la segona, també, de jugadors arenyencs que no disputaran temporada a Arenys de Mar, sinó que ho faran vestint colors d'una altra entitat. En aquest cas, parlem amb Narcís Pou. Bona tarda.
9: Bon dia.
8: Segona temporada del bàsquet gironí. Temporada passada vas estar al C7, ara saltes al Figueres, a la DEPAF. Saltes de primera a Copa Catalunya, per tant, parlarem d'aquest salt. Parlem d'aquesta nova temporada. Com afrontes aquest curs 26-27?
9: Amb molta il·lusió, perquè com tu has dit, faig un salt de categoria i de primera a Copa, doncs, hi ha una diferència considerable de nivell i estem parlant de que hi ha... Els equips, doncs, l'staff ja s'ho pren més en sèrio, els jugadors ja tenen una qualitat, doncs, major, i per tant, doncs, espero, doncs, poder treure tot el potencial que vaig poder treure a la primera catalana, doncs, també fer-ho a Copa Catalunya, la veritat, i doncs estic molt il·lusionat.
8: Clar, per la gent que ens escolta, aquí a l'Arenys en joc, Copa Catalunya seria la màxima categoria del bàsquet català?
9: Sí, seria fa uns anys. Ara s'ha tret la Supercopa, llavors és el grup, se suposa que és la major categoria a nivell del bàsquet català. Però sí que és cert que la diferència entre Copa i Supercopa és quasi ben nula, perquè com que és un grup nou, el nivell és molt parell.
8: I ara vaig amb aquesta proposta de la DEPAF, perquè tu estudies a Girona... passes del C7 a la DEPAF. Què et va portar a acceptar aquesta proposta i fitxar per aquest club de Figueres?
9: Va ser una decisió complicada perquè també vaig rebre diverses ofertes d'altres clubs d'allà, la demarcació de Girona, bueno, malgrat que encara pertany al Maresme, però també

0: Van contactar amb mi el Salt, que també és un equip històric en el nivell de Girona, però el que em va fer acceptar aquesta proposta va ser sobretot l'entrenador, que es diu Marc de Lemus, i m'han parlat molt bé d'ell, i vaig veure que ell tenia una aposta personal amb mi, i no em va prometre coses, perquè realment vaig veure que sortia d'ell i que no eren falses promeses, sinó que tenia una aposta de futur amb mi, i això va ser el detonant i el que em va fer decantar-me per fitxar pel Figueres, la veritat.
1: I quin seria el principal objectiu que et marques des de la vessant individual?
0: Des de la vessant individual, poder ajudar en l'equip en el que s'espera de mi, que bàsicament, sobretot, és aportar una qualitat ofensiva que aquest any no tenia a l'equip, que era sobretot en l'1 contra 1, la capacitat de generar l'1 contra 1 a nivell estàtic, 5 contra 5, i també en transició, donar aquesta sortida a l'equip i els 10-20 punts que l'equip pugui fer en transició ràpida i no en estàtic. I a més, doncs, de que sóc un jugador que es desgasta poc físicament, llavors també puc apretar en defensa. Llavors això és el que espero jo personalment de mi a nivell individual.
1: I aquest salt de categoria, perquè després en parlarem, perquè tu ets jove, possiblement el camí tu vas escollir acabar a júnior i saltar a sènior, però aquest salt de primera a copa, tu creus que serà un pas endavant com a jugador i et farà créixer?
0: Sí, jo penso que és un salt gegant i que crec que em farà créixer, perquè al final cada any que passa sènior és un any més que tu guanyes d'experiència com a jugador i tens diverses situacions que et vas trobar al llarg de la temporada que això et fa créixer com a jugador i tenir un aprenentatge, no? I aprendre de tot, encara que sigui de les derrotes, de les victòries, d'aquell partit que no et surten les coses, del partit que sí que et surten les coses. I penso personalment que sí que em farà créixer i que al final quan jugues contra gent tan bona t'exigeixen al màxim i és l'escenari perfecte per poder créixer.
1: I ara vaig amb aquest grup perquè va sortir ja publicat previ a l'agost o fa setmanes va sortir publicat el calendari del grup 2 de Copa Catalunya. Vindràs cap al Maresme, vindràs a disputar partits contra Masnou, Argentona, Aecamp, crec que hi ha equips de Barcelona, de Girona,
0: sí.
1: També. Com és aquest grup 2 de Copa?
0: Vam estar-ho parlant l'altre dia amb l'entrenador i és un grup molt potent perquè quan jugues contra equips de Barcelona saps que a nivell estadístic a Barcelona hi viu molta gent i per tant hi ha molt bons jugadors i estem parlant de que venen dos equips que és el Salt i el Martinenc, que són dos equips que venen de Supercopa i que estaran allà dalt a la disputa i a més després també tenim equips que ho han fet molt bé aquest any, que és la Vall d'en Bas i el Gaudí, que també és un equip barceloní, que ho està fent molt bé. Per tant, nosaltres que tenim l'objectiu, no, d'estar entre els tres primers, doncs serà un repte important en aquest sentit, perquè hi ha molta gent allà dalt que està, o que el seu objectiu és estar allà dalt i disputar la fase de descens a Supercopa.
1: Fem una mirada a la temporada passada, a la teva primera temporada a Girona, el teu pas per CSET. Quin balanç fas a nivell esportiu i personal d'aquesta temporada, de la temporada passada?
0: Molt positiu, en el sentit de que era el meu primer any al sènior i, per tant, va ser un tastet d'aquesta categoria. I realment penso que va anar bé, que va anar de menys a més, en el sentit de que primer no tenia confiança i a més, doncs, tampoc tenia les oportunitats que creia convenients. I després, poc a poc, vaig anar agafant un rol dins l'equip, un rol important, perquè al final vaig acabar sent del màxim anotador de l'equip i vaig ajudar en totes les facetes que vaig poder en el joc per realment després a quedar a vuitens i salvar-nos i salvar categoria primera catalana. Per tant, estic molt content que el meu primer any donar aquesta imatge que això m'ha fet que ara pugui estar parlant aquí amb tu del fitxatge per la DEPAF i pujar una categoria més.
1: Clar, tu vas viure molts anys de formació al Buet, per estudis te'n vas cap a Girona. Clar, tu vas disputar diferents categories importants del bàsquet català. Com era disputar com a formació i donar el pas com a sènior? Va haver-hi molta diferència? Vestuari, pista, entrenadors?
0: Sí, va haver-hi molta diferència i sobretot ho direm al companyerisme. Quan estàs tu compartint vestuari amb gent de la teva edat, doncs, vulguis o no, no és el mateix que quan l'estàs compartint amb gent de diverses edats. Perquè jo aquest any m'he trobat doncs, a un equip doncs, més madur, no? Amb companys que el que realment busquen és el millor per tu i que no hi ha enveges i no hi ha egos. I sobretot quan estàs jugant bàsquet formatiu, vulguis no, hi ha aquesta competència d'alguns companys que volen que tu no et vagi bé perquè ells els hi vagi bé les coses. I realment, quan tu veus un sènior, aquestes coses no passen. Tots van a una i remes cap a la mateixa direcció per assolir els objectius. Mm. Per tant, aquesta és la diferència més notòria que he detectat d'aquest canvi.
1: I què és el que més vas aprendre, diguem, com a jugador en aquest primer any de sènior?
0: Jo crec que la lectura de joc, perquè quan vens de júnior tot és a una velocitat molt ràpida. Llavors, a vegades no penses i ho fas simplement perquè és una acció física i t'ho permet el físic, però quan ja estàs jugant a sènior necessites atacar ordenat, que hi hagi un spacing, que hi hagi unes normes, i per tant doncs crec que la lectura de joc és una faceta en la qual he millorat, perquè també tinc altres companys que m'ho permeten, no? Quan també jugues en un equip que et fan les coses més fàcils, doncs és més fàcil tu també poder millorar en aquest aspecte. Mm.
1: Tu te'n vas per estudis a Girona, a la Universitat de Girona. I ara vaig perquè jo crec que ets dels jugadors que més alt de la nit de mare estàs competint. Vull dir, tenim un Eret del Castillo que està a Galícia ara mateix i possiblement tu, de la nit de mare, ets el jugador que més alt ara mateix està competint. Vull dir, vaig de memòria, Però, una, com és la vida a Girona? I dos, és difícil compaginar tema estudis amb tema entrenadors, perquè al final, quan ets jove, quan ets júnior, quan ets cadet, bueno, vas fent, però a mi aquí ja entra a universitat, entren hores d'entrenos. És complicat compaginar-ho tot?
0: És complex, perquè, clar, com bé tu dius, jo estic a Girona estudiant i, per tant, jo estic en un pis d'estudiants i això significa que sóc autònom, estic independitzat i que, per tant, tot m'ho he de fer jo. Mm. O sigui, m'he de fer les rentadores de la roba que suo a l'entreno, no? Després també t'has de fer el sopar, arribes tard d'entreno, el dia següent t'has de llevar d'hora per anar a estudiar. Sí que és cert que jo penso això, que no es compagina bé, no? Aquí a Espanya, doncs els estudis i l'esport. Per exemple, tinc un amic que està als Estats Units i que es compagina bé i el que realment es potencia l'esport i els estudis en un mateix nivell. És a dir, no s'aposta només pels estudis i ja està. I penso que hauria de ser així. I és complex perquè també tothom sap que els horaris sèniors sempre et toca llepar i entrenes tard. Mm. I a l'entrenar també a Figueres, després tornar a Girona, un se'n va a dormir tard i és un sacrifici que ha de fer per, com bé tu dius, jugar un alt nivell. Mm.
1: Quan inicia pretemporada o quan inicies tu pretemporada?
0: Vam iniciar pretemporada el dilluns 24 i tenim també 4 partits amistosos doncs per posar-nos a to abans de començar la temporada. I res, estem fent 3 entrenos per setmana i el cap de setmana partit. Mm.
1: I què et demana o què et pot demanar l'entrenador al llarg de la temporada?
0: Al llarg de la temporada, l'entrenador el que m'ha demanat, sobretot, és això, que li aporti, sobretot en l'1 contra 1, que sigui capaç de generar i doncs, aportar, sobretot, en la faceta d'anotadora. També a nivell de transició, que sóc un jugador físic, ràpid, que li agrada també jugar al contraatac, doncs que pugui sumar aquests 6-10 punts que puguin ajudar l'equip a trencar partits, no? I això és el que se'm demana. A més, doncs, d'estar compromès en defensa i bàsicament, això són les coses que se'm demana.
1: I algun aspecte, perquè, clar, ho hem parlat al llarg de l'entrevista que l'Arenys en joc, ets molt jove. Hi ha algun aspecte que tu t'hagis marcat per millorar o que vulguis millorar?
0: Sí, sobretot canalitzar les emocions, perquè el ser, també com tu dius, molt jove, no has fet un petit tastet del que són les categories sènior a alt nivell i també de que normalment també hi ha molts trash-talkers als altres equips, l'àrbitre a vegades potser no té la seva millor actuació i tot això ho has de canalitzar de la millor manera per tal de que no t'afecti en el joc i que tampoc afecti de manera negativa a l'equip. Llavors jo et diria això, doncs gestionar les emocions i saber canalitzar aquesta energia cap a una part més positiva.
1: Mm. I en partits de pressió, perquè tu has viscut ja uns quants, ja no només la temporada passada, sinó durant tota l'etapa al Buet, com vius aquells moments, com vius aquells partits de tensió, pressió, jugadors, àrbitres, rivals?
0: Jo sóc d'aquells jugadors que m'agrada jugar aquests partits. O sigui, que entreno dia rere dia i setmana rere setmana per jugar aquests partits, perquè realment són els que m'agraden i no els que es va guanyant de 30 al final del segon quart. Per tant, no sóc un jugador que em cremi la pilota quan a moments decisius, perquè realment no has de tenir aquesta responsabilitat. Si jugues i flueixes i no sents aquesta responsabilitat. I després sí que potser des de fora dius, ostres, estava jugant un bloc directe contra un dels millors jugadors de la Lliga i no m'ha tremolat el braç. I això és l'important del bàsquet.
1: Hi ha més ambient a les graderies del bàsquet de Girona o és semblant a el que et pots trobar a la comarca de Barcelona?
0: Jo penso que inclús hi ha més ambient, perquè també t'estic parlant de que és el meu primer any a sènior i que la gent té de com a costum anar a veure el sènior dissabte a la tarda i a tots els pavellons als quals he anat sempre han estat arrebossats, o sigui, plens de gom a gom. Però sí que és cert que a Girona, els pavellons que he anat, doncs encara hi ha aquesta cultura de l'esport, del bàsquet, d'anar a recolzar l'equip del poble.
1: Mm-hmm. I tens algun referent, algun jugador d'aquests professionals? No ara, sinó al llarg de la teva història com a jugador, tens algun referent que t'hagi marcat i el tinguis com a ídol?
0: Jo particularment no tinc cap ídol, però sí que és cert que t'hi fixes amb diversos jugadors, normalment de la teva posició i també de les teves característiques físiques, per no, que sigui un símil molt a tu i que puguis treure-li petites coses. En aquest sentit, jo també soc una escolta baix, per dir-ho d'una manera, 1,82, i llavors també doncs, faig o miro molt, sobretot la Provítola, tot i que té molts minuts de base, i també Brizuela, perquè també, o sigui, també ser fan del Barça fa que també tiris sempre cap a casa.
1: Mm-hmm. Vaig amb les últimes i anem a objectius d'aquesta temporada, que tot just comença ara. Ho has mig explicat. A nivell col·lectiu, quins objectius marca la DEPAF per aquesta temporada 26-27?
0: A nivell col·lectiu està claríssim. És quedar entre els tres primers classificats, que això ens permetrà poder jugar a la fase d'ascens. Mm-hmm. Que al Copa Catalunya hi ha dos clubs, per tant, s'enfronten els tres que queden tres primers classificats contra els altres tres classificats de l'altre grup per tal després pujar a Supercopa i s'afronta amb ambició, perquè realment el projecte del Figueres no és a curt termini, a un any de pujar a Supercopa, sinó estar a categories FEB en el sentit de tercera FEB. Clar. Perquè Girona, Figueres és una ciutat prou gran i important en la demarcació de Girona i el que es busca és això, potenciar aquest projecte.
1: I ara vaig amb l'última, ho has mig comentat també. T'agradaria en un futur proper encara competir a categories més altes?
0: Sí.
1: O això depèn també d'estudis i tot plegat?
0: No, sí, el que a mi m'interessaria és anar pujant passet a passet i anar, si puc disputar, m'ho permet, les meves capacitats em permeten estar més alt, doncs jo treballaré de valent per poder-ho fer i m'ho compaginaré com sigui amb els estudis, perquè al final el bàsquet per mi és una passió i és una cosa que innegociable en el meu dia a dia.
1: Mm-hmm. Vaig amb preguntes ràpides per acabar aquesta segona entrevista de l'Arenys en Joc de la temporada 26-27. Respostes ràpides. Un pavelló que t'agrada jugar?
0: El de Saset.
1: Un rival que sempre et motiva?
0: La UEM.
1: Un company amb qui et quedaries per a qualsevol equip?
0: Albert Pujolràs.
1: Un partit que no oblidaràs?
0: El partit contra la UEM que guanyem a la pròrroga, el game winner meu.
1: Un triple o un tap decisiu?
0: Un triple per trencar el partit contra el Lliçà i guanyar aquesta temporada contra ells. Mm-hmm.
1: Una cançó? Tens cançons per escoltar abans d'un partit?
0: Sí, una d'elles és Esta vida.
1: Tens rituals o manies, supersticions durant partit i entrenos?
0: Arribar el primer al pavelló i tenir una hora real d'escalfament. Mm-hmm.
1: Entrenar al matí o vespre?
0: Vespre.
1: Victòria per un punt o partit fàcil i guanyar de 40 punts?
0: Victòria per un punt.
1: Arenys de Mar o Girona?
0: Arenys de Mar.
1: I una paraula per definir aquesta nova... Una paraula o unes paraules per definir aquesta nova etapa a la de PAF?
0: Magnífica i il·lusionant.
1: Amb això ens quedem. Hem començat temporada amb Narcís Pou, jugador d'aquí d'Arenys de Mar, que bueno, l'any passat ja va decidir anar cap allà. Que vagi molt bé la temporada, anirem parlant en aquesta temporada il·lusionant de Copa Catalunya. Que vagi bé aquest final d'estiu i que vagi molt bé la temporada.
0: Moltes gràcies, Carlos.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.
3: Arenys en joc.
1: I anem directes al tram final d'aquest Arenys en Joc, d'aquesta tornada o d'aquesta reentré d'Arenys en Joc aquí a Ràdio Arenys. Ho fem amb en Pol Alsina, després de xerrar amb l'Arnau i amb en Narcís. Pol Alsina, ja sabeu que és coordinador del futsal Arenys des de fa ja unes temporades. Hem parlat amb ell perquè ens expliqués una miqueta com ha iniciat temporada aquesta entitat, com van els primers entrenos i com van els primers partits de pretemporada, i això ens explicava en Pol.
4: Setmana important pel club i per l'entitat, ja que tots els equips han començat ja amb els seus entrenaments i amb la seva fase de preparació de la temporada. I bueno, ja la setmana passada ho havia fet l'infantil, que a l'estar a la categoria més alta doncs, seguia començant la setmana abans, i és per això que va començar amb la seva preparació una mica abans que els altres, però ja aquesta setmana ho han fet tot maleixin, donant un vel per aquí, per aquesta setmana. El dilluns ja va començar a rodar el nostre sènior, amb cares noves, tant pel que fan jugadors com a cos tècnic. Aquest any l'equip està entrenat per Miguelón i per Gigi, dos entrenadors amb moltíssima experiència, que ja porten anys també treballant junts i que, sense cap dubte, porten força i ganes en aquest projecte del sènior. I després, doncs, això, no? Ja van començar també a trepitjar pista als peques, als benjamins, als alevins, als infantils, als cadets, i queda només per començar el prebenjamí, que ho farà aquest divendres. I aquest cap de setmana hi ha alguns equips que ja tenen els seus primers partits amistosos, i res, són setmanes difícils per tots a nivell de gestió i també a nivell d'entrenadors, perquè bueno, hi ha alguns nanos que encara doncs, naturalment estan acabant les vacances amb les seves famílies, però bueno, mica en mica ja la primera setmana això tot és d'adaptació, i creiem que la setmana que ve també coincidint ja amb la tornada a les escoles i als instituts, doncs ja començarem a comptar amb pràcticament tots els jugadors i les plantilles doncs, es podran començar a preparar per una temporada exigent, ambiciosa i amb ganes de seguir gaudint del futbol sala i de creixent en tots els sentits.
1: I passem del futsal, passem del pavelló al Bernat Coll, perquè també hem parlat amb en Jaume Guedes, segon entrenador del primer equip del Club Futbol Arenys, és part de l'estaf d'en Roc, segueix tot l'estaf de la temporada passada, a més, és possiblement el primer equip que va començar la pretemporada ja fa setmanes, i això ens explica amb en Jaume d'aquests primers dies de treball.
5: Buenas, soy Juanma, Arenys de Mar. Nada, te cuento un poco la pretemporada. Las sensaciones son muy buenas. Dos semanas de entreno llevamos. La primera semana entreno, la verdad que fueron muy buenos, con la gente que ha llegado nueva, que ha reforzado el equipo, muy contento. Y nada, el primer partido 4-0 a Verde y Blanca. Es verdad que es un rival de una galería menos, pero bueno, las sensaciones fueron buenas. Y nada, la segunda semana sí fue una semana más de carga, de tres entrenos, más carga a los jugadores y dos partidos, sábado y domingo, que se resolvieron con 4-1, Torreta, que era un gran rival, y Cabribe, fuera, 0-2 ganamos, que también era un rival que acaba baja cuarta, pero que tiene ideas claras y un buen rival también. Acabamos la segunda semana con buenas sensaciones, como le dije antes, muy contento con la gente que ha llegado, que ha venido, que está sumando la piña y contento con la gente que se ha quedado, que es un grupo humano muy bueno. Son chavales que llevan años.
3: Mami, solo beso el vaso y si se vacía te llamo a ti. Yo no fui
6: Arenys en joc.
1: Primer programa d'aquesta temporada 26-27. Deixem enrere l'estiu i mirarem cap a un any important amb les eleccions del mes de maig, però deixem un estiu important. Si agafem la mirada d'Arenys de Mar, perquè tenim en Tiago Oliveras, que va ser sotscampió de Catalunya, la Marta Mitjans va assolir una gran participació a l'Europeu de Birmingham, gran paper del Club Volei Platja, també ens deixa el fitxatge de l'Eri del Castillo pel filial del Corunya d'ACB, o el bronze a l'Europeu de Polònia del Lucas Garrido del Nàutic d'Arenys. Anem amb l'agenda, com sempre fem els divendres aquí a l'Arenys en Joc, i ho fem amb una agenda reduïda, perquè hi ha partits de pretemporada. De moment, cap entitat encara comença aquí a Arenys de Mar, comença la competició oficial, i ho fa demà el Futbol Arenys amb amistós al Bernat Coll a les 7 de la tarda contra el Montañesa B. Cinera jugarà el sub-12, jugarà el prova 2026 contra Logroñés, Cornellà, Sporting Biniferri i Manlleu. El futsal jugarà partit amistós demà a les 6 de la tarda al Fons de les Creus contra el Sant Cebrià. Per exemple, l'Arenys Bàsquet també jugarà el senyor femení diumenge a les 7:30 a casa d'Hostalric. O derbi amistós, tot sigui dit, del sènior masculí de l'Arenys Bàsquet diumenge a les 11 del matí. Recordem també que el sènior masculí va disputar partit amistós ahir amb victòria 2-3 davant del Mataró i té partit demà a casa del Malgrat a les 8:30. Recordem també que demà hi ha eleccions a la presidència del club Hockey Arenys amb dos torns. Torn del matí, torn de la tarda, per veure qui és el nou president d'aquesta entitat arenyenca. Ara sí que anem als partits oficials, perquè l'Arnau Campeny i el seu Europa, l'Arnau Campeny no va disputar partit la setmana passada contra Jaén. Veurem si competeix aquesta vegada, perquè l'Europa jugarà diumenge 6 de setembre a les 6:15 contra el Corcón. I acabem, perquè Dida Plana jugarà el primer partit ja, o el primer títol oficial, la Supercopa, i ho farà al Palau Blaugrana, començant contra el Jaén demà a les 4:15. L'altre duel serà Pozo i Palma. Amb això acabem. Esperem que la setmana que ve ja sigui amb el primer títol d'en Dida Plana. Gràcies, Joan. Us deixem amb el primer capítol també del Cinera Misteri. Ja, per tant, arrenquem amb tot aquí els divendres a la tarda. Que vagi molt bé i ens escoltem.
2: Arenys en Joc, el 91.2 de l'FM, radioarenys.cat i les xarxes socials de Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de Barcelona ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. La mobilització ha començat a les 17:14, quan els marrecs de Salt han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya pocs abans que arrenqués la marxa, a partir de 17:45. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat unes 6.000 persones, mentre que els cossos policials ho rebaixen a les 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut el centre de la capital del Montsià fins a la Nacional 340, on han confluït i han marxat fins al pont penjant. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, a cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: I des de fa una hora té lloc l'acte institucional central de la Diada per part de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya, que serveix com a tancament a una jornada plena d'actes i mobilitzacions. Enguany l'acte ha girat entorn de la commemoració dels 50 anys de la primera celebració oficial de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista. A més, també s'hi han recordat altres efemèrides, com el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú o el 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals i de l'expresident Josep Irla. Les arts també són protagonistes de la nit, amb les actuacions de la ballarina Lorena Nogal, dels músics Joan Deusà, Sopa de Cabra o Andrea Motis, entre molts d'altres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Ràdio Arenys.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de Barcelona ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal. Al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. Aquesta ha començat a les 17:14, quan els marrecs de sala han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya, poc abans que arrenqués la marxa a 17:45. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat unes 6.000 persones, mentre que els cossos policials ho rebaixen a les 1.600. Amb estelades i al ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut el centre de la capital del Montsià fins l'N340, on han confluït i han marxat fins al pont penjant. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor de 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president d'Òmnium, Xavier Antic, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític.
2: Hem de dir, a més, que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Un conflicte que no està resolt i que no volem normalitzar. Després de 10 anys d'exili i de repressió, és evident que només resoldrem aquest conflicte amb l'exercici de l'autodeterminació. Tornar-ho a fer és això, i és la feina que ens ocupa. I a Òmnium, també, amb els companys que avui convoquem la mani, la farem. Moltes gràcies.
1: D'altra banda, l'acte central institucional de la Diada ha commemorat el Teatre Nacional de Catalunya aquest vespre els 50 anys de la primera manifestació catalanista després del franquisme. Aquell esdeveniment es va celebrar a Sant Boi de Llobregat perquè les autoritats no van permetre que es fes a Barcelona. L'efemèride ha servit de base per construir el relat de l'acte amb un fil conductor que ha tingut com a objectiu fer valdre la força de la unitat d'acció perquè una societat avanci. I aprofitant l'esdeveniment, també s'ha recordat altres efemèrides i personalitats destacades, com ara l'any Gaudí, la poetessa Clementina Arderiu, l'escriptor Josep Vallverdú o l'expresident Josep Irla, entre d'altres. D'altra banda, les desenes de persones que participaven a la concentració de Núcleo Nacional al centre de Barcelona han marxat de l'indret després que no hagin pogut arribar a la plaça Verdaguer. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera. Primera música.
4: Coaching Tònic, un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. Combinat amb les pel·lis d'en James Bond i el món de la cocteleria. Per això el programa es titula Coaching Tònic. Coaching Tònic, un programa gestat, parit i presentat pel professor Obon, Xavi Obon. Coaching Tònic, posant les is sota els punts. Ja que m'ho finané.
5: Hola, què tal? Què? Ja us heu pres 5 omeprazols picadets per digerir el primer programa? Doncs som-hi amb el segon. Benvingudes i benvinguts i tal a Coaching Tònic, un programa on descobriràs la veritat, tota la veritat i només la veritat. O no? Aquí pentinem i posem la clenxa al mig a molts gurús visionaris i venedors de fum. Són dolents tots els coachs? No, tots, no. Però clavarem la mirada a l'obra i miracles dels sospitosos. A veure, més ben dit, clavarem la mirada als presumptes sospitosos. Coaching Tònic és un programa no apte per a tots els públics.
6: Coaching Tònic, un programa per menys brillants.
5: avui hem preparat un programa dedicat de cap a peus al fascinant món de la comunicació.
7: La comunicació ho és tot.
8: Perdona, que no deies res.
9: Coaching Tonic!
5: Avui, a Coaching Tonic, ens aturarem a analitzar boires i fums relacionats amb la comunicació. Farem una passejada per diferents situacions on els grans comunicadors fan trampes, manipulen o simplement van de guais quan només formen part de la família de fantasmes més important després dels que veu el nen amb el Bruce Willis al Sexto Sentido.
10: Ocasiones veo coach buenos.
5: És la meva versió. També analitzarem una nova frase hiperventilada del gran rei de les frases Zen, amb Paulo Coelho, amb Pau Conill, amb en Bugs Bunny, el Conill Bugs, a la secció ¿Qué hay de nuevo, viejo?
11: ¿Qué hay de nuevo, viejo?
5: A llibres que m'han ajudat, o no, us proposaré un llibre que m'ha ajudat i molt. Primer, us diré per què. Perquè m'he fet un fart de riure cada cop que l'he llegit. I segon, perquè envia un missatge d'esperança pel que fa a les bajanades que es piulen a X de quan era Twitter. El gran Justin Halpern... és que em surt, sempre m'encallo amb el Halpern. El gran Justin Halpern, ara sí, va recollir un munt de piulades del seu pare. Missatges malparlats, cínics... I per ser suaus direm que missatges grollers. I tot això al llibre Parides del meu pare. Tuit, merda.
8: Tuit, piulada sobre demostrar que es té por.
12: Quan arriba el moment d'encongir el forat del cul és quan es veu de què està feta la gent. O com a mínim de què està fet el seu forat del cul.
5: Sí, companys i companyes, i tal i tal. De vegades es poden utilitzar 140 caràcters d'una forma esborrejadament divertida.
13: Me llamo Bon. Xavi Obon.
5: A Me llamo Bon, avui repassarem la pel·lícula que es va estrenar el 1965. És Thunderball, traduïda aquí com Operación Trueno. I avui sentarem un precedent. Avui li farem el salt al 007 per conèixer i aprendre a preparar un gimlet, el còctel preferit d'un altre crac del cinema negre, l'inspector privat Philip Marlowe, altrament dit Philip Marlowe.
14: Estaba intentando restablecer el orden por debajo de la cintura cuando se me acercó un sujeto del tamaño de la Estatua de la Libertad.
15: ¿Es usted policía?
14: No, soy su hada madrina. Empecé a andar.
15: Detective privado, ¿eh?
14: Pero una mano en la que hubiera podido sentarme me agarró por el hombro.
15: ¿Cómo se llama?
14: Marlowe, ¿y usted?
15: Mus Malloy.
14: ¡Agáchese! Ni siquiera pestañeo. Aquel corpachón no conocía el miedo.
15: Quiero que trabaje para mí.
14: Déjeme adivinar, he de localizar a esos que han tratado de agujerearle, ¿no?
15: Quiero que encuentre a mi Velma. Hace 7 años que no la he visto y 6 que no me escribe.
14: ¿Y dónde ha estado usted esos 7 años?
15: En Chirona.
5: En Philip Marlowe. Una mena de mitjó girat al revés pel que fa a James Bond. En Marlowe sempre perd, no lliga mai... però que també li fot els còctels. O sigui que això promet.
7: Coaching Tonic, un còctel de saviesa i parides.
5: I avui també volem començar amb la recomanació setmanal de cançons que inspiren l'ànima. Com la cosa va de comunicació, he triat un artista que sempre m'ha... com ho diria jo? Puc dir captivat? Doncs sí, un artista que sempre m'ha captivat. Sí, Què voleu que us digui? És la Judith Nederman. Mireu, ara que tots són eslògans i frases de plàstic reciclat a cartells, xarxes, teles i altres mitjans explicant les glòries i meravelles de llocs, racons, ciutats i pobles, la Judith va trobar la manera de cantar i contar què es respira quan ets al seu poble, Vilassar de Mar. Jo, sincerament, penso que cada poble hauria de tenir una Nederman. Ho deixo anar, una Nederman o qui sigui, una cançoneta maca d'Arenys de Mar. No sé si n'hi ha, ja ho buscarem, però si no, s'hauria de fer. La cançó de la Nederman és Vinc d'un poble.

0: Coaching Tònic, un feix de llum a la boira del coaching.
1: Va, anem per feina i pentinem això tan fascinant que és la comunicació. A veure, reflexions. Quan ens toca parlar en públic, nus a l'estómac, tremolor de mans, veu entretallada, lleugera sudoració i pigmentació a les galtes, allò que es coneix com fogots? Doncs, escolteu-me, benvinguts i benvingudes al club. Totes aquestes manifestacions són naturals i els passen a tothom. Bé, a tothom no. En Mark Twain deia que hi ha dos tipus d'oradors, els que estan nerviosos i els que menteixen. Queda dit.
2: Un estudi ha revelat que un alarmant nombre de persones prefereixen passar pel dentista que pronunciar un discurs.
1: Sí, sí, és cert, però avui a Coaching Tònic trencarem aquesta estadística, perquè tenim la solució. I la solució es diu, redoble de tambores, naturalitat. Per començar, unes primeres reflexions. Hi ha una fórmula per poder comunicar i dormir dignament a la nit? Doncs, rotundament sí. Perquè tothom posseeix allò necessari per comunicar sense morir en l'intent. A veure, doncs, què passa llavors? Per què sentim una cosa semblant al pànic escènic? Quina és la clau del misteri? Doncs justament l'escena. Una escena que ens aparta d'una zona segura on ens desenvolupem habitualment sense cap problema. O potser ens sentim nerviosos, col·lapsats o insegurs quan comentem l'últim partit del nostre equip als amics. O quan proposem a la nostra parella un sopar romàntic. O quan comprem peix a la peixateria. Bé, aquí igual ens posem nerviosos, però pels preus del peix. Ben segur fem servir inconscientment codis de comunicació a mida de cada situació. Us ho demostraré amb aquest experiment on invertim el to en les dues situacions descrites. Va.
2: Situació 1. La declaració d'amor i el sopar romàntic.
3: Mira, amor, a veure, sí, que et volia dir una cosa, que ets una joia i que em tens el cor robat. A veure si me'l tornes. I res, que podríem fer un superet i tal, i... Ai, em deixo alguna cosa i no em ve el cap. Ah, sí! Ai, quin cap, que t'estimo, coi.
2: Situació 2. Comprant a la peixateria.
3: Ei, peixatera, voldria quatre cues de llucet de... palangre, però vull més. No t'atuaris. Vull llagostins, però llagostins del Delta. I em deixo una cosa. I no em ve el cap. Ah, sí. Avui vull turbot, però turbot salvatge. Entre tu i jo, ja n'hi ha prou de piscifactories, peixatera del meu cor.
1: Resultat? Un disbarat com un pollancre. Un disbarat com un pollancre no utilitzar el to adient per a cada situació. Us queda clar que, com deia el meu pare, cada cosa al seu temps i les figues a l'agost? Bé, no sé si encaixa del tot aquesta dita. Però què caram, volia citar el meu pare.
0: Coaching Tònic, el Moriarty dels PowerPoints.
1: El camí està traçat. Hem de convertir en zones amigues totes aquestes situacions que, de vegades, fan trontollar la nostra seguretat i la nostra autoestima. I us queda clar que no cal aprendre tècniques especials perquè ja les portem de sèrie? Doncs espero que us quedi clar. Així doncs, què cal fer per fer fora els lligams de les inseguretats? Doncs posar en marxa tres claus clares i contundents. La primera clau ja la coneixem. Naturalitat. La segona, sentir i creure el que diem. A veure, de calaix, si volem emocionar, emocionem-nos. Si volem entusiasmar, cal que ens entusiasmem. I la tercera, i important, humilitat. Compte amb anar de sobradets. No us ha passat que hi ha personatges que, a la primera, ja d'entrada, només començar, ja us cauen malament? Que no us creieu ni una paraula del que us estan dient? Que sonen més falsos que un duro sevillano? Doncs el loro, perquè poden passar coses com aquesta.
4: Jesús Enrique Gómez de la Quadra, director general de... Discurs anual a l'equip de la seva empresa. Versió 1. El que pensa que senten els seus empleats.
5: Bon dia. Què dic bon dia? Increïble dia! Que bo és sentir-vos ben a prop, com vosaltres em sentiu a mi cada dia, cada minut, sempre al vostre costat. Un privilegi poder dirigir-vos aquestes paraules sinceres, com sempre he estat amb vosaltres.
4: Versió 2. El que realment senten els seus empleats.
5: Bon i increïble dia per vosaltres, bàsicament, perquè per mi estar aquí barrejat amb la xusma dels meus empleats és una tortura. En canvi, per vosaltres, és un privilegi tenir-me tan a prop, ben al costat vostre. Ben al costat vostre dels que heu quedat després dels acomiadaments que vaig tenir el goig de perpetrar. I no us queixeu que pocs vaig fotre fora. Ganduls, que sou uns ganduls.
6: Coaching tònic, un còctel de saviesa i parides.
1: Què? Sí o no? Us ha recordat algú, aquest fantasma? Algun fantasmot que us ha tocat aguantar? Mireu, no m'agrada personalitzar, però si sou futboleros o no, però us en passeu per activa o per passiva aquest gran muntatge de la pilota que roda, estareu d'acord amb mi en que en un context on tothom insulta a tots els jugadors, tots són insults a tots els jugadors, n'hi ha hagut un que ha caigut la mar de bé a gairebé tothom. Sabeu de qui us parlo? Doncs sí, d'un tal Andrés Iniesta, un tio que tot ho manega amb naturalitat.
7: A partir d'ahí, pues ya cada uno lo vive de una forma y es de una forma determinada. Pero es que yo me he tomado siempre el fútbol o... Yo creo que la vida en general, y me la sigo tomando con mucha naturalidad. Es decir, yo he tenido la suerte o he trabajado para tener esa suerte de poder jugar a fútbol, que ha sido mi vida, mi pasión. Entonces... O sea, es que no he visto nada como negativo. Siempre he tenido una mentalidad de mejorar, de ayudar.
1: Bon tio, l'Andrés. Jo l'he conegut personalment i és com és. Un tio que cau bé. I cau bé perquè és així, perquè és tal com és, perquè és natural. A veure, l'únic que li podem trobar a l'Andrés és el tema dels tons i les situacions. Mireu, dos situacions i la capacitat d'adaptar els tons de l'Iniesta.
4: Andrés Iniesta, situació 1.
8: Hola, Xavi. ¿Se me nota? La verdad es que estoy de subidón. Estoy risueño y alegre como una perdiz el periodo de veda de caza.
4: Andrés Iniesta, situació 2.
8: Hola, Xavi. ¿Se me nota? La verdad es que hoy estoy fatal. Tengo una bajona muy grande. Me siento como una perdiz el día que se acaba la veda de caza.
1: Diguem que l'Iniesta, mosaic de tons, el que es diu mosaic de tons, en fi. Però, com us deia, és un tio natural i autèntic. Les claus per ser un bon comunicador.
9: Coaching tònic!
1: Sort que encara podem trobar fils que ens connecten amb corriols que ens porten a la naturalitat, a la senzillesa sense maquillatges artificials, que ens connecten amb utòpiques possibilitats. Però, ai, què seria de la vida sense les utopies? Us presento una oda a la naturalitat. Mireu quina lletra. Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace la mirada. Xulo, no? Ens connecta i ens ho canta en Jorge Drexler. La cançó és Por tu olor.

0: Coaching Tònic. I no et creguis tot el que et diguin. Moments de comunicació. Trampetes per fer la pilota al públic. Altrament dit, captatio benevolentiae.
1: Heu sentit parlar mai d'aquesta parida? Captatio benevolentiae? Doncs m'ha inspirat a parlar-vos d'aquesta llefiscosa tàctica una preciosa cançó de Manel, una cançó que porta aquest títol, Captatio benevolentiae. Però deixeu-me primer pentinar aquesta filigrana. Ai, la captatio benevolentiae. El nom ja sona a perfum car i somriure fals. Literalment vol dir captura de benevolença. Perquè, és clar, al llatí tot sona més elegant, encara que sigui la mateixa maniobra que fa el venedor de cotxes de segona mà quan et diu que tens un molt bon gust. Aquest recurs retòric consisteix en començar un discurs o un text fent la pilota a l'audiència.
0: Estimat públic, és un honor immens parlar davant de persones tan cultes, intel·ligents i de tan bon cor com vosaltres.
2: Traducció real.
0: Si us dic que sou genials, potser baixeu la guàrdia i us empasseu tot el que us diré després, encara que sigui pur fum.
1: La ironia suprema és que tots sabem que és teatre. L'orador sap que menteix, el públic sap que menteix, però tots fem veure que estem emocionats. I el pitjor de tot, que funciona! I funciona brutalment, perquè l'ésser humà és una criatura patètica que necessita sentir-se apreciat. Digues-hi a algú que és intel·ligent i et perdonarà fins i tot que li estigui robant la cartera. Així que la pròxima vegada que algú comenci un discurs dient «És un plaer immens estar aquí amb tots vosaltres», recordeu, us estan captant la benevolença i probablement us la captaran juntament amb la cartera, el vot o l'atenció. Per cert, gràcies per escoltar-me, públic intel·ligent, perspicaç i de tan bon gust. Ha estat un honor.
0: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
1: I ara us demano que deixeu de fer el que estigueu fent i us concentreu en escoltar la lletra d'aquesta cançó de Manel, la Captatio Benevolentiae. M'agrada sobretot el que canten a la tornada, el concepte a vegades ens en sortim, perquè això és una mica les claus de la comunicació, la naturalitat i saber que, sigui com sigui, amb aquesta naturalitat, ens en sortim. Perquè un cop més us dic que a l'hora de comunicar, com us dic i us repeteixo i no em cansaré, doncs és aquesta naturalitat. Que no calen trampes ni artificis, que com diuen els Manel, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Manel!

I a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.

0: gin tonic.
1: Els llibres que m'han ajudat o no?
2: Avui, a Llibres que m'han ajudat o no, us vull recomanar una passada que em trenca el pit de riure cada vegada que el torno a llegir. A la portada hi ha un ocell que diu «tuit» i un altre ocell li contesta «merda». És el llibre Parides del meu pare, d'en Justin Halpern. Ostres, no m'ha sortit bé el cognom. En Justin... Això em passa per parlar. En Justin... Collons, en Halpern, nascut el 1980 a San Diego, Califòrnia, és un escriptor, guionista i productor nord-americà. És mundialment conegut per crear el fenomen viral de Twitter Shit My Dad Says, que s'ha traduït al català com Parides del meu pare. Un llibre que, vaja, la va petar. Es va fer multimilionari només amb aquest llibre. Però té una història prou curiosa. Una història d'èxit. Mireu, el 2009, després de perdre la feina, en Justin va tornar a viure amb el seu pare, que tenia 73 tacos, i va començar a publicar les peculiars i crues frases que aquest havia piulat a l'antic Twitter. Peculiars i escatològiques i malparlades, totes elles piulades que, en realitat, no deixaven de ser parides. Però parides molt divertides. Unes piulades que venen a demostrar que els camins de comunicació de les xarxes socials són inescrutables i amb possibilitats infinites, és a dir, encara hi ha esperança. Us he preparat una mostra de tuits recollits pel Justin de les parides escrites realment pel seu pare. Va, escoltem-les.

0: sobre l'ús del vàter.
1: Tens 4 anys. Has de cagar el vàter. Això no és una d'aquelles negociacions d'estira i arronsa fins que trobem un punt mig. Això acabarà amb tu cagant el vàter.
0: Sobre anar a dormir a casa d'un amic per primera vegada.
1: Tu mira de no pixar-te a sobre.
0: Sobre la cerimònia de graduació de la meva classe de 8è.
1: Ara celebrem la graduació de 8è? Només fa 2 anys que vam anar a la teva graduació de 6è, collons! Oh my God! Per què no fan una festa cada cop que t'aixugues el cul sense embrutar-te?
0: Sobre l'esportivitat.
1: Has jugat molt bé, de debò. Has llançat molt bé. Estic orgullós de tu. Per desgràcia, el teu equip és una merda. No, no et pots emprenyar amb la gent perquè siguin una merda. La vida ja s'emprenyarà amb ells, no pateixis.
0: Sobre la pubertat.
1: Com t'està tractant la pubertat? Que com sé que l'estàs passant? Doncs mira, potser són els 300 pèls de titola que ara deixes al seient del vàter el que m'ha donat la pista.
2: Totes aquestes parides i moltes més, tuitejades pel pare del Halper, del Justin, les trobareu al seu llibre Shit, My Dad Says, Parides del meu pare. Un llibre recomanat al 100%. Us ho juro per Snoopy i per Mafalda. Com? Que no sabeu qui són Snoopy i Mafalda? Doncs espavileu-se, pregunteu-ho al xap PPT.
3: Coaching Tònic, un feix de llum a la boira del coaching.
2: Seguir el fil de la comunicació a ¿Qué hay de nuevo, viejo? He triat una frase d'en Paulo Coelho, en Pau Conill, que em fa nostrada i apostofant referència a la comunicació.
4: El més important en totes les relacions és la conversa, però la gent ja no parla, no s'asseuen i escolten.
2: Va, anem a pentinar aquesta frase i de passada clenxa al mig de com hem caigut tan baix a les xarxes, al mòbil i altres patètics estris com a mitjans de comunicació. Ai, Paulo Coelho, et superes, el gurú de les frases que semblen profundes després de 2 copes de vi i un Instagram amb filtre vintage. Avui ens ve amb aquesta perla. El més important en totes les relacions és la conversa, però la gent ja no parla, no s'asseuen i escolten. Mira, Paulo, gràcies per aquesta bomba nuclear.

0: d'originalitat. És com si descobríssim que l'aigua està molla. Que sí, home, que la conversa és important en les relacions. Qui ho hauria dit? El pròxim pas serà escriure un llibre titulat Respirar, la clau per no morir. Avui en dia la gent no parla, dius? A veure, Paulo, clar, que, perquè estem tots massa ocupats fent veure que parlem. Seiem al sofà, la parella al costat, i el que fem és un ritual sagrat. Tots dos amb el mòbil a la mà, lliscant a la pantalla ditet amunt, ditet avall, com si fos una feina jornada completa. Ell envia un meme a un grup de pàdel al WhatsApp. Ella li posa un cor a una foto d'una influencer que fa ioga a les Maldives. I llavors, en un moment d'intimitat profunda, ella diu, amor, què vols per sopar? I ell li contesta sense aixecar la vista, el que vulguis. Conversa profunda, nivell 10. El millor és quan Coelho diu, no s'asseuen i escolten. Home, Paulo, clar que s'asseuen. S'asseuen al metro, al restaurant, al llit. Però escoltar? Escoltar seria una pèrdua de temps quan pots gravar un reel responent a un TikTok mentre fingeixes interès en com ha anat el dia de la teva parella. Sí, amor, és horrible que el teu cap sigui un imbècil. Ai, espera, que aquest gos fa un saltet mortal a l'instant. En fi, en resum, Paulo, gràcies per recordar-nos l'evident amb aires de savi d'Himalaia. La propera vegada potser ens diràs que l'aigua és bona per hidratar-se o que el sol surt per l'est. Mentrestant, seguirem sense parlar, enviant-nos àudios de 3 minuts que ningú escolta sencers i preguntant-nos per què les relacions estan tan fotudes. Gràcies, Paulo, ens has canviat la vida. O no?
1: Coaching tònic. I no et creguis tot el que et diguin.
0: Va, una mica d'optimisme i màgia per compensar tan mal rotllo, va. 4 cullerades de xarango amb la veu i la trompeta de l'Andrea Motis, molt xula i molt xula la versió. L'Andrea també és un crac, és una meravella. I aquesta cançó del xarango amb l'Andrea Motis és Quan tot s'enlaira.

0: gin tònic.
1: Va, que toca pentinar el meu amic James Bond. Estrenada aquí el 1965, Operación Trueno és la quarta entrega de la saga d'en Bond, també protagonitzada pel Sean Connery, i tot just després de Goldfinger, que van pentinar al darrer programa. Oh, i l'Operació Tro, la joia on en James Bond salva el món, principalment bussejant entre esculls i models en biquini mentre es fingeix que està treballant. L'argument és pura genialitat. Spectre, l'organització criminal més sofisticada del planeta, roba dues bombes atòmiques i demana un rescat. El seu pla mestre, segrestar un avió i amagar les bombes al fons del mar, perquè, evidentment, res fa més supervillà que convertir una extorsió nuclear en una complicadíssima excursió de submarinisme. Mentrestant, el nostre heroi arriba a Nassau, es fica immediatament al llit amb la nòvia del dolent, com marca el manual, diu quatre frases suposadament enginyoses i ho resol tot amb la cara de seductor professional que ens acostuma a tenir, un parell de trets subaquàtics i molta sort. La banda sonora et vol fer creure que estàs davant d'una èpica colossal, fins que t'adones que l'argument es redueix a dolents idiotes roben bombes, Bond se'n va de vacances pagades i ho arregla tot amb un martini, un clau a la noia i una mica de múscul. Pura obra mestra bondiana, zero sentit comú, màxim glamour absurd. D'alguna manera torna a ser una pel·li brillant. I com sempre, a Me Llamo Bond, anem a pentinar la lletra de la cançó dels títols de crèdit de la pel·lícula. L'encarregat de cantar la cançó Bond a Operació Tro era Tom Jones, que tot just havia saltat a la fama mundial amb el seu èxit emblemàtic It's Not Unusual. La cançó va arribar al número 1 de les llistes del Regne Unit aquell mateix any. No sé si la recordareu, és aquesta.

0: Coaching Tònic, un programa per ments brillants.
1: Tom Jones, famós, entre altres coses, perquè l'acudit en castellà de què passaria si en comptes de Tom es digués Paco. Bueno, no el repetiré. Paco, és igual. Tom Jones, el tigre de Gales, sempre amb pantalons ajustats, escanyant inhumanament els escrots. Doncs aquest va ser l'encarregat de posar veu al tema de la pel·li Bond, Operació Tro, Thunderbolt. Ja de pet a la cançó. Com acostuma a ser habitual, la cançó d'una pel·li d'en James Bond parla d'en James Bond. El tio amb els pebrots més grans i un atractiu irresistible. Un tio que sempre se'n surt i sempre acaba mullant amb les noies i derrotant els dolents. Va, anem a pentinar la lletra traduïda a la llengua de mossèn Cinto. Agafeu-vos ben fort. Anem de pet a Thunderbolt.

0: Diu així la lletra traduïda. Sempre corre mentre els altres caminen. Mec. Actua mentre els altres homes parlen. Mira aquest món i ho vol tot. Així que colpeja com una bola de trons. She strikes like a thunderball. Saps el significat de l'èxit? Les seves necessitats són més grans, així que dona més per menys. A veure, es veu que el James Bond també feia les seves necessitats i es veu que eren grans. Seguim. L'anomenen el guanyador que s'ho emporta tot i colpeja com una bola de trons. Aconseguirà qualsevol dona que vulgui, nyec! Trencarà qualsevol cor sense penediment. I els seus dies de demanar s'han acabat. La seva lluita continua i continua, però ell pensa que la lluita val la pena, així que colpeja com una bola de trons. He strikes like thunderbolt. Vaja, James Bond, 007, machote, guapote i malote. Ho té tot, en fi, ho deixarem aquí. Res més a dir. Thunderbolt. Toca parlar del còctel, va. Però com en Bond sempre beu el mateix, un martini amb vodka, recordeu, sacsejat, no pas barrejat, avui farem trampa i aprendrem a preparar el còctel que bevia un inspector privat, en Philip Marlowe, en Philip Marlowe. Va, a veure, ja ho sé que no és el mateix un agent secret que un inspector privat, però ara el que importa és el còctel, tampoc ens posem tiquis-miquis. Ens aproparem al gran Philip Marlowe i al seu còctel preferit, que era el Gimlet. Mireu, hi ha hagut molts Philip Marlowe's, però jo em quedo amb el que va interpretar en Robert Mitchum el 1975, a la pel·li Farewell, My Lovely. Farewell, My Lovely, no sé si ho dic bé, però és igual, vol dir Adeu, amor meu, i és una de les millors adaptacions del Raymond Chandler al cinema, i per a molts, la versió definitiva del Philip Marlowe. Però anem al còctel preferit del Marlowe, com us deia, el Gimlet. Quatre coses del Gimlet abans de que ens posem a preparar-lo. El Gimlet va néixer a l'era daurada de la Marina Britànica. Això era a finals del segle XIX. I és que els mariners barrejaven les racions de licor amb suc cítric per prevenir l'escorbut. Escorbut? Des de llavors ha evolucionat molt fins a convertir-se en un còctel elegant i minimalista, apreciat pel seu equilibri entre el que és dolç i l'àcid. És una beguda senzilla, però amb molt de caràcter. Anem per feina. Preparem un Gimlet. Va, preneu nota. Que és molt senzill i està molt bo. La veritat és que està molt, molt bo. Necessitem 50 mil·lilitres de ginebra, 20 mil·lilitres de suc de llima, 20 mil·lilitres de xarop de sucre, vaja, un almíbar fet amb aigua i sucre, i una pela de llima. Va, anem a la preparació. Omple la coctelera amb gel, afegeix la ginebra, el suc de llima i l'almíbar de sucre i agita la barreja fins que notis que la coctelera és ben freda. Llavors, amb el colador de còctel, cola la barreja a la copa coupé. La copa coupé és molt semblant a la copa martini, que de fet es pot fer servir la copa martini tranquil·lament per fer un gimlet. Però la coupé és com aquesta copa martini, però amb una mica de panxona. És semblant a aquelles copes de cava que es fan servir per les torres de copa. Saps allò que fan una torre de copa, es tiren el cava per sobre i va caient com una font i es va omplint de, fent una xorrada, una xomirada. No. A veure, per decorar, amb el ganivet, talla una tira de pell de llima i gira-la sobre la vora del got. Com us deia, és un còctel senzill, però molt interessant. Animeu-vos a preparar-lo i us podreu posar la pell d'aquest icònic detectiu privat, en Philip Marlowe.
1: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.
0: Avui tancaré aquest programa dedicat a la comunicació amb una cançó. Mira, n'he triat una que ens parla de les connexions. És una cançó d'en Guillem Roma. Diuen que és el Caetano Veloso català, o almenys això diuen. És xula, la cançó, eh? Té una lletra senzilla però profunda que ens recorda que tot està connectat. Palmeres, galàxies, animals, avions, trens, persones. Una cançó que ens portarà una mica de rosada fresca enmig de les fotudes desconnexions o males connexions que ens envolten. Per cert, nosaltres desconnectem el programa d'avui, però ens connectarem amb fermesa i amb il·lusió al proper programa. Tanquem, com sempre, les oques al corral, però abans una nota erudita amb un erudita d'en Plató. una frase erudita, no sé si... Bueno, és igual, d'en Plató. És una frase erudita sobre la comunicació. Diu així:
2: els savis parlen perquè tenen alguna cosa a dir. I els tontos, perquè han de dir alguna cosa.
0: Apa, adéu.
1: Coaching Tònic.
3: Hi ha moltes coses i cap és igual. Palmeres, galàxies i animals.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Cada nit és diferent. Mai saps com serà, però les recordem totes. Sobretot si sonen així de bé.
3: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad. De volver aquí a matar a nuestros enemigos, puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
4: La taberna del Fauna. David Alba. El programa de metal que estabas esperando.

0: Bona nit, taverners. Tornem a obrir la porta. Després d'un temps amb la persiana baixada, els amplificadors apagats i les copes buides, la taverna torna a estar oberta. Comença la nostra temporada número 11. I avui no venim a fer una passejada tranquil·la per al món del rock. Avui venim a posar metal, metal nou, metal clàssic, thrash, hardcore, metalcore, groove, gòtic i alguna cosa que probablement el Rodas considerarà directament una agressió sonora.
1: Hola, fauna, vols dir que només probablement?
0: Bé, probablement no. Segurament que la troba una agressió sonora.
1: Ara sí que t'escolto, perquè el que ve a continuació és una agressió sonora totalment,
0: Doncs vinga, que no es digui més. Obrim la paradeta de la taverna del Fauna. Jo sóc en David Alba i el nostre col·laborador i amic, el Rodas.
1: Hola a tothom, hola a tothom. Aquí estem una temporada més per donar metal a tothom.
0: Doncs vinga, començarem la temporada amb una banda que representa perfectament una de les coses que volem reivindicar aquesta temporada. El metal que encara necessita suor. Struck and Nerve som una banda britànica de Norwich, formada en l'any 2024, i practiquen un thrash metal agressiu amb una forta influència del hardcore i del crossover. La mateixa banda es presenta com una nova cara del thrash britànic. El seu debut homònim va arribar al novembre del 2025, publicat per Listrap Records. I nosaltres comencem amb aquesta cançó, Execution Protocol.
1: I si això és la presentació de la temporada...
0: Què? Què passa si això és la presentació?
1: Doncs que algú hauria de revisar l'assegurança del programa.

0: I ara passem d'una banda jove a una formació que ja ha convertit la història en una de les seves principals matèries primes. Parlem del Sabaton, una banda sueca formada en l'any 99 i que va publicar el seu 11è àlbum d'estudi, El Legends, el 17 d'octubre del 2025. El disc comença precisament amb la cançó Templars, i és que els cavallers templaris són una ordre militar nascuda a Terra Santa en el segle XII i convertida posteriorment en una de les grans llegendes de l'edat mitjana. I Sabaton fa el que millor sap fer, agafar història i posar-li doble bombo.
1: I coros.
0: I molts coros.
1: I foc.
0: Això ja és cosa del videoclip, Rodas.

Doncs vinga, que tornem als Estats Units i aquí tenim una d'aquelles bandes que no necessiten reinventar-se perquè ja van ajudar a inventar part del camí. Són els Prong. La banda de Tommy Victor torna el 6 de novembre de 2026 amb el seu nou àlbum simplement titulat igual, Prong. I aquest és el primer tema que ens han deixat escoltar, el The Banner. És un thrash industrial hardcore de Nova York. Tot això forma part de l'ADN de Prong.

0: Doncs vinga, que ara farem una cosa diferent. Escoltarem els Out of the Rush. Un nom que tenim entre aquesta selecció perquè volem que a la taverna no sigui només una desfilada de noms coneguts. També volem buscar música que ens obligui a preguntar qui són aquesta gent.
1: Doncs res, deixem la pregunta en l'aire. A veure si els nostres oients ens saben contestar.

ara sí que entrem en un territori conceptual. Escoltarem els Non Divine. La banda neerlandesa treballa amb una concepció molt particular del metal. Groove, melodies i una narrativa conceptual que ja havia aparegut en el seu projecte Asylum 45. En el 2026 han presentat Eyeball, primer avançament del pròxim àlbum conceptual Afters. La cançó es va publicar el 27 de febrer de 2026 i va ser masteritzada per Jacob Hansen. El concepte d'Alters continua en l'univers psiquiàtric fictici d'Asylum 45. El protagonista és un nou pacient amb trastorn dissociatiu de la identitat i cada cançó representa un dels seus alters.

I ara ens baixem directament a Alabama per escoltar els No Cure, una banda que es mou entre el deathcore i el hardcore i que aquest 2026 ha publicat It Is Going to Get Dark.

0: fauna, després d'això necessito una mica d'aire, eh?
1: Doncs no te'n donaré gaire, perquè ara tenim els Nickelback.
0: Home, això sí que és canviar de paisatge.
1: I també és interessant veure com una banda tan consolidada continua buscant mantenir-se en un so molt actual.
0: I aquí tenim la cançó Rattle the Cage, que ja és com que des del títol sembla que diguin «Ei, que encara estem aquí, eh?».
1: És el primer avançament del seu àlbum d'Everything Under the Sun, que és l'11è disc d'estudi previst per a l'octubre de 2026.
0: Sí, i ja hi ha un convidat especial a les 6 cordes, el John Five.

0: I ara, doncs, escoltarem una proposta que potser no és tan coneguda per a tothom. Són els Hipotractor. Són belgues i treballen dins d'un metal progressiu i modern amb una construcció sonora molt més complexa.
1: Només el nom ja sembla que algú hagi barrejat una bèstia prehistòrica amb una màquina industrial. Aquesta és una de les que jo volia destacar del programa, aquesta banda.
0: I per què?
1: Doncs perquè amb una sola escoltada no et dona per escoltar-ho tot. Té moltes capes, canvis, atmosferes i aquell punt d'incomoditat que fa que la vulguis tornar a escoltar.
0: Doncs aquesta cançó és Oblivion Walker i formarà part del Anilis, que es publicarà el 2 d'octubre de 2025.

I ara, doncs, per acabar, escoltarem una de les recuperacions més interessants d'aquesta temporada. Són els Chiodo, la banda post-hardcore que va tornar a posar-se en marxa amb Craig Owens al juliol del 2026. I aquesta dada és molt important perquè és el primer tema nou de Chiodo en més d'una dècada. La banda havia quedat pràcticament aturada durant anys fins que Owens la va rellençar en el 2024.

0: ara sí, hem arribat al final d'aquest primer programa de la temporada 11. Hem tingut trash britànic, hem viatjat fins a la història dels templaris, hem passat per el hardcore, el metalcore, el gòtic i el metal progressiu. I així és com volem que sigui aquesta temporada. Música nova, bandes que ja coneixeu, bandes que encara heu de descobrir. I sobretot, molt de criteri, perquè a la Taverna del Fauna no posem una cançó perquè sí. Ha estat un plaer estar amb vosaltres aquesta darrera hora. S'acomiada qui us parla, David Alba i el nostre amic, el Rodas.
1: Sí, amics, fins la propera setmana. Pugeu les copes i brindeu per nosaltres.
0: Sí, sigueu bons, porteu-vos bé. Ens tornem a trobar la propera setmana aquí a la Taverna del Fauna. Adeu, agur.

0: M'agrada la nit. Sense la foscor, mai veuríem les estrelles.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Un consell. No provis de resoldre coses importants a la mitjanit.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Àlex, què tal? Escolta, que amb l'associació hem fet tot evacs. Que en voldràs una?
2: No, gràcies. Tinc una totebag plena de totebags.
3: Museu particular. Capítol 12. La totebag.
4: Ei, Anna.
5: Hola, Àlex.
4: Què, parlem de les totebag?
5: Ai, sí.
4: Sí?
3: Museu particular.
4: Les tenim arreu. S'han convertit en un símbol, en una icona del nostre temps. Festivals, botigues, grups de música, ajuntaments, tothom en produeix, o en ven, o en regala, de vegades sota un aura o un eslògan de sostenibilitat, però realment és així. En tot cas, comencem com al principi, ja saps que a mi m'agrada fer-ho així. Mm-hmm. Què vol dir tote bag? Doncs etimològicament tote, que deriva de l'anglès, vol dir carregar. Sobretot amb els propòsits de transportar, d'acord? Per tant, tote bag seria, com dir, una bossa de càrrega, tan simple com això. A partir d'aquí, d'on surten aquestes tote bag que les trobem actualment arreu? Doncs sembla que en principi sortirien com l'evolució o la confluència de diverses tipologies de bosses que apareixen a principis del segle XX, sobretot, en diversos àmbits professionals. És a dir, es tracta sobretot d'una eina com de treball, no tant un complement de moda o una cosa més utilitària, d'acord? Per exemple, en el cas del Regne Unit, a principis del segle XX, els carters van començar a deixar d'utilitzar les bosses que feien servir en aquell moment, que eren de pell i, per tant, eren molt pesades per posar les cartes i anar repartint pels carrers, i comencen a fer servir unes altres fetes de tela, que evidentment doncs era una miqueta més no pesava tant com la pell, no? I això mateix després van també adoptar els New Paper Boys. Tens la imatge d'aquelles pel·lícules americanes i de més,
5: sí,
4: tenim
5: sí.
4: Primer aquells nens que a la cantonada, sí. No? Chicago Tribune, no? Aquesta cosa de, ei, estic venint al diari, no? Que el van anunciant i de més, doncs te portaven una bossa de tela on allà hi anàvem posant doncs, aquests diaris, o després aquella altra imatge més, doncs, potser més americana, no? d'aquella criatura caminant o amb bici per davant de les cases i anar llançant el diari a la porta, no? Els subscriptors, doncs també els hi anava molt bé aquest tipus de bossa, per això, per carregar aquests diaris, i alhora esdevé ja en aquest mateix moment una forma de promocionar, perquè el que fan les capçaleres és que rotulen en aquestes bosses el logo, no? La Vanguardia, The Times, el que sigui, no? Aleshores, això també servia doncs, de reclam publicitari. Igualment, seguim als Estats Units, a l'estat de Maine, el 1944, un inventor anomenat Leon Bean va crear una bossa de tela, o de lona, més o menys, que servia per transportar gel. Estem en aquests primers moments de les neveres, en què no funcionen amb electre, sinó que el que fan és que funcionen amb gel, amb grans barres, amb grans blocs de gel que venien, que transportaven de les glaceres o dels pous de gel fins a les ciutats, no? O els nuclis habitats. Aleshores, el que et servia aquesta bossa que va inventar el senyor Bean era per precisament això, agafar el bloc de gel del carro que te'l venia i portar-lo fins a casa per poder-ho posar a la nevera. Però aquesta mateixa bossa, ell mateix, ja quan la va començar a vendre, ja la va començar a vendre com una bossa polivalent. És a dir, no només... ell ja deia que, sí, fes-la servir pel gel, però quan no hagis d'anar a buscar el gel, la pots aprofitar per portar llenya, per posar-hi la collita de l'hort, no? Per diverses utilitats. I, de fet, va ser això el que van haver de fer un cop les neveres van deixar d'utilitzar gel i van anar doncs, amb aquestes resistències elèctriques doncs, que ja produeixen el fred, diguéssim, automàticament. Aleshores, com que ja no es necessitaven les Beans Ice Carrier, que és com es deien aquestes bosses de carregar gel, ell les va seguir utilitzant igual, les va millorar en alguns casos, venent-les directament com a bosses d'anar a comprar, o inclús a vegades com a complement femení, no? Com a bossa, no? de portar doncs, qualsevol cosa, i encara avui... WL20 és una de les empreses productores de calçat, roba i complement més important dels Estats Units, amb aquesta icona d'aquestes Bean Carrier, o Bean Ice Carrier, aquestes bosses creades en principi pel gel. Si tornem a Europa, creuem l'Atlàntic, a finals dels anys 70, l'ecologisme que comença doncs, a tenir una certa presència en l'esfera pública, també en la lluita contra l'ús i l'abús del plàstic. Una empresa alemana anomenada Goethe comença. Ella està una empresa dedicada a la distribució d'aliments de comerç just, de productes doncs, de fair trade. Llança una bossa feta de roba de sac, de jute, se'n diu, és la matèria, amb un lema en alemany, que no en tinc ni idea d'alemany, vagi per endavant, sisplau, els que ens estiguin escoltant, doncs que em perdonin, que és Jute statt Plastik. Que el traduït és jute sí, plàstic no, o jute en lloc de plàstic. Aquest és el logo que ja que tenien estampades amb aquestes bosses. Ja hi havia aquest component de crear una alternativa a l'ús i l'abús, en aquest cas, de les bosses de plàstic. A més, utilitzaven aquest material, aquesta matèria primera de cultius sostenibles, amb no una alta incidència o revertibilitat en les comunitats que els conreaven a Bangladesh o la Índia, i que hi havia tot aquest component doncs, que tot plegat tingués un sentit de justícia. Tot i això, la roba de sac és complicada d'estampar, és a dir, no? Quan havies de posar aquest logo doncs no sempre quedava prou bé i de més. I a més acabava tenint com una connotació com de hippie. Saps? Aleshores, no...
5: Segons qui no li agrada.
4: Ah, exacte. Clar. No era com... No tothom l'abraçava perquè... Exacte. Era com una miqueta com de... Sí, no tenia aquest estil. Aleshores, progressivament, doncs, va deixar d'utilitzar-se i potser es va passar més cap a la bossa de cotó. I això va passar als anys 80 a Nova York. Tornem a acabar l'Atlàntic, anem d'un lloc a l'altre. Allà, a Nova York, la llibreria Stan, que és una de les més grans del món, o com a mínim del país, dels Estats Units, va llançar una bossa que és l'arquetip, és el model de les tote bags actual, que és una bossa feta de cotó més aviat blanc, quadrada, amb unes anses bastant llargues, i amb el seu logotip estampat al frontal. Ho van fer perquè estimaven el medi ambient i de més? No, simplement volien una bossa que fos més resistent que les de paper i les de plàstic per aquell que anava a carregar llibres a muerte.
5: Punt.
4: I ja està. Uau. No fos resistent, per tant la tela era més resistent, doncs van fer això. I a més deien, ostres, ens servirà com a suport publicitari, per això hi posarem el nostre logo i així la gent sabrà que han comprat a la nostra botiga.
5: Però res d'ecologisme, eh?
4: En aquest cas, com a mínim, no ho tenien pensat així, no? Perquè al contrari, deien, ostres, i a més, és una bossa barata de produir, perquè doncs, és econòmica i, com et deia, doncs, hi ha aquesta cosa de crear marca, no? Quan vegis la gent passejant amb aquesta bossa de la llibreria, doncs ens faran publicitat de gratis, no? A partir d'aquí, però, tot canvia el 2007. Sí, hem passat molts anys entremig, eh?
5: Sí.
4: Ens ha relliscat bastant l'ecologisme durant molt de temps, no? Doncs realment, el 2007 sí que hi ha una dissenyadora britànica, tornat a creuar, eh? Estem fent una mà de quilòmetres per sobre de l'Atlàntic en aquest capítol. Doncs, com deia, una dissenyadora britànica anomenada Anya Hindmatch, tampoc no tinc molt clar si ho estic dient bé, que em perdoni, crea una bossa de tela, de cotó, també amb el lema I'm not a plastic bag. No sóc una bossa de plàstic. Recordeu aquell altre lema que dèiem, jute sí, plàstic no, doncs és una miqueta aquesta idea. I ella la crea per vendre als supermercats. Per tant, perquè allà ja sí que sigui una alternativa i la gent la compri en lloc d'agafar bosses de plàstic. Ja hi ha aquesta voluntat de que sigui realment l'alternativa. S'acaba posant de moda i realment, en aquest cas, el Regne Unit disminueix la bossa de plàstic, l'ús de les bosses de plàstic al país i a partir d'aquí l'argument d'alternativa a les bosses de plàstic i de suposat benefici mediambiental de les tote bag ja quedarà lligat per fins a l'actualitat. Al final, tampoc, no estem parlant del 2007, tampoc és que estiguem parlant d'una eternitat, eh? I per això, doncs, s'anirà creant aquest relat que encara avui, no?, de dir, ostres, que ets més sostenible perquè fas servir una tote bag o regalem aquesta tote bag perquè la utilitzis en lloc de bosses de plàstic o tot, no?, tot aquest merchandising, no?, o aquesta comercialització que hi ha hagut al seu voltant. I hem vist, doncs, que empreses d'arreu del món s'han sumat en aquesta iniciativa. En alguns casos, fins i tot, estan acusades de greenwashing, no? És a dir, a través de, vale, sí, et regalo un tote bag perquè no facis servir plàstic, no sé què, però jo, que soc no sé quina fàbrica, em dedico a contaminar expulsant gasos, no?, o contamino no sé quines platges amb pellets, perquè... No, exacte. I al final, però, no deixa de ser el que feien la teva, la meva i la de tots, padrines del món, que era, doncs, anar a comprar amb el teu senalló, amb el teu cistellet, o no,
5: el
4: pensar,
5: carro,
4: exacte, no?, amb el carro, i doncs si havies de comprar o es portar a la uera, i si havies de comprar una altra cosa, doncs altra cosa, vull dir que no té més que tornar a aplicar el sentit comú, que a vegades sembla que l'haguem perdut. Ara bé, són realment una alternativa sostenible?
5: No ho tinc clar. Perquè, clar, si en té... No? Jo a casa meva en tinc, no sé, no et vull enganyar, però jo estic segura que en tinc almenys 30. De concerts, de festivals, de marques, de projectes, de... És que de tot.
4: Doncs et diria que sí i no. És a dir, al final, que una cosa sigui reutilitzable, evidentment, segurament és més sostenible que no pas una cosa que utilitzem una sola vegada i llancem. Però, clar, ens hem de fixar, en aquest cas, en la seva fabricació. I la cosa canvia moltíssim. Per exemple, el cotó no és pas un material neutre. Al contrari, és un material que és d'origen natural, d'acord, però es necessita moltíssima aigua per la producció. No? Només per la producció d'un sol quilo de cotó necessita desenes i desenes, i a vegades milers de litres. No? I no només això, sinó que a vegades volem que aquest cotó sigui extremadament blanc o de més, i acabem abocant-hi productes químics que alhora acaben contaminant aquesta aigua. Igualment, encara que sigui reutilitzable, no vol dir que sigui més sostenible, perquè segons un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca, perquè una tote bag, per compensar els efectes de la seva producció, una sola tote bag, si és de cotó normal i corrent, diguéssim, el més marrano que et puguis tirar a la cara, s'hauria de reutilitzar unes 7.000 vegades. 7.000 vegades.
5: Però... És que no farem 7.000 vegades la compra tu i jo.
4: Però és que, a més, si vas com de superaliat i de més, i dius, no, és que la meva és de cotó orgànic, necessites unes 20.000 vegades reutilitzar-la perquè realment acabi sent, doncs, sostenible. Això serien aproximadament uns 54 anys d'ús cadascuna de les tote bags.
5: I en tinc 30!
4: Exacte, i està bé si només en tens una, no? Però el problema és que hem arribat a un punt que en tenim moltíssimes perquè tot arreu les acaben fent. Per què? Perquè el seu cost també és barat de produir. I no només això, sinó que, dèiem, a banda de la reutilització, després també hi ha la gestió dels seus residus. I diria, ah, sí, clar, perquè és cotó i es pot reciclar i de més. Sí, però la majoria d'elles, perquè ningú porta una tote bag sense estampar, perquè al final el que estem fent i el que hem convertit és en una extensió del que pensem o del que volem que la gent pensi de nosaltres o del que volem expressar, no? El que a vegades es fa com inclús la dicotomia entre que, tot i que tant homes com dones utilitzen les tote bags, però el que potser en el cas dels homes era més la samarreta, per voler expressar, en el cas de les dones a vegades és la tote bag, tot i que dic que al final són indistints. Totes aquestes estampacions normalment estan fetes amb tintes viníliques, que per tant tenen components de PVC, plàstic, és a dir, que no es pot reciclar. Per tant, quan tu portes una bossa de reciclar, el que hauran de fer és retallar com a mínim tota la part estampada, és a dir, que el 100% tampoc no s'arribarà mai a reciclar, perquè hi ha aquest component de plàstic que després acabaria generant microplàstics i que doncs no ens utilitzarien. Així que no ho sé si el proper vegada que aneu a un festival i us ofereixin una tote bag per 3 euros, encara, bueno, plantegeu-vos si realment us agrada moltíssim, moltíssim i l'utilitzareu 20.000 vegades o si potser us la podeu estalviar vosaltres i de pas també tot el planeta.
5: Quin bajón, eh? Ara, o sigui,
4: ara ho has de remuntar,
5: clar, és que
4: has de remuntar això.
5: Has acabat superguai, però quin bajón, perquè dic, jo estic segura que a casa meva, entre el meu company i jo, en tenim unes 30, de música, de mil històries. A veure ara com ho gestiono, això. Gràcies per deixar-me aquí, gràcies. A veure, si et dic, per exemple, tu que també ets de buscar significats, bossa de pell, roba o algun altre material que es pot dur penjada i que serveix per portar diverses coses, estaríem parlant de tote bag?
4: Sí, potser en el cas de la pell no, com un dels materials, però a la part de la roba jo diria que sí.
5: Sí, no només.

0: Jo t'he de dir que quan vam dir que faríem aquesta...
1: Benvinguts a la classe dels Esquirols.
0: No te n'enriguis, que ja saps que sempre he de fer una mica d'ambientació musical. I t'he de dir que quan vam decidir que faríem un capítol sobre les tote bags, jo vaig començar a pensar sobre, sobre quins suports portem coses, i tirant una miqueta molt poc enrere vaig arribar al sarró, el típic sarró. Per això t'he posat la cançó del Peix Peixet, que sembla molt entranyable, però a mi sempre m'ha semblat una mica... no ho sé, creepy, no? Allò del pobre peix que encara mou la cua i ja el poses al serronet, no sé. És una cançó infantil, però no la veig tan infantil. En qualsevol cas, parla del serronet, que és aquest saquet, aquesta bosseta segurament de pell de cuir, que feien servir, i això m'ha interessat molt perquè com de so una mica el gènere, segurament feien servir més els pagesos que no pas les pageses, perquè segurament eren més els pagesos que volien una cosa per estar tot el dia fora, posar-se, no?, segurament el cinturó on fos, i fer la fenya. Llavors potser un antecedent molt, molt immediat de la de tote bag seria el sarró, però també, com tu has mencionat abans, tenim el cistell. Jo casa meva encara en tinc, no sé tu si em fas servir. Jo tinc aquests d'herència de ma mare i ma padrina, però és que de veritat que quan ve mercat a Blancafort, al meu poble, jo ho faig servir.
2: Jo no, però jo tinc 50 tote bags.
0: Vale. T'he de dir, no és broma, que és molt còmode el cistell. És que és un bon invent, el cistell. Llavors, per parlar una mica de projectes artístics, et parlaré d'una sèrie de fotografies que es diuen precisament El cistell, de la Isabel Benal. És una sèrie de fotografies en què diferents parts del cos, sobretot sempre de dones, es col·loquen dins d'un cistell, doncs, per exemple, uns peus dins d'un cistell, uns peus amb unes mans que agafen un cistell, una senalla, una galleda, un cove... I una mica el que fa, el que et vol remetre la Isabel Benal amb tot aquest projecte és aquesta tradició d'una banda rural, però també una mica a que moltes feines pesades eren fetes per dones, perquè al final ara tenim nevera, però abans s'havia d'anar a comprar cada dia, i anar a comprar cada dia vol dir agafar el cistell, carregar i tornar a casa. És diferent carregar per mi, que jo a casa meva som dos, que carregar per cinc. Llavors, alerta amb les tasques també de les dones. I també, al final, el que vol la Isabel Benal és una mica posar sobre la taula el que estaves parlant tu abans sobre l'ecologia, no? Tot això em va fer pensar en un vídeo que vaig trobar un d'aquests dies que ets una mica despojo humà, que estàs al sofà mirant Instagram...
2: Com pots dir, ressaca?
0: No ho sé, perquè ja és de fa poc i ja no en tinc masses ara de ressagues, però sí, aquests dies que estàs allò fet un nyap, que Instagram t'ofereix coses que no saps bé per què te les ofereix, i em va oferir un vídeo que he estat incapaç de tornar-lo a rescatar, que era el vídeo d'una persona que des de casa seva gravava el carrer, i aquesta persona vivia en un encreuament de carrers, llavors passava amb passos de zebra, passava molta gent cada dia per allí, i va fer l'experiment de gravar la gent durant diversos dies i demanava a les persones que veiem el vídeo que ens fixéssim en si les dones anaven carregades i si els homes anaven carregats. I era flipant, Àlex. O sigui, totes les dones que passaven, per no dir un 95-99%, portaven alguna cosa. Una bossa de la compra, un carretó, el nen agafat, el bolso... inclús traslladaven coses, una planta... O sigui, anaven sempre carregades. I al costat veies els homes que no portaven res, potser ho portaven a les butxaques, evidentment, però una barra de pa no t'hi cap a la butxaca, una planta no t'hi cap a la butxaca,
2: un nen
0: no t'hi cap a la butxaca. Oh. I jo no hi havia caigut mai. Però és que és veritat, anem carregades. I llavors em va venir aquest tòpic que jo ja estic intentant combatre una mica, que és que el bolso de les mames pesa perquè està ple de per si de cas. És una cosa que l'hem ridiculitzat, però segurament les mames, en la seva condició de mames, han de carregar molt perquè els seus fills es poden fer pipi, es poden embrutar, segurament quan surtin passaran a fer la compra perquè tenen, no?, tot de coses pendents per fer, i em va xocar, no hi havia caigut. Ja us dic que he estat incapaç de recuperar el vídeo. Però aquest vídeo també em va coincidir en un moment que m'estava rellegint Solitud, de Víctor Català, i el capítol 1 de Solitud, la protagonista, la Mila, el recordes, puja cap a la muntanya amb el pilingui del seu marit, perquè és que no té cap altre nom aquell senyor, i la Mila va carregada com una mula una altra vegada, no? Ella se'n va a viure dalt a la muntanya i aquesta pujada ella la viu molt malament, no només perquè és una pujada, sinó perquè és que va carregadíssima. I de cop i volta tot va tenir sentit.

0: Et porto també aquest cantautor de Brighton, Alfie Jukes, que crec que és l'única persona que ha fet una cançó i li ha posat de nom Tote Bag. A mi m'agrada ell. La cosa dolenta de la cançó Tote Bag és que no parla de Tote Bags, ho sento, és una cançó d'amor que en algun punt menciona una Tote Bag, però dic, vinga, va, la porto. Llavors, he descobert que existeix un museu del bolso. El que passa és que, de moment, només és en línia. Sí que es vol fer-lo presencialment a Alicant. I ara mateix, si visiteu la seva pàgina web, museudelbolso.es, que existeix des del 2008, jo, de veritat, la vaig estar remenant una estona i vaig aprendre tantíssimes coses. Clar, es parla del bolso com a complement de vestir, però també com a cosa pràctica. El Museu del Bolso, encara que sigui en línia, sí que té una col·lecció física que el tenen sobrecatalogada, i realment el que volen és obrir-ho i que la gent puguem veure-ho. Això també em sembla una excursió meravellosa que puguem fer els dos. Llavors, coses breus i ràpides que vaig aprendre com a precedents de la Tote Bag és que, evidentment, a la prehistòria ja es feien servir coses molt semblants. Sorpresa, en algunes pintures i representacions rupestres on hi ha bolsos, els portaven les dones.
1: Sí, exacte.
0: Quina sorpresa. Evidentment, quan la gent era nòmada, pues encara més bolsos portava, això no cal ni dir-ho. També vaig trobar que els romans, tant homes com dones, en portaven i que n'hi deien bursa, fixa't, que similar a altres, i fins i tot a l'edat mitjana també eren utilitzats indistintament. Va ser potser una miqueta més amb el tema de la moda que es fa una distinció entre qui porta bolso i no en porta, no? Llavors, sí que hi ha com un segle clau, que és el segle XX, que el que es veu és que el bolso com a tal, la bossa de mà, pot arribar a ser un gran complement de moda, i en aquest cas, Coco Chanel, una altra vegada, sempre, no?, s'acaba parlant d'ella quan es parla de disseny i moda, considera que és indispensable en un bon outfit, en un bon modelet, la bossa de mà. I a partir d'aquí, Dior, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, tothom que et puguis imaginar dedica molts esforços i molts diners a fer aquesta cosa que és algú per transportar coses, no? Nosaltres ni diem bossa, ni diem tote bag, ni diem cistell, digui el que tu vulguis, però diguéssim que s'hi destinen molts esforços. I això, bé ho sap, la nostra amiga la Rosalía.

0: He de dir que aquesta és una de les meves cançons preferides de Motomami, que la gent no li fa cas perquè la gent no sap de res, però és que és una cançó magnífica. Aquí la fa amb la Tokisha. És que a més està al final del disc i la gent no li fa cas, però és que és meravellosa. Perquè he portat la Combi Versace, que és com es diu aquesta cançó, perquè em vaig dedicar a comptar les marques que anomena a la Combi Versace. No te les diré totes perquè no acabarem, però algunes...
1: I perquè no ens paguen.
0: Corre. També. No ens paguen, és també una bona... Començo. Versace, evidentment. Margiela. Medusa fent referència a Versace una altra vegada. Donatella fent referència a Donatella Versace. Fania, Milano, Gianni Versace una altra vegada. Dior, Gucci, Moschino, Dapperdan. I després hi ha tot de noms que no vaig pillar perquè deu ser que sóc pobra. Un, per exemple, és el Tim Cook, que és el director de Nike. I després els Benjis. Vaig haver de buscar què eren los Benjis. Tu saps què és un Benji?
1: Sí, són
0: no, perquè tampoc
1: de,
0: ens tinc un mai a la mà.
1: Or, saps?
0: Són bitllets de $100 que porten el retrat...
1: Ah, de Benjamin Franklin.
0: Correcte. Va. Veus, un altre pobre com jo que no sap què són els Benjis. Clar, aquesta cançó és, com es diu, l'extrem absolut d'allò sòrdid i dels calés pels calés i que al final el bolset Dior és igual que porti cebes que el mòbil, que el bols que els Kleenex, no, que els mocadors. El fet és que és un petit objecte que val molts diners. Llavors, el que a mi m'interessa de les bosses, les tote bags i els cistells o tot el que sigui, és que és igual el que portin a dins. El que fan és parlar de tu. I la Combi Versace ho diu clarament.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
4: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda.
5: Que n'hi ha fins i tot el magba.
2: Museu Particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
0: Hola, Àlex.
1: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
0: Va, sí, va, comencem.
2: Museu Particular.
1: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables? Com això, com una cortina.
0: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'ho explicaràs.
1: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan, o com a mínim quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten, fins a la dinastia Jin, a la Xina, per tant, estem parlant del segle III, segle V, on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs, amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs, amb paper, amb rotllets de paper, que doncs, després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí. Amb taps de suro i demés, doncs era exactament el mateix. No? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació. Al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs, deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy. No?
0: Sí, una mica com ara, realment, no?
1: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança i deixar passar... no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no? de les cortines, però... És concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
0: Sí, sí, i tant. Per suposat, vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
1: al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
0: Ah, sí?
1: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
0: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
1: És català i és molt blanqui, mal tot pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys, a finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
0: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
1: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar, això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'Escola d'Enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç, evidentment eren enginyers, vull dir, no era rotllo Willy Fogg, a veure qui se'n va fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
0: Això em sona haver-ho vist.
1: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien d'ajuntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
0: Supersostenible.
1: En aquest cas, sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho. Va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment, no la soldava. Sents, eh?
0: Val, és la màquina, eh?
1: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna Montblanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi, amb un

0: jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que evidentment la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I doncs el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drugueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser, però vaja, suposo que com que era com un favor no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricació con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
1: Que això serien les cortines de cadenetes.
0: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957... patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a l'intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió. Passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus.
1: Des de Montblanc al mundo, que fort.
0: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
1: Uau, brutal, eh? Quina història. Trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs, ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickmann. Bàsicament, el Daniel Stickmann és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickmann va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
1: Doncs jo entenc que l'hauria de

0: ser en aquest cas el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som ara, tots clar. Molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou, ha quedat com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes artístic. amb aquestes cortines, sí. Artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
1: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquia, jo no ho soc montblanquina.
0: Ja a mi ja m'agrada, però...
1: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Ja t'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li he fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pepe Espaliu la va fer... el Pepe Espaliu va patir sida, i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar, no? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna, vale, doncs ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor, ho dic bé?
0: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
1: Correcte.
0: Que de fet és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, és una marca que ja té el seu bagatge.
1: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
0: És un sí però no.
1: És un... Sí, però no m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha, no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
0: Sí, al final, sí, com que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem dir, es poden imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
1: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I. I llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no?, és quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
0: Aquest sí, però no.
1: Que ja et veia riure i ja sabria com en deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
0: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés una altra. Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, hauríem de preguntar.
1: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar, que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música, sí. Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual et penses que et portaré alguna cosa així com... hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara et penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós. Yeah.

0: deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la vaig guiar, el primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després a Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, què fas, no, amb la batguial? Estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa... Però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la batguial, que la cadena també és un símbol com a joia de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara... Clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la batguial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellós. No hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Hòstia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Ràdio Arenys. La primera, també amb bona música.

Molt bon dia i bona hora. 27 d'agost. No sé quin sant deu ser avui en el cintoral. En el cintoral. Una cosa sí, eh? El diumenge Santa Rosa. El diumenge passat també ho era. I em va felicitar tothom. Perquè fa 63 anys que celebra Santa Rosa el dia 23. Però jo sempre l'he celebrat el dia 30. Bé, al marge d'això, aquí estem ja a l'últim dia de l'estiu, amb dijous, fent el programa de Temps era temps, que si ho vol la setmana que ve ja començarem la temporada els dissabtes de 10 a 12, com cada any. Però avui estem aquí, la Martina, aquesta preciositat, el jefe, la Gemma, dos nois molt guapos, que no me'n... Un es diu Oriol, l'altre no ho sé, me'n recordo. La Martina, que també... Ai, la Marina, que també deu estar per aquí, i la Rosa Montner, perquè junts ens ho passem molt, molt i molt bé. L'altre dia, l'última que ens va trucar va ser la Carme, la Carmeta, d'Arenys de Munt. I resulta que jo li havia promès a la Maribel, la seva amiga, la companya d'en Jan, del nostre Jan, que li agrada molt a Julio Iglesias, li vaig dir que li posaria una a Julio Iglesias. Però jo, com que aquesta setmana em va atabalar tant la trucada del Joan Borràs, doncs encara no ho he superat, no? No, va ser la setmana passada o aquesta, jo què sé. El cas és que em va descol·locar una miqueta i me'n vaig despistar. Però avui, Maribel, carinyo, avui sí que et poso una cançó que, a més de que t'agrada molt, perquè el Julio Iglesias t'encanta, és una cançó que el primer dia que vam sortir, que vam anar amb en Jan, tu i jo vam anar a Barcelona a veure el Christian, sembla que era el dia de Cap d'Any, no me'n recordo de quin any, i al tornar tu vas fer 5 cèntims de la teva història. I la veritat que em va impressionar. Avui estic contenta perquè crec que això ha canviat moltíssim. Però recordant aquell moment, el Julio Iglesias, aquell moment en què m'ho vas explicar, el Julio Iglesias interpreta Me olvidé de vivir.

Bé, i a continuació escoltarem en Joan Manuel Serrat amb una cançó que jo la trobo preciosa i que em porta uns records meravellosos d'una època pues, fantàstica de la meva vida, perquè gràcies a Déu n'he tingut moltes, com aquest moment. Ara mateix sóc tan feliç perquè estic a Ràdio Arenys, perquè estic amb tots els oients que esteu escoltant, perquè estic amb la Martina, perquè estic amb tots els companys aquí a la ràdio. De veritat, si no poso la tele, sóc capaç de ser feliç. I en Serrat ens interpreta Cançó de l'amor petit.

Ai, doncs després d'aquesta cançó tan, tan dolça, tan curteta però tan bonica, en Pau Riba ens interpreta una cançó que en el seu dia va tenir un èxit fabulós. Estic parlant dels anys 70, sí, dels anys 70 ja més que els 60. Noia de porcelana.

Molt bé, doncs després d'escoltar aquesta cançó que va fer famós en Pau Riba, dintre de que en Pau Riba, amb totes les seves rareses i tot això, era un tio molt llest. El que passa és que se'n va anar a Formentera, va ser un hippie genuí, i pobret meu va acabar com va acabar, però era una persona que, a més, li venia genèticament ser un intel·lectual i... Cadascú s'ho munta de la manera que pot. Ara, a continuació, escoltarem un altre gran de la nova cançó, com és en Raimon, que ens interpreta D'un temps, d'un país.

Bé, doncs, de moment, continuem amb una cançó que, mira, com que sóc tan agosarada, ja l'he posat altres vegades, eh? És del fill del Pau Riba, del Caim Riba, que la va gravar... Bueno, de fet, la cançó és una cançó anglesa. Doncs la va gravar en català en Pau Riba, el Caim Riba, per la Marató de TV3, no sé de quin any. A mi em va agradar molt, m'hi sento molt identificada. Li vaig demanar en el Baio si me la podia gravar, i a baix a l'estudi 3, pues, la vam gravar sense assajar ni res. Va sortir algú com el que ara sona. Fotografia.

A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

Bé, ja s'ha acabat. Això va ràpid, eh? De les notícies i això, que són com són. Que si no fossin, pues seria millor. Però bueno, ja el que hi ha. Jo fa 26 anys, una miqueta més, 27 anys, que vaig conèixer Arenys de Mar, i va ser el 99, a l'abril, i el desembre m'instal·lava aquí ja, definitivament, després d'haver viscut a 40.000, bueno, 49, però 22 llocs diferents, o 23. Personalment, de veritat, em sento més aranyenca que la puntaire. Des del primer moment em vaig enamorar d'Arenys i, a més, penso que donde fuera tan lo que viene, és mi intentat integrar a tots els nivells que he pogut i m'estimo molt Arenys, la seva gent, el seu paisatge, tot. M'encanta Arenys. Però, com diu en Raimon, qui perd els orígens perd la identitat. Repeteixo, jo sóc més aranyenca que la puntaire, però vaig néixer a Sants. I a Sants també hi van néixer un al mateix carrer que jo, davant de casa meva, el carrer Galileu, que és en Josep Carreras. I l'altre, que vivia fins que es va morir, al carrer del darrere de casa meva, a la plaça de Can Mantega, al carrer Violant d'Ucrea. Llavors, són el Josep Carreras i la Núria Feliu. I ens interpreten Cançó de Sants.

Deia el Vicenç Febrer, un conseller que hi va haver a Sants, que un any abans d'existir la ciutat de Barcelona ja existia el poble de Sants. O sigui que mireu si som, com diria, fanàtics. Deixem-ho així. Aviam, i ara, després de les notícies que ha donat, que ha dit, parlat del camp del Barça d'aquest vespre, de lo de les estelades i tot això, doncs bé, amb un altre ritme, però amb un parell de cançons molt guapes, escoltarem primer a la Guillermina Mota amb Soc barcelonista.

Molt bé, i seguim amb el Barça. Una persona, com deia l'altre dia en Serrat, que li van preguntar si hi havia hagut algun altre jugador que es mereixés una cançó d'ell, ell va contestar que molts, però que clar, el que ell havia tingut amb el Cugui, que li deia ell, la relació personal, a part de que havia estat com va estar quan jo era petita, i ell també, un futbolista molt, vaja, el millor, i després una gran persona. En Serrat ens interpreta Cubana.

Bé, la cançó que escoltarem ara és una cançó que va néixer a l'any... bueno, al segle XIX, com a protesta o com a... sí, com a protesta, com a cant espiritual afroamericà, Amèrica, l'Amèrica federada, on hi havia els negres, els esclavos, i va néixer com a cançó social. Tristament, aquesta cançó, als anys 30, va tornar a estar de moda amb els mateixos problemes. Però és que als anys 60 va continuar. Una altra vegada va ser un himne que es cantava per les llibertats socials, sobretot arreu, però aquí a Espanya o a Catalunya. La va cantar, com l'havia cantat en anglès i en castellà, la Joan Baez, i va venir, va fer un recital aquí i la va cantar mig en català, mig en castellà, amb el grup de folk. No serem moguts.

i que van ser, això era els anys 65-66, que van donar molt moviment i molt canvi a l'església que estàvem acostumats. Llavors els joves hi anàvem tots, perquè seguíem la missa, però cantàvem aquestes cançons. I una de les cançons que també cantàvem era aquesta, Aquesta terra, el grup de folk.

0: Benvinguts un dimecres més a Mediterrània, espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor.
1: I desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts que ens escolteu, també ho gaudiu.
0: I si teniu quelcom a dir, us convidem a fer-ho a través del telèfon, de la ràdio, que és el... Preneu nota, si voleu, o memoritzeu, perquè és molt fàcil. 93-795-7912. 93-795-7912. Ens podeu trucar en el directe que ara comença o enviar-nos un missatge de veu si el tema us interessa i voleu saber més. Doncs res, ens poseu en contacte amb nosaltres i us contestarem.
1: Ens podeu trobar al Facebook Mediterrània Ràdio Arenys. Allà podreu veure cada setmana la foto de qui ha fet el programa i així també... I així podreu posar-nos la cara i també escoltar-nos a través del podcast, si no heu pogut fer en directe, que ara comença. Us parla Rim García, Victòria Ibars, i en el so tenim el Joan Bosch.

0: La cultura és el conjunt de rasgos distintius, espirituals, materials i afectius que caracteritzen una societat o grup social. Ella engloba, a més de les arts i les lletres, les formes de vida, els drets fonamentals del ser humà, el sistema de valors i creences, tradicions d'un conjunt de valors que s'adquireixen per donar sentit a la vida. I amb aquesta introducció, comencem la secció Tots som cultura.
1: Tots som cultura.
0: Tots som cultura, que ens la porta la
1: Victòria Ibars. Que sóc jo. Avui, és una secció on parlem dels diferents àmbits del món cultural i avui us oferim dos àmbits diferents, del món del cinema i el món de les arts plàstiques.
0: Tenim amb nosaltres avui l'associació Cinema Art, amb el Marçal Mora i la...
2: Sílvia Molins.
0: I la Sílvia Molins, que se m'ha anat. I ens acompanya també el Joaquim
3: Vergara.
0: Vergara, un component i actor d'aquest any, recent del projecte que s'ha acabat d'Aretusa. I per les arts plàstiques, un artista de les arts plàstiques, tenim el Ramon Faucon. Molt bon vespre, Sílvia, molt bon vespre, Marçal, Joaquim i Ramon.
4: Bon vespre.
0: Benvinguts a Mediterrània per fer un nou Tots som cultura, on cadascú de vosaltres, Cinemart i la part de Cinemart i la part del Ramon, ens explicareu els projectes que tenim entre mans. Perquè és això, avui va de projectes. Tenim, per començar, tenim una música que ens posarà ara el Joan i veureu per què. La...

0: La música que està sonant és una música composada per el David Torner, creada en especial pel projecte d'aquest any, i ell ens diu, parlant de com i què, diu que és un àlbum amb reminiscències fantàstiques i mitjavals que li van com anell del dit al projecte. I quin és el projecte, Marcel?
1: Doncs mira, aquest any encetem El baró de Montpalau, que és una pel·lícula medieval, i que arrenquem amb molta il·lusió aquest mes per acabar el mes de setembre projectant-la al Festival de Cinema de Curs que fem a Pineda de Mar.
0: L'anem escoltant, la música de fons de la banda sonora, en contraposició amb la de l'any passat, Aretusa.
1: Sí, de romans.
0: De romans, del segle II. Sí. Que ahir vam visionar Canet, sí, la vam passar a Canet per presentar el projecte per la gent, perquè Canet sempre participa, i surten la gent participa i hi ha alguna filmació també a Canet, i aleshores la vam passar per presentar el nou projecte que avui presentem aquí, a Arenys.
1: Exacte.
0: Si hi ha gent d'Arenys que es vol vincular, que també hi ha gent que també ha participat d'Arenys. No?
1: Que aprofitin.
0: Que aprofitin, clar. Sí, per això el presentem. Però anem enrere, no? Primer va ser a Aretusa i aquest any va de Castells.
1: Sí. A veure, el de l'any passat era una pel·lícula de romans, però, bueno, com sempre explico, cada any fem un projecte basat en un personatge històric de la vila de Pineda o d'un monument o d'alguna cosa que tingui, ara que parlàvem de cultura, no?, algun reconeixement, algun pes històric dintre la ciutat. A Pineda hi ha un aqueducte que es pot visitar i ens va fer certa gràcia inventant-se la història de per què aquell aqueducte havia arribat allà. I és quan vam crear Aretusa, que és la vida d'una dona que fa tots els possibles per portar aigua a les terres de la vila de Pineda per intentar cultivar, bueno, per fer vi i poder fer això, exportar el vi de llavors.
0: En contraposició amb les altres que s'havien fet, aquesta tenia gags.
1: Sí, no,
0: era comèdia. Era més comèdia. Tenia el seu puntillo d'escenes d'allò de...
1: Saps què passa? Sí. És que hi havia molta gent que... Bueno, ara em ve al cap en Joan Caimel, que és el fotògraf del grup. Volia dir... Tothom el coneix perquè sempre està fent fotos, no? I diu, jo és que vull sortir fent una foto. I penses, bueno, però a l'època romana una foto és com que no casa, no? I d'aquí va sortir una mica la xispa de dir, bueno, saps què? Posem elements una mica fora de context que la gent li farà gràcia. I, evidentment, quan surt ell vestit de romà i de sota la taula treu una càmera moderníssima, doncs clar, la gent es posa a riure, no?
0: Sí, sí.
1: I com aquest, doncs, la Rim quan porta un micròfon, un altre, fent altres coses. Hi havia aquest joc una mica expressament que la comèdia fa que es perdonin aquesta mena de coses fora de to, no? Fem una pel·lícula romana, però era una comèdia, vull dir, ens assaltàvem.
0: Però estava molt, vull dir, trobo que trobar aquest punt pues, és com un aire fresc, no?
2: Totes les pel·lícules que hi havia abans de l'Aretusa
0: eren molt sèries, molt sèries.
2: I teníem que riure una mica.
1: No,
2: passàvem bé.
1: Canviàvem, no?
0: A més, és que Aretusa té una història, que ha sigut 3 anys d'Aretusa.
2: Sí.
0: Bueno, es va començar abans de la pandèmia, vull dir que ha sigut com especial.
1: Era una espina que ens havien de treure. S'ha d'acabar sí o sí.
0: I amb humor.
1: I ho vam acabar amb l'art.
0: Centrem, perquè no hem explicat que Cinema Art és una associació de Pineda que fa un festival un cop a l'any de curtmetratges.
1: Que aquest any estem de celebració.
2: Sí, és el 10è.
1: Fem 10 anys.
0: 10 anys que s'està fent.
1: Ja fa temps, però ja estem preparant precisament que en 10 anys doncs una espècie de resum del que s'ha fet com a producció pròpia cada any. Perquè hem fet pel·lícules sobre bandolers, sobre pirates, sobre folcloristes. L'any passat aquestes romans, aquest any de medievals, perquè tenim un castell també, bueno, un castell, el que queda del castell,
0: castell,
1: amb runes, però hi ha un castell. Vull dir que ens permetrà els dies que passa el festival, que és tota una setmana seguida, fer com una espècie de memòria històrica i cada dia passarem una d'aquestes pel·lícules que s'han fet.
0: Has dit una coseta que queda així, que és obrim el festival amb un curt de producció pròpia, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que és aquest el que... Tu ho saps, tots els dels...
1: És el que estem parlant, sí, que és el projecte aquest que nosaltres arrenquem, que el que fa és aglutinar una mica la col·laboració ciutadana, ja no només de Pineda, estem parlant de les poblacions veïnes, de tot el Maresme, que qui vulgui participar s'apunta.
2: Que ja no és un curt, que ja és
1: un... no és un curt, sinó que s'ha anat fent gran, perquè se van apuntant gent i gent, ara ja en tenim 80 apuntats, i normalment ja portem 150 participants, vull dir que és una llista llarga. A vegades fem broma que diem, dura més els crèdits de la pel·lícula que no pas la pel·lícula en si.
2: Surt tothom allà, tothom.
0: Tothom que participa, tothom surt. Sí, sí, sí. Bueno, ara, vinga, parla del Baró de Montpalau.
1: Bueno, la història que ens hem inventat aquest any és precisament la d'un cavaller que torna de les creuades i es veu el seu, jo en dic casa, però és el seu castell usurpat, no? Les típiques ocupes que s'han posat en el castell mentre ell no hi era. I és tota la martingala que fa per recuperar el que és de la seva propietat o el que havia sigut del seu pare. Però per això haurà de mostrar la titularitat, que ve d'una família noble, etc, etc, i una mica seran els estires i arronses entre el poder polític i una mica també guerrer, no? Perquè hi hauran soldats, hi hauran batalles i farem una mica d'aventura.
0: Em vas comentar que clar, es necessitarà molta gent per les batalles.
1: Sí.
0: Molts homes, vaja, bàsicament.
1: Sí, no em preocupa, sí, la gent perquè s'apunten, però aquest any
0: bàsicament
1: gent d'homes, sí. Perquè les últimes produccions s'havien basat en personatges femenins i no tenien cap problema perquè en els càstings sempre ve molta gent i molta dona i col·laboren perfecte. Aquest any que, diguéssim, el pes principal el porten els homes, que també podem disfressar a les dones de soldat, però bàsicament és així, a veure com ho fem. Si no, farem com abans, que, bueno, no? Les dones disfressats d'homes i a veure què passa.
0: Bueno, durant molts anys ha passat.
1: Sí, ha passat, ha passat.
0: Les dones s'havien de vestir d'homes i fer-se passar per homes per poder fer...
1: sortir en escena o alguna cosa.
0: Poder fer coses.
1: O publicar un llibre.
0: Estaven com recluïdes, no existíem les dones.
1: La secció cultura, pot haver-hi una secció de contracultura que pot ser aquesta, com es reivindicava des de, no?, per sota, aquest tipus de coses.
0: És una bona idea, per una secció.
1: És que no s'acaba la llista, no? Actualment anem descobrint coses que dius, i aquesta com és que no la coneixem fins ara?
0: Des de la cabina el Joan ens va dient que sí, que sí, que sí, que sí.
1: Al Joan li agrada les coses subversives, no?
0: Contracultura, sí, sí. La següent serà contracultura, Victòria.
1: Però bé.
0: I hi haurà alguna cosa d'humor o no? Aquesta sèrie
1: no,
0: totalment...
1: Mira, cada any, el que comentava la Sílvia, com que fem un guió, entre cometes, basat en el segle... Aquest any és el segle X, però l'any passat era el segle II, altres el segle XV, anem canviant de segle, i per no fer exactament el mateix de només canviant d'època o de traje o de disfressa, el que fem és afegir-li en el guió, a la història que expliquem, certes variants, no? L'any passat va ser comèdia, l'altre, un any, va ser com una espècie de passar del passat al present, no?, que s'explicaven coses actuals recordant el passat, no?
2: El Pau Gibert, sí.
1: Sí, el Pau Gibert, vull dir, que sempre fem coses. Aquest any el que hi haurà serà molta acció. Hi haurà espases, hi haurà cavalls...
0: Sí, com
1: hi haurà...
0: un thriller, no?
1: Sí, hi haurà, com es diu, sang i fetge amb el quèpsuc per allà disparant, vull dir, intentarem fer coses que fins ara no hem fet. És que per nosaltres, inclús, canviar una mica de metodologia, tot i que seguim els mateixos processos de cada any, també ens serveix per motivar-nos a veure això com ho podríem fer, no?
0: Clar.
1: Ja hem gravat amb cavalls i amb animals, que és el que més costa, Moltes vegades pensem, no, això és un moment i necessitem bastant de temps i preparació. Però, bueno, com tota pel·lícula medieval, no?, ha d'haver-hi cavalls, no?, sí, ha d'haver-hi cavallers, ha d'haver-hi espases, ha d'haver-hi una batalla... Segurament em demanaran que surti un dragó, ja veurem si el podem aconseguir.
0: I els jocs, no?
1: I els jocs, però...
0: Parles de castells.
1: Sí, però aquí al Maresme no ens podem queixar, n'hi ha bastants. L'únic que s'han de... N'hi ha que, diguéssim, que estan mig enrunats. Llavors hem de buscar els que encara se poden aguantar una mica. Però precisament a Canet...
3: Santa Florentina,
1: que és espectacular, tant de fora com de dins. I no cal agafar tot el castell. Només amb una quarta part, amb una part petitona, ja te quedes enlluernat.
3: Allà van rodar part del Joc de Trons.
1: Joc de Trons, que tenim a la sala amb totes les fotos, és bastant espectacular, i esperem poder-hi gravar acabar. El castell de Palafolls també és molt maco, que justament maco, sí. Aquest sí, any, parlant amb l'Ajuntament, ens han dit, és que just aquest any ens han donat una subvenció i comencem a fer obres, i aquest mes ja comencen a ballar-lo tot i faran obres. Però això què vol dir? Que dintre del que tardin, un any, dos o el que sigui, aquell castell també serà espectacular. Vull dir, no tenim problemes perquè podem fer una segona part de la pel·lícula. Si
0: Hostalric no hi ha una altra?
1: Hostalric n'hi ha un de preciós, que té una fortalesa molt llarga i es pot visitar.
2: I
1: Cabrera, un pati
2: també, no?
1: Sí, sí, diem que de castells n'hi ha molts. Sí, sí. Ara és buscar... Sí, sí, el que passa és que ara s'han posat a fer obres i, bueno, les valles sense... Sí, però insistirem, eh?
0: I ja els teniu contactats o esteu en ello?
1: Els tenim contactats perquè n'hi hagin, precisament aquí a Arenys de Munt, tenim Can Gelpí, que
0: és un altre, també, sí, sí.
1: Tenen unes sales espectaculars. Són una mica més... Sí, s'han gravat, eh? És una mica més tard, eh? Nosaltres volem gravar cap al segle X, però com que és una cosa, diguéssim... de participació ciutadana, no som tan estrictes. Vull dir, la història, com que és de ficció, relativament ens l'inventem. I si no és el segle X i el castell aquest es va construir més tard, bueno, a nosaltres ni que ens ve a dir...
2: És un castell.
1: Només els de la... Com es diu això, no? Els historiadors, sí, l'habilitat... Escolta, això no era exactament així. Dic, home, ja ho sé, sí, està portant una disfressa, no? No busquem el documental ni el reportatge, sinó...
2: Clar, tampoc serà tanta estona allà...
1: Tot això es fa per justificar una mica la inauguració del festival, perquè hi ha gent que inaugura el festival, no sé, doncs amb una cantant, amb una actuació o alguna cosa així. Nosaltres, com que fem un passe de curs internacional, el que fem és el curt local, no? El curt de casa, que els actors no cal que sigui el Harrison Ford, o sigui, ja coneixes el veí del costat, o la tieta, o el veí, i llavors fem això. Curiosament, quan fem això... la sala s'omple, i s'omple demanant que es torni a repetir aquella projecció. Vull dir que fem curt de sala, no tenim una sala tan gran, tanta gent, i ens ha funcionat tots aquests anys.
0: I és gran la sala on es projecta.
1: Bueno, hi caben 360 persones.
2: Sí, aquest any de Maratusa va quedar molta gent a fora, que no va poder entrar.
0: Sí, per això dic que és una sala gran. Jo recordo que quan es feia la plaça Espanya, allà aleshores 400 o 500.
1: Allà havíem ocupat més de 700 cadires, les havien demanat a l'Ajuntament, que es posaven les mans al cap perquè deien d'on les traiem.
2: Era a l'estiu, i clar, l'estiu...
0: A l'estiu i obert.
2: I obert
0: al carrer. Aleshores, clar, la gent anava... Bueno, moltíssima gent.
1: Sí, sí. No, per això agafem aquests projectes amb il·lusió, perquè sabem que l'assistència està garantida.
0: Quan parles d'assistència, assistència en el rodatge, què vol dir?
1: Bueno, a veure, nosaltres som una associació sense ànim de lucre, per tant, quasi tot el que fem, per no dir tot, és voluntari. I acabes agafant projectes que arranques amb bona intenció, però després se t'escapa de les mans perquè és tan gran, no? És tot ampliant, que ens falta personal. Clar. I sempre demanem això, que no és només venir i posar-te davant de la càmera, sinó que la gent que vol disfrutar una mica d'un dia de rodatge, que vol veure com funciona tot, i no té manies en agafar un micròfon o posar-se darrere la càmera o maquillar, o algú que es dedica a fer perruqueria i vol pentinar els actors, el que sigui, també és benvingut. Vull dir que no, nosaltres no tenim problema això. I doncs busquem col·laboració en els dos cantons.
0: I ni edat.
1: I ni edat, perquè a vegades et ve la mare amb els fills, l'àvia, el marit...
2: Clar, és que en aquella època també hi havia
0: famílies,
2: hi havia nens,
3: pares... Correcte.
1: I que es disfruta més, perquè llavors quan van tots anar allà, en veritat, és com passar un diumenge al matí una mica diferent.
0: Sí, perquè els rodatges són els dissabtes i els diumenges.
1: Sí, sí.
0: Al matí.
2: Un cop al mes.
1: Un cop al mes, els caps de setmana, i també ens dona aquest marge de dir, bueno, s'ha de preparar aquesta escena, no? Anem a gravar amb un castell en concret, doncs tenim 30 dies per preparar-lo i a l'últim dia
0: de mes... I només hi va la gent que ha de sortir en aquella escena.
1: Sí, clar. O sigui, nosaltres en parlem de mig metratge, però en veritat són com petits curts enganxats un darrere l'altre que fem pedacets. No? Avui toca Canet, anem a Canet. Avui toca Palafolls. Avui toca Arenys, anem a Arenys. Doncs s'entén que el grup d'Arenys, doncs, els cridem a Arenys, no els farem anar cap a Girona.
0: Que també si hi ha gent d'Arenys que vol estar en tot el rodatge, també pot ser.
1: O gent que diu